Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

què tal? Com esteu? Aquest és el vostre programa de música romàntica. Us acompanya, com sempre, aquí en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio. També, si ens seguiu online, a calafell.tv. Meravillosos temes per gaudir aquí, des de la ràdio, i siguis on siguis en aquests moments. Avui, per començar, escollim el cantant Blas Cantó, amb el tema que es diu «Voy a quedarme».

0: Deixa anar els teus sentiments amb només tu i jo.
1: Clar que sí, deixa'ls anar amb nosaltres aquí, en el 107.9 de la FM, amb Ruth Lorenzo, Crisàlida. La...

0: Relaxa't, somia i enamora't acompanyat de la música més romàntica amb Només tu i jo.
1: A Calafell Ràdio, Javi Ramírez i Julia Medina, El Náufrago.

0: temes per gaudir-los, per disfrutar, per enamorar, per desenamorar, però són temes que ens fan vibrar. Ismael Serrano i Pablo Alborán, La primera que despierta.
1: La primera que despierta y la última que apaga, siempre cansada y alerta, cuida a todos en la casa, cuidan sus manos de olivo,

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Oh,

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.

0: El millor so de la música llatina té nom propi. Daiquiri.
1: Felipe Peláez. Maluma.

0: cómo se ponen las muchachitas.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

abecedari poètic. Secció i veu, Maica Duaigües. Control tècnic i edició, David Burillo. Programa número 24 de la desena temporada.

Bon dia, amics, oients, benvinguts a la literatura i a la poesia, estimada família de Calafell Ràdio. Aquí estem novament aquest diumenge al matí. I avui continuarem amb la lectura d'aquest interessant poemari Pupil·les d'estàtua, de Maica Rafecas. Anem a veure on ens vam quedar i on podem continuar. Aquí. Aquí tenim un poema que es titula Fusta. Recordeu aquest poemari que vam llegir fa unes setmanes, que el vam començar, i que ens va agradar especialment perquè és una poesia crítica, molt crítica, és una poesia denúncia, i que ens va agradar perquè ve d'una dona jove, que no s'ha deixat menjar per la publicitat ni per la tònica que s'estan passant els cervells de tothom, sinó que és una dona que pensa, que construeix, que desfila, critica, denuncia. I això és molt interessant, és molt interessant que hi hagin veus amb aquesta personalitat. Ella en té molta de personalitat, la seva poesia és absolutament personal i molt important, crec jo. Bé, aquest poema que llegirem avui es titula Fusta. Dono la taula als corcs, confio el sofà als llençols. Permeto que els àcars ballin, els miols desconsolats de la casa que es buida. Cloc les parpelles i clavo les persianes amb l'urpa que tinc al ventre embarassat de la cambra sense llum. Bufetejo la pàgina, la clau al pany, la porta del taxi, el semàfor vermell i començo de nou, encara que el veí m'alimenti el gat.

següent poema es titula Cera i posa primer una frase d'en Fyodor Dostoyevsky que diu: la millor manera d'evitar que un presoner s'escapi és assegurar-se que mai no sàpiga que està a la presó. I el poema de la Maica Rafecas diu així: retallar la foto de portada és un muntatge policial perquè ningú pugui veure la mica de pintallavis que ens queda a la llengua, com la unió de l'esperma i l'òvul camuflada en la pell, que no passa res. Fins i tot els arbres del paradís es podreixen només per dins.

El següent poema, Sal. Encara esperàvem la traca final entre la tempesta, les barricades, la sirena, la calipàndria, la foguera, l'arma blanca, l'artilleria i el mar. El mar perseguint finestres deltaiques i a les fronteres encara confoníem la intempèrie amb el refugi. Passàvem així aquells anys d'estupidesa petrificada sense trobar la vacuna que mata les estàtues.

Continuem amb la lectura d'aquest poemari tan colpidor com és Pupil·les d'estàtua, de Maica Rafecas. En el proper poema, abans, ella posa una frase que diu: però a casa fèiem un hort perquè teníem 30 anys. I el poema es titula Quitrà. El dia de l'últim anònim, el quitrà serà fet d'algues. Les paraules que hem dit sempre hauran caigut a un llac de lava i seguirem sent el que som ara. Magrebins sense armilla reflectant, o votants que s'han vestit igual. Ens quedarà a riure com la vall que suporta l'autovia a la panxa.

I continuen amb aquest poemari de Maica Rafecas, Pupil·les d'estàtua, veiem que ens ha posat aquí una frase seva que diu: et deixo un mar cobert de bat a bat perquè respiris. I a continuació el poema, que es titula Llautó, que també té una frase, en aquest cas no és d'ella, sinó d'Albert Camus, del llibre La Pesta, i la frase diu: i les nits i els dies, plens sempre i pertot, del crit interminable dels homes. I ara anem pel Llautó, aquest Llautó, que és el poema de la Maica Rafecas. L'escuma espargida del barril buit de cervesa va deixar de repartir l'indesitjable. I llavors la fumarada, les 24 hores, la llengua allargada i els sostres de cel van deixar d'existir, però sense frecs, ni ofici, ni aire, ni pau, ni defensa, ni mànecs de llautó posats en balances, cadascú va ser gota traspuada, perplexa, d'una sola aixeta.

Continuant amb aquest llibre, veiem primer una frase que ha posat ella i que diu, senzillament diu això: les estàtues no són ni titelles. I el poema porta per títol Ferro. Confina'm, amor, abans que la claveguera pugi al carrer. Destrueix el temporitzador del microones i fes com si el menjar fossin diners, perquè puguem preocupar-nos tan sols de racionar un espagueti amb un petó. Aixeca quatre parets i aplana una gespa, que sigui verd brillant d'aquesta pluja que només ha de ser un quadre de paret. Fes que demostrem que no veiem el món. Llegeix tots els llibres d'aquell racó i escriu-me els desitjos a la pell abans que caiguin en cortina del teulat o els haguem de cremar a falta de troncs. Fes que demostrem que la cendra ja està a punt. Confina'm sempre que menteixin quan no alcin la vida a la copa del pivell. Abans que la claveguera pugi al carrer, quedem-nos aquí, fem-ho petit, fem-ho rodó, fem voltes aquest jardí de terra i flors i aigua, confinem la bústia i abracem el cos.

El proper poema de Pupil·les d'estàtua, la frase que posa abans, diu: sempre hi havia un instant en què els peus no tocaven cap pedal. I anem al poema, que porta per títol Ninots de gel. Queien ulls de pedra als supermercats i els ninots contagiaven la neu i el gel i el silenci, abastint la distòpia amb pupil·les alades, com l'eufòria a la deriva abans de la cascada.

El proper poema es titula Epíleg. Aigua. Jo he agafat la vida amb el puny obert. He conegut el lliri i després el punyal. I he caminat sobre el blat sec, descalça, per arribar a l'ametller florit. T'ho dic perquè no sóc jo, sinó la que he bategat amb dos cors i he parit sota el llum de la cambra més allunyada de la ciutat de Gaza i dels soldats que mereixen la mort. Jo he parit pels ulls i també per sota del tumor d'aquest món en flames amb el meu cos d'amor salat i la meva pell d'aigua dolça.

Un altre poema meravellós de la Maica Rafecas, que es titula Cendra, i abans posa unes frases, una frase que és de Rafat Alaré, d'algun llibre segurament, que es titula Si he de morir, que sigui un conte, i està publicat o fet o escrit a Gaza el novembre de 2023, i la frase de Rafat Alaré diu: si he de morir, has de viure per explicar la meva història. I anem al poema de la Maica Rafecas, Cendra, que diu: hi havia contes sense verd, només pols de carretera i ciutats a mig desfer, de murs

o focs per tot arreu. Ja puc marxar si el poble viu en aquest món, si he de morir, que sigui el conte d'un cos que arreplega la pàtria i pupil·les que perden el paisatge.

I arribem a l'últim poema d'aquest llibre, que es titula Fang. De tot a res, quan plou per sota i l'aigua fosca s'endú cables i fanals, i un ofec, dos ofecs i 140. València. Jo vull saber quin tros de fang amaga a dins les arrels decapitades, els anells de plata falsa, la clau de dalt del daltabaix de la tragèdia. València. Sé que algú sap a quants metres sota el fang s'adorm la mort que no té cara, que no té nom i no té història, ni refugi d'intempèrie. València. De tot a res, quan plou per sota, i sempre avall, i sempre riu, branques i cotxes, i un ofec, dos ofecs, i 230. València. Però de res a tot, quan el braç encén la nit i es multiplica, i en venen 100 i 1.100, 500, per dir a tothom que sota l'horta surt, era bonica. València. De nord a sud, el cap ben alt i una abraçada, entre finestres i balcons, pales amunt i botes avall, per carreteres i mascaretes i la tendresa d'aquest poble que tornarà, que no ha marxat, i que els arrels, on alguns neguen la llengua, el lloc de l'aigua i la brigada, l'alerta roja, la perifèria. Ell ha parlat com una mar, una riada. València.

Molt bé, amics, gent meravellosa que escolteu Calafell Ràdio. I això us fa més meravellosos. Escoltar Calafell Ràdio us fa més macos encara del que sou. Bé, acabarem amb música, perquè aquests poemes de la Maica Rafeca ens han deixat... Buf, com ens han deixat, Estem una mica aclaparats perquè diu tantes veritats i fa surar cap amunt tanta cosa terrible que està passant i que la volem oblidar. Girem el cap, mirem enrere, mirem la tele, mirem els serials, mirem pel·lícules divertides. I clar, jo comprenc també, ens hem de divertir, és que tots ho fem, però tampoc hem de tancar els ulls a la realitat, no els hem de tancar.

I hem de denunciar, com fa la Maica. La Maica Rafecas, hem de denunciar. Clar que sí. Però ara hem acabat aquesta lectura i necessitem esvergir-nos una mica i cantar alguna cosa amable, alguna cosa divertida, alguna cosa simpàtica i nostra. Sí, home, sí, tenim el Blau Mut, que ens canta una cosa molt nostra. Pa amb oli i sal. A més, és l'hora d'esmorzar. Esmorzem una miqueta? Sí? Pa amb oli i sal. Fins al diumenge proper.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I comencem la secció de la descoberta amb Festuc de l'artista Marcos. Això que sentirem és una col·laboració amb Scotty DK. Ja veureu com juga amb la paraula festa d'una manera molt animada.

0: està guapo.
1: Continuem aquesta descoberta amb Moon, una cançó també del 2024. És una col·laboració entre els artistes Baon i Bubu. Amb aquest últim vam tenir la sort de parlar a l'entrevista de fa unes setmanes, així que si no l'heu sentit, la podeu recuperar a la ràdio a la carta de Calafell Ràdio. Mentrestant, anem a escoltar Moon.

I tanquem la descoberta d'avui amb el pianista i cantautor de Polinyà, Roger Padrós, que ens presenta T'hi voldries quedar. És un dels temes claus del seu darrer disc, que es diu A Contrallum, on manté el piano com a eix central, però amb una producció pop més rítmica i actual. Escoltem a partir d'ara el nou de Roger Padrós, T'hi voldries quedar.

0: L'entrevista.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb l'Eloi Sayrach, gracien cantautor amb un so molt personal. Abans de parlar amb ell, però, anem a escoltar Nen Intrèpid, una cançó que va treure el 2021, és a dir, ja fa molt, però que a mi m'agrada molt.

Veure la llum que desprèn l'últim estel, apagant-se entre els primers raig de sol. Veure ressorgir la primavera, anhelada per tothom. Mirar-me els ulls i trobar aquella fera que cavalca lliurement per al seu món. Fer de fases rem un habitatge, baixar allà arribat a porta.

0: Sempre t'has estat esperant, nen intrèpid, que somiaves en viure al país de Peter Pan. Confessar-te, tu no te n'adones, però la vida t'ha anat fent gran.
1: Eloi Sayrach, molt bon dia.
2: Bon dia, David.
1: Venim de sentir Nen Intrèpid, dels teus primers temes com a artista. A més, l'any passat vas publicar un nou disc, Perdut dins l'aixopluc. De seguida parlarem d'aquest projecte, però abans, per qui no et conegui, explica'ns una mica qui és Eloi Sayrach.
2: Doncs mira, Eloi Sayrach sóc jo, i crec que dins d'aquest nom abans englobava una mica les meves tres facetes artístiques, que serien més la de cantautor, creació de bandes sonores i producció musical, però jo crec que està en un punt, Eloi Sayrach, que estic diferenciant, que Eloi Sayrach tendeix més a tota la part de cantautor, el meu projecte de cantautor, i Eloi Ballbé Sayrach, que seria el meu nom complet, seria més la part de producció musical i de creació de bandes sonores.
1: Mm-hmm. A veure si no ho dic malament, però vas començar a estudiar música a l'Oriol Martorell i després vas continuar a l'ESMUC, on et vas graduar amb l'especialitat de sonologia. Amb els anys t'has anat construint el teu propi estudi on composes i produeixes les teves cançons i des de ben petit toques el violí i el baix elèctric. I ja de més gran has estudiat veu amb la Clara Gòrries i guitarra i piano de manera autodidacta. Tota la teva vida has estat com molt lligat a la música. D'on et neix aquesta relació?
2: Molt correcte tot el que dius. Doncs ve bastant familiar el lligam. El meu pare és músic, la meva àvia tocava el violí. De fet, el violí que toco jo és el que tocava la meva àvia.
1: Que maco.
2: I llavors, des de ben petit he anat tenint música a casa. Però és això, que després he tingut la sort de poder-ho estudiar, de poder-me formar amb això i d'anar veient que una mica és el que em cridava més a estudiar i el camí que m'omplia més, i aquí he acabat.
1: Mm-hmm. Parlem ara del teu darrer projecte, l'àlbum Perdut dins l'aixopluc. El vas publicar fa més o menys un any. Com ha anat? Com va anar? Va tenir molt bona rebuda.
2: Sí, el vaig publicar a l'octubre.
1: Mm-hmm.
2: I va ser un àlbum que em va costar molt de treure. La veritat és que li vaig donar moltes voltes i és com que era una inquietud que tenia des de feia temps de fer un àlbum conceptual bastant lligat de dalt a baix, que, que això, que em representés molt o que representés molt una etapa meva. I vaig acabar trobant això, que va ser com molt curiós, perquè és un procés que jo estic treballant a un estudi, a Radio Studios, amb el Guinardó de Barcelona, i justament aquest àlbum neix de gravacions que vaig fer amb una gravadora super senzilla, que era com acceptant la imperfecció d'una sola toma i capturant com moments molt vius.
1: Doncs, efectivament, el que et volia dir ara és que m'ha semblat un projecte molt especial, molt diferent, i jugues molt amb els silencis, em sembla molt maco, jugues molt amb la calma, també. De fet, tens una cançó que diu tinc masses cançons tristes. Com és que has triat aquests sons tan pausats? Explica'ns una mica com vas anar creant aquest projecte.
2: Doncs mira, una mica és el que buscava, el que busco jo en la música, o el que buscava en aquell moment quan vaig crear aquest disc, era un moment de pau i de pausa dins d'aquest món tan accelerat. I llavors em va sortir fer tot de cançons de guitarra i veu, molt, molt íntimes, molt tancat al meu refugi, com si diguéssim. I una mica el moment que va ser com, va, anem a produir-les, me'n vaig adonar que la manera de plasmar això era deixar-les així de despullades i així de sinceres. I m'agradava molt que es pogués transmetre aquesta calma que jo sentia a l'estudi o al moment de crear-la, que la pugui escoltar l'oient i captar-ho també.
1: Doncs ara sí, també et volia preguntar, perquè, clar, vas publicar aquest àlbum a l'octubre, per tant, has tingut feina fins aleshores, però ara en què treballes? Estàs preparant noves cançons?
2: Mira, lo xulo, bueno, lo xulo és que el meu projecte no és ara mateix, no depenc del meu projecte econòmicament, sinó que tinc altres fonts d'ingressos de coses que m'encanten també, perquè estic això, treballant en un estudi, faig producció musical a altres artistes, estic currant en alguna sèrie, fent música. Llavors, per una banda, això, que puc fer el meu projecte, deixar-lo pair el temps que necessiti. Llavors, me n'he donat una mica que després d'aquest disc he tingut moltes ganes de seguir component o de tornar-me a tancar a compondre, i ara estic en un punt de crear un segon disc, que estic fent cançons que no tenen massa a veure, o sigui, tenen molt a veure amb l'essència, però la producció és una cosa totalment diferent, molt més d'estudi, i la veritat és que m'agafes en un punt que estic superint amb això, explorant noves sonoritats i amb moltes ganes de compartir també nova música, però que crec que encara necessito un temps llarg de que vagi amb la idea.
1: Que bé, doncs, des d'aquí, des de Calafell Ràdio, estarem molt pendents de la música aquesta, a veure si la fem sonar també aquí a la nostra ràdio. I ara et volia preguntar, perquè arriba l'estiu, i per tant és sinònim de bon temps i concerts, i volem saber, doncs, quina és la teva agenda. Tens concerts a la vista previstos? M'has avançat abans de l'entrevista, per això, que tens un concert molt xulo, previst a l'estiu. Què ens pots explicar d'aquest?
2: Doncs mira, sí, tinc un parell de bolos ara així, cats al calendari, que serien una el 14 de juny a la llibreria La Tempesta de Balsareny, que serà un concert bastant íntim aquest. I després hi ha un altre concert que serà a la Guàrdia Pilosa, al Festival Jazz de la Palla, l'1 d'agost. I aquest concert serà molt bonic perquè serà amb la banda completa, que és amb qui vaig fer la presentació del disc al Tradicionarius de Barcelona. I em fa molt feliç tornar a fer un bolo amb tota la banda, i crec que serà molt especial perquè, a més, sí, aquest poble és el meu poble, i llavors és com fa anys que és com, buah, tinc ganes de tocar aquí, però no sé ben bé quan serà el moment, i veig molt clarament que aquest any és el moment de fer aquest concert i que serà molt especial.
1: Que bé. Que bé, que maco, doncs esperem que vagi molt bé aquest concert i tots els projectes que vinguin. Eloi, ara sí, abans d'acabar sentirem Jardí de Flors, per tant, deixem els oients amb aquesta cançó, et donem les gràcies per estar aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio, i re, el que et deia, estarem molt pendents de tot el que vagis fent. Una abraçada, Eloi.
2: Gràcies a vosaltres, adéu, David.

i és evident que l'hem trobat en un món tan petit. Però és que l'amor, mentre durés infinit, buscàvem l'amistat i no esperàvem ni de lluny on hem arribat.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació, el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
2: Hola, em dic Marc i us recomano que escolteu la cançó No estic per mi, de Triquell i Maria Jaume. Salut!
1: Perfecte, Marc, doncs moltíssimes gràcies. Aquí tens No estic per mi, de Triquell i Maria Jaume.

Mare meva, i aquesta mitja hora passa volant. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb Què bonic serà, de Javito Roig i Jota Quílez. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps d'afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga de Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però aquí hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Montaner, Guillem Soler, què tal, bon dia?
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí. Sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui a les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica, que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tota Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casado, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a l'Urde Gas, però ara això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa de moment s'ha acabat.
0: Mm. I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu, escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Urde de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: No és aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Això a l'Urde de Gas, a la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Aquells milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, a colliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bici per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro.
2: Eric,
1: felicidades.
0: Aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olbo, que han anat per bicicleta en bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O Salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
3: It's a tough day, it's a tough day, it's start in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui, l'Àgora Esportiva Especial del Matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, amb Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
4: Bueno, no lo sé. Quedan dos setmanes y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. Hit me!

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I hem quedat als Estats Units.
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació i de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig de Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans, el partit de Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem en fresc encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de que tindrem una baixada de la temperatura.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pitxel, Alonso, Soleia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la i la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
6: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà, França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
9: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
9: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte a donar negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el que havia afectat pel brot d'antivirus.
6: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
5: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
9: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Hondius, Argimon la resumia així.
5: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant. I des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
6: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi ha hagut presència de rosegadors.
11: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp que poden haver-hi volar rates, etc. Clar, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca puguem arribar a respirar.
0: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
9: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina, del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
12: They are defeated, but
13: estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
9: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
0: I l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
6: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
0: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
9: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
14: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
9: Abu-Keshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
0: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
6: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
12: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici i després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
9: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
15: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
16: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
15: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
18: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada.
0: Maite Curto.
19: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions d'aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
20: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
19: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
21: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
0: València, Pepa Ferrer.
22: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
18: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
23: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
18: Valls ho ha dit a la festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una cinquantena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
0: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
21: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
0: Montse Vir.

0: I avui els treballadors de la planta de Pasqual de Gurb a Osona fan vaga.
1: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
2: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de Gurb, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
4: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
5: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
4: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
1: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians. Com per exemple la Maria Laura Corbo, diu que a casa seva falten oportunitats.
7: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
6: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
8: A través de ajudes formatives, com ja es fa. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
6: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que hi va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que es trenca a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
1: Ha costat avui,
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.

0: perquè al cap i la fi per mi és com una família i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu, segurament molt minoritari, entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no, no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
4: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, que es peguin. O Cono quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I am the walrus, soc la morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults dels seus temes.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Bes, amb Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abukeixek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris. Doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Abans repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periòdico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de Somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. Els jugadors mandejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i El Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari Ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i El País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui a Arties a la Vall d'Aran es desperten amb 3 graus, al migdia no passaran del 16 i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirem posant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en quatre temporades ens ha regalat tres lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La Lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un fil en tanque, Hansi.

0: et desperts amb Ricky Martin, que no
1: li has. I tant, i amb Living la vida loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va passar
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, a una dona,
1: i quan
0: va
1: obrir
0: la
1: porta,
0: tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va
1: s'explica, s'explica, és una llegenda.
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta'm, encara se segueix comentant.
0: Alguna no hi ha vídeo, d'això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals directe.
0: Hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno... que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins. I a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castell de Focs. I just després, fi de festa amb els Gegants de Lleida.
0: En Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça ni es diu Jan Laporta. Parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'Oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Això va ser el primer concert que va fer dissabte
0: no
5: i ella mateixa.
0: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts
1: quants, uns quants.
5: N'hi ha molts, però déu-n'hi-do la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat, que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
12: I els nabius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
17: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes. Aquesta matinada, però, s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
18: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
17: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
19: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
15: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
17: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig als ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
20: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
17: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota la fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
15: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
17: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
17: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
15: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
17: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
22: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
17: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
15: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
17: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser dipositats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la mola tenia usos funeraris.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
17: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
15: Viella Sofia Cabanes.
1: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
3: S'intentarà capturar ossos o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
17: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
15: Berta Artigas.
4: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
23: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
4: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
15: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva.
17: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
15: Tarragona, Ricard Buigas.
24: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
25: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
24: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
15: Barcelona, Marruiz.
26: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cusi Cuchiman, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
27: In the words of John Lennon, you won't...
28: Paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
15: Mira, i parlant de sèries.
29: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
30: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson condemnada per assassinat.
15: Marc Garriga.
31: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquesa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
0: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Caçador, la sala Ludegas amb la Porta, el recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa, el Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pubalgia a Lamine, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super Garcia, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamine i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro: amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolví. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara en temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat, al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt, i a partir de dimecres comença una baixada a la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
9: Ves t'entendre amb mi, Di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
9: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
10: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: La teva mare sempre té raó.
12: Em compro un cotxe nou?
13: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
11: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
32: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
16: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
32: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
16: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
32: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
33: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
5: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esdeveniments esportius.
33: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
5: I a les 11 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
33: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Seguint tema pendent, vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
1: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
3: Como he dicho, Pascual Gallián le hará cabeza a Fede, empieza a darle contra el tablo como si quiera abrir un huevo.
4: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
3: Bonjour, Frederic.
17: Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
3: Sí, no, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
4: Sí, com quan vols.
3: El love, abans love, love,
4: love.
3: Crec, no? Sí, sí. Ha hecho crec, pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
15: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
3: Yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid, pensó, pues que tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica y vuelve très bien dulcemente, ¿sabes?
15: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no recordo malament.
3: No, sí, yo tenía que hacer lo mismo, no con Esther Expósito.
15: No, no, no.
3: Se la mien, però con la mujer suya y no pasa esto de violencia, se hace esto
1: tranquilo. A partir de 11:15, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
18: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
15: I el segon, el Lluís Gavaldà.
19: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris, dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que els sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva.

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixets al Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps d'afegir.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
0: Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Casado. Sabeu que allibé d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bici per la Diagonal.
7: Felicidades.
8: Felicidades,
7: Pep. Eric, felicidades.
8: Gracias.
9: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. Oh, salut al campió! Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
10: It's a tough day. It's a tough day. It's starting in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
11: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os merecéis, dit así, visca Barça y visca Catalunya!
0: Passa que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals, amb Mbappé.
12: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
13: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Segon dia.
15: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
16: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
17: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que han tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
15: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
16: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
14: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
17: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en què aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
18: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
15: El papalleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
19: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Agraït. I última setmana.
16: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
20: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, sola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 15 anys després.
17: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, a Reus, al Baix Camp.
0: Manel Sastre.
21: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica. La majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
0: Últims testimonis.
15: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
0: Manté la majoria.
16: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem a El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
17: Cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
0: Quart cinturó ferroviari.
15: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
16: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
0: Fins dijous.
17: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
1: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
2: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga indefinida.
15: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
0: També s'aturen.
16: Avui els treballadors de la planta del grup Pasqual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
0: No estan preparats.
17: L'entitat Equitat Punt Org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
15: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
22: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
23: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
22: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Assessor.
16: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
0: Inacceptable.
17: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava, al final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
24: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Demà passat.
15: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
0: Geolocalitzats.
16: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
0: Viella, Sofia Cabanes.
25: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
26: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
25: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de transició ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 22 anys després.
17: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi. Un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
0: Arrasa!
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat quatre estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
0: Es trenca.
16: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
3: És veritat que hi ha canciones que se van a trabajar más de lo normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
4: El Girona, que juga al camp del Rayo, amb només un punt de marge sobre el descens i amb tres derrotes consecutives. Mig el tècnic del Girona.
5: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
4: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
0: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Asilo amb 3 kg 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 kg 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
6: Bon dia, us parla Clara Chavarria. Domingo, dia estable amb algunes nuvolades. Ara mateix tenim 14 graus a Tarragona i Tortosa, 15 a Reus i 17 al Vendrell. La lluita ecologista del Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp, casualment per on passa precisament la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita, a la selva del camp. Ariadna Cascoda.
9: Davant d'aquest context, l'organització reclama espais de debat per tractar el model econòmic i energètic del Camp de Tarragona. Laia Muntes és membre del Casal Popular La Raconera.
10: Hem de tenir debats, hem de tenir una universitat al servei de la gent i, per tant, al servei de que tota aquesta intel·ligència es posi en mans de totes nosaltres, que hi hagi una decisió des del territori de què volem produir, què és útil per nosaltres.
6: 7.000 persones han viatjat pel vaixell turístic d'Amposta en el primer any de funcionament del servei. Ara s'estudien noves accions per impulsar més el turisme. Tortosa, Jordi Barranca.
11: El balanç és satisfactori tant per l'Ajuntament com per l'empresa que gestiona la Perla. Alfred Rieres, patró de l'embarcació, i Adam Tomàs, alcalde d'Amposta.
27: La Perla té una temporalitat quasi anual. Aquest any ha sigut una mica típic, ja que les riuades han retrasat una mica l'inici de l'activitat.
28: Ara, per exemple, la inauguració de la Via Verda Valdezapan ha fet que passi molta gent per davant, que segurament s'interessarà, no? I al final han d'anar creant tot una sèrie de complements a lo que és lo barco, no?
11: Els viatgers són sobretot abrencs. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: En esports, el Nàstic se situa en posicions de descens després de perdre 2-0 davant del Tarazona. Oriol Rodríguez.
0: El tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que tot i la derrota no es rendeixen.
29: Dentro de este momento tan difícil y tan jodido, que no nos va a quedar otra, y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir, seguramente, pero el sábado tenemos una final.
0: Dissabte que ve l'Europa visita el nou estadi. D'altra banda, el Reus Ready s'haurà de superar la Sociedad Deportiva Ourense a la tornada a Galícia, després d'haver empatat a 0 municipal a l'anada de les semifinals de play-off descents a la primera ref. Aquest cap de setmana també destacar la pilota tarragonina Paula Ramos, que s'ha estrenat a Navarra amb un segon lloc a la Yamaha R7 Cup, on competeix amb nois.
6: La 28a edició del Festival Tarraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers dels 500 actes que s'han programat al llarg de dues setmanes. Les recreacions històriques són un dels atractius d'aquest certamen, que enguany revisarà la influència de Roma en la nostra civilització, però també es preguntarà sobre la utilitat de festivals com aquest. Entre els actes programats, amb visites, lluites de gladiadors i cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. I amb Albert Cots al control de so hem arribat a un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i Trescat Info.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Catalunya Ràdio.
7: I quan són les 7 i 20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet. Avui, amb un Calet molt content, eh?
8: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
7: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
8: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només el Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
7: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista. També ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries. Ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp. I amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions, qui porta en aquest cas una foto diferent.

0: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
1: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
0: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja m'ha explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordeu aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros? Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
4: Canadà, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
3: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
5: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no las apuestas.
3: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
2: I per què no? Per què no hi són?
3: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
6: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
3: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings, fa 2 anys. Surt a jugar Jontay Porter, que als 2 minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar 2 minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
7: Breaking sports news now. Jontay Porter has been banned from the NBA for violating the league's game.
3: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar 50.000 dòlars. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Divendres l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era civada. La civada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara l'hem destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
8: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar

0: Ira, amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut. Gent que, per suposat, no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
1: I la recomanació del dia, avui que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la... la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
2: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empenya a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
1: I ara el protagonista del dia, quin és, Gerard Bany, bon dia.
3: Bon dia, el títol de Lliga.
4: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem. És
3: el
4: Valbrana.
3: El nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
1: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
5: Esperem gaudir la rua del carrer i passar-la bé con todos ustedes y si Déu vola, pues a celebrar bé tota.
3: Sí, saludem... Sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
5: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns,
3: sí.
5: La pilota, el pa...
3: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs amb el que et vas dirigir a l'afició.
5: ¿Cómo?
3: Que molt bé, el tema del català,
5: ah,
3: Ronald.
5: Ah, sí, gràcies, i visca, i... Avui el camp y demás...
1: ¿Estás estudiando catalán, por eso?
5: No. Simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
3: Va a ser como una cosa que va...
5: Un milagro. Un milagro, agradecido al señor. Y bueno, segura para la papa, la pal y para la mala...
1: En tot cas, felicitats, Ronald?
5: Sí, gràcies.
6: Què has dit?
5: No sé, és el senyor.
1: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a l'ús de gas. Així arriba el president electe del Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casador a la celebració de la plaça Catalunya.
7: Un dia de partit! Un dia de partit!
1: A mig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, que hi ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents de Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndibus, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
8: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions League patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
1: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cortomí, bon dia.
9: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda esperem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
1: Mobilitat també a aquesta hora, amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14 el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos convois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
1: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Sí, hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a la P2, Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
1: I avui a l'Àgora del matí tindrem una hora especial. A partir de les 9 la convertirem en Àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
1: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça als articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, hi ha un lloc destacat per l'antivirus.
11: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrana.
12: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
11: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico guanya Juste, celebra la porta i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
12: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
11: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
12: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària el vaixell ha provocat més angoixa a la població.
11: El País s'assuma a les crítiques de Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
12: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
11: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
12: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
13: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al periòdico, titulada de Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor, que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, però al costat de gent esperable, com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant culturalment, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
14: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
15: Cómo hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
17: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Fes realitat el teu estiu amb BMST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Síria Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
20: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà és la seu central de l'Al-Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
1: Qui recula?
21: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
1: Tanca una històrica.
20: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu, amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
1: I qui li agrada fer cues?
21: Doncs sembla que les adolescents s'havien vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
1: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
20: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic. De seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
1: I de ministre a Natura House.
21: Maria Dolores de Cospedal, que va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
1: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Pinsen i Maiol Roger.
22: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del partit laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex-número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir. Reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
23: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora, que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
24: Felicitat absoluta a Can Barça.
25: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
24: Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bails diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar.
25: Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo.
24: El diari ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periòdico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Bueno.

ràdio, el Chiringuito, parlen de vendre Mbappé. El Marca d'un Barça que canvia la història en dos anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies Arbeloa per controlar el trànsit, benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilot de la platja Vinícius, que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito, bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador mentre Baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh? La...
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, no sé si podem buscar el document.
3: La veritat és que...
1: Fragment, on sentíem cantant a l'Amaia, amb l'Oreja de Van Gogh, i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda, sí. Nervis...
1: Mira.
3: Es pot veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va, sí, no, qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26. Ah. Santoral. Santoral, avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no teníem cap corda. Es veu que Anastasi, implorar l'ajuda de Déu i l'aigua, va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
3: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
3: Bueno, però avui és Festa Lleida, Badalona, Festes Majors, el seu patró.
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
3: 17.
1: Dit Maiols?
4: No sé.
1: 183.
3: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
3: defensant
1: la minoria, tu. Les causes perdudes.
3: Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, en el quios vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Final! El Barça és campió de Lliga!
8: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
9: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
10: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
11: It's a tough day, it's starting in the morning, and I never forget this day.

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'ús de gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla però un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llambordes.
2: En plural, llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pasqual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la bona adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges, amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas, al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorgullar. Una imatge que ens aboca a algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el mallot de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula, la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia, la notícia és una exclusiva al diari Expansión que cita fonts a la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzen la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: Ah!
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'atavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, una esportiva especial per analitzar-ho amb Joel Díaz, Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
13: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
14: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
13: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
12: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
15: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
13: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
12: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mig any el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
13: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
18: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la Ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral.
19: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
21: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és un artista, és pintora, l'Anna.
1: Pintora?
21: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem. Si diu xiripipi, s'entrarà la llengua. Ral d'Avinyó.
21: Ara.
1: Fresca i tendra.
21: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
22: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
22: Xiripipi.
21: Ah!
1: Et truquem de part del Xavier, Anna.
21: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
22: Ah,
21: diu que
22: bé.
21: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. I ets pintora. Com et dius, Anna?
22: De
1: cognom? Com et dius de cognom, Anna?
22: Valls.
1: Valls, Anna Valls.
22: Sí. Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, vol, i què pintes?
22: Mira, pinto el que em podria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs ho mirarem.
22: Vaso a la natura, als paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé.
21: Doncs mira,
22: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
21: Ah, mira! Doncs una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.
22: Oh!

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 11 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica del país és d'energia solar. La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicat que la política d'habitatge i urbanística del govern dona resultats i ha permès abaixar els preus dels lloguers a Catalunya. Ho ha dit aquest passat divendres durant la inauguració d'una promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. Escoltem-lo.
3: Lliurament de claus és el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Quan li dius, vostè passa de ser invisible a ser visible, ara ja té papers per poder treballar, no ha de patir, com passegi pel carrer, o, com li dius, vostè aquí té les claus d'un habitatge amb un lloguer, un habitatge protegit, amb un lloguer per temps, ja, no ha de patir, ja té un habitatge. I a més, ben visitat, vostès ho han pogut veure, són edificis, uns habitatges de molta qualitat, 110, amb tots els condicions, amb espai, amb confort, amb criteris de sostenibilitat, molt ben ubicats, no sé si hem tingut ocasió de sortir al balcó i ho heu pogut fer, això és magnífic, venen ganes de venir a viure a Calafell, uns equipaments al costat, diu, home, tinc el camp de futbol, no, i el CAP, no, i la piscina, no, i el pavelló poliesportiu, ho té tot, i el mar, a tocar. Per tant, en fi, això és el país que volem. És això.
0: També tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
4: Avui és un gran dia per Calafell. Avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no?, aquestes polítiques i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final fructificaven o no. I estem contents també doncs, perquè el president Illa ha fet d'aquesta política d'habitatge la seva bandera i creiem doncs, que és potser el fet més destacable, no?, d'aquest mandat.
0: El president Illa ha posat en valor, per tant, les polítiques d'habitatge implementades pel govern i ha asseverat que la inauguració de la nova promoció de Calafell n'és un dels exemples del pla dels 50.000 habitatges. Les claus al municipi de Calafell d'aquests pisos assequibles es lliuraran el pròxim mes de juliol. Des de l'Ajuntament de Calafell s'ha recordat que aquests 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès. La construcció va començar a fer-se el 2024 i el cost ha estat de 14 milions d'euros, finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom dependent de la Generalitat, que va prestar al grup Rubau. El fons Next Generation ha permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. D'altra banda, durant l'acte d'aquest passat divendres, també s'ha avançat que les 4 pròximes convocatòries del Pla de Barris i Viles de Catalunya beneficiaran 1 milió i escaig de persones i que permetrà transformar al voltant d'uns 100 barris al país, a Catalunya. Entre els barris hi trobem el de Calafell, al barri de Cal Bolavà, que han estat beneficiat en la seva intervenció. El Pla de Barris ha beneficiat més de 250.000 persones. Calafell ha estat un dels 20 municipis escollits. Escoltem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
5: Molt a prop d'on estem en aquest moment, en aquest edifici de 110 habitatges de protecció, doncs hi haurà una transformació increïble en el barri de Bolavà. Per què? Perquè l'Ajuntament de Calafell va fer els deures, ha presentat una proposta magnífica en el Pla de Barris, a la primera convocatòria del Pla de Barris, se n'han presentat 83, n'hem seleccionat 20, quines les 20 millors? Entre elles de l'Ajuntament de Calafell. I per tant, hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bolavà. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si hi posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja, sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri. Per tant, els ciutadans que rebin les claus com les rebin d'aquí saben també que a banda de tots els equipaments que tenen veuran una transformació important. 20 milions d'euros deixen petja en un municipi per transformar el barri de Bolavà, que no sé si en forma part això, però en tot cas està tocat aquí. No?
0: De fet, el projecte de reforma del barri de Cal Bolavà, el nucli del poble de Calafell, tindrà una inversió de 20,5 milions d'euros, dels quals el govern aportarà 12,3 milions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Durant el matí el temps va donar pas a que es pogués celebrar amb total normalitat aquesta Festa dels Contes. A la tarda es va haver de desplaçar les activitats dins de la Biblioteca Ventura Gasol a causa de les condicions meteorològiques. En parlàvem amb la Mònica Trepat, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell.
6: I ja tenim aquí tots els talleristes, no?, de quilòmetre zero d'aquí del municipi de Calafell. Ja tenen tots els tallers preparats, ja tots els contacontes, tenim ja totes les instal·lacions muntades i, bueno, i sobretot esperem, doncs, que aquest dia aguanti, no?, perquè està el dia una mica complicat, però bueno, ja tot preparat, tot engegat, ja tenim aquí famílies, canalla i res, comencem aquesta Festa dels Contes.
0: Una de les activitats que s'oferia a la Festa dels Contes al poble de Calafell era un escape room. Vam parlar amb el professional encarregat de realitzar-lo.
7: I aquesta proposta és una escape room que teniu que descobrir qui ha matat el conill.
0: Ah.
7: Si és un conill, es diu Pastanaga, és un conill de pelutxa, uh-huh. I algú de la família Colomina l'ha fet algú perquè ha aparegut mort. I tenim que descobrir què l'ha passat. Sí, és la primera vegada que estem aquí a Calafell. Hem estat així per altres parts de Tarragona i així. Normalment treballem a Catalunya i per Europa i així, a festivals així europeus en massa a l'estiu. Però aquí a Calafell és la primera vegada que estem.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. L'accident es va produir al voltant de les 5 de la matinada d'aquest passat diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles. El SEM va mobilitzar fins a 10 ambulàncies i va traslladar els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat van treballar a la zona amb 5 dotacions terrestres, van estabilitzar els turismes i van excarcerar 3 persones atrapades dins dels vehicles. El SEM ha detallat que els 8 ferits han estat evacuats a l'Hospital de Bellvitge, un home crític i una dona greu, l'Hospital Sant Camil, amb un home greu i un home menys greu, el Joan 23 de Tarragona, amb un home greu, l'Hospital Santa Tecla, també amb un home greu, i l'Hospital de la Vall d'Hebron, també amb una persona greu. Dona menys greu traslladada a l'Hospital de Vilafranca del Penedès.
1: Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de les comissaries del Vendrell i Tarragona han detingut un home i una dona de 29 i 21 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla de paisà que en el marc del dispositiu Campai Pista realitzava tasques de prevenció a l'AP7 a Tarragona en sentit nord va observar dos vehicles que circulaven a gran velocitat, un darrere l'altre, i que en ocasions s'intercanviaven posicions. Durant aquests fets i després de comprovar que els vehicles estaven implicats en delictes contra la salut pública, els agents van informar la sala de comandament regional per alertar les patrulles del Vendrell. Tot seguit, un dels vehicles va reduir la velocitat, fet que va permetre als Mossos aturar-lo al voral de l'autopista, al punt quilomètric 209. Un cop identificats els dos ocupants i escorcollat el vehicle, no es va localitzar cap substància il·legal. Minuts més tard, agents del Vendrell van aconseguir aturar el segon vehicle a la sortida de l'AP7, a Vilafranca del Penedès, on van identificar dos ocupants, un home i una dona. Durant l'escorcoll del vehicle, concretament al maleter, els agents van localitzar 3 bosses que contenien 60 embolcalls de matèria vegetal premsada de color marró, presumptament haixís. El pes total dels 60 embolcalls va ser d'aproximadament 30 quilos, amb un valor estimat al mercat il·legal d'uns 60.000 euros. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit treballa per a la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir carrers més segurs, accessibles i en bon estat. Recentment s'han dut a terme actuacions en diversos punts, com ara el carrer Calafell, Avinguda Sitges, Avinguda Tarragona, Avinguda Rocaplana, carrer Margalló i carrer de la Sínia, entre d'altres. Des de l'Ajuntament de Cunit apunten que el manteniment de la via pública és una tasca constant, que requereix escolta activa i una resposta eficient per donar servei al conjunt dels ciutadans.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El pròxim 21 de maig, a les 7 de la tarda, al Jardí del Museu Déu del Vendrell, serà l'escenari de la presentació del llibre Petita Història de Marta Mata, un dels actes centrals de la commemoració del centenari de la mestra i pedagoga. L'obra, escrita per l'autor vendrellenc Albert Gené i il·lustrada per Pilarín Vallès, proposa un recorregut divulgatiu i il·lustrat per la trajectòria vital i professional de Marta Mata, figura clau en la renovació pedagògica i en la reconstrucció de l'escola catalana en el període de la postguerra. El llibre repassa els seus inicis com a mestra, la seva implicació en projectes educatius innovadors com l'escola Talita i la seva contribució a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Així mateix, també recull la seva trajectòria política, que la va portar a ser una de les primeres dones electes al Congrés dels Diputats en les primeres eleccions democràtiques, a més d'exercir com a senadora, diputada al Parlament de Catalunya i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Publicada per l'editorial Mediterrània d'Inlecció Petites Històries, l'obra té com a objectiu apropar figures rellevants de la cultura catalana al públic infantil i juvenil. El Vendrell compta actualment amb 19 títols d'aquesta col·lecció, iniciada el 1992 amb la petita història de Pau Casals i que inclou també la petita història d'Àngels Carriga, mare de Marta Mata. L'acte comptarà amb la presència de l'autor del text i de la il·lustradora i s'emmarca en el d'activitats organitzades per commemorar el centenari de Marta Mata. Obrim la plana general del dia. Catalunya té autoritzats i a l'espera de materialitzar 212 parcs fotovoltaics en sòls no urbanitzables d'un centenar de llargs de municipis, segons dades recents. Als parcs solars s'afegirien 2.068 megawatts de potència elèctrica d'una font renovable que el 2024 en tenia 1.663, el 80% dels quals en instal·lacions d'autoconsum. Però alguns projectes topen amb l'oposició del món local, sobretot pel seu impacte en els terrenys rurals. Amb tot, la patronal fotovoltaica estatal considera que no són tan lluny d'assolir els objectius de descarbonització energètica per al 2030 i el 2050. Actualment, tot i l'auge de l'autoconsum fotovoltaic, la solar encara representa només el 12% de la potència de generació elèctrica de tot el país. Catalunya ha multiplicat per 5 la seva capacitat de generació elèctrica amb energia solar fotovoltaica des de l'any 2019. En concret, el darrer balanç anual publicat per l'Institut Català de l'Energia de l'any 2024 situa aquest recurs en 1.663 megawatts de potència instal·lada, el que representa un terç de la potència elèctrica en fonts renovables instal·lada a Catalunya, però tan sols el 12% de tota la potència elèctrica de Catalunya. Els 2.068 megawatts projectats en nous parcs fotovoltaics que la Generalitat ja ha autoritzat suposarien més que duplicar la potència fotovoltaica actual. En aquest sentit, segons dades fins a l'abril, l'Institut Català de l'Energia actualment consten 212 projectes ja autoritzats de plantes solars fotovoltaiques en 155 municipis. Els parcs ocuparien una superfície equivalent a més de 3.400 hectàrees. De fet, doncs, d'altra banda, hi ha 140 projectes més en fase de tramitació amb fins a 1.082 megawatts més de potència a instal·lar. Una potència en parcs solars a la qual s'hi ha de sumar la procedent de totes les instal·lacions d'autoconsum que hi ha en servei. El 2019 va marcar un boom per l'autoconsum fotovoltaic a partir del decret del govern espanyol d'impuls a les renovables. El pic de nous projectes i de nova potència instal·lada es va assolir l'any 2023. Dades encara més recents de la xarxa de distribució d'Endesa també donen la mesura de com ha crescut el sector. La companyia xifra en 127.600 les instal·lacions d'autoconsum legalitzades i actives i fins als 141.633 clients amb autoconsum a finals del mes de març d'aquest 2026. Segons la companyia, això més d'un terç de totes les instal·lacions d'aquesta mena al conjunt de l'Estat. En el cas particular dels autoconsums col·lectius, el 12% de tot l'autoconsum s'estima que a Catalunya hi ha prop del 40% de l'autoconsum col·lectiu de tot l'Estat.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesqui a la ciutat i així garantir el futur del sector. L'Ajuntament de Tarragona està duent a terme un estudi de viabilitat tècnica i de diversificació que estarà enllestit al juliol i que es preveu que es situï l'obrador i la comercialització com a dues de les opcions prioritàries, si bé hi haurà altres propostes. El Port de Tarragona, amb el suport de fons Next Generation, seria l'encarregat de finançar l'equipament i els projectes complementaris, amb un pressupost aproximat d'un milió d'euros. Escoltem les declaracions del conseller de Pesca, Òscar Ordeig. Exposa diferents aplicacions que podria tenir l'obrador.
8: Pescant bé, estem pescant prou, podem fer un obrador per filetejar, envasar, fer quarta gamma, cinquena gamma, congelar, restauració, gastronomia. Llavors, ja hi ha exemples, sobretot al Cantàbric, però també al Mediterrani, però també a altres llocs del món, de fer aquest procés industrial o una part industrial. Llavors, jo crec que aquí, amb l'opinió dels pescadors, escolteu, quins fons públics tenim, hi ha fons europeus que poden anar destinats a això, avui dia es poden fer plats cuinats, es poden fer aquests plats cuinats, es poden congelar, es poden vendre sense congelar, hi ha llocs, hi ha organitzacions de productors que han demanat ajudes per congelar o per fer càmeres frigorífiques, per tant, tu t'has d'imaginar, des que el producte surt del mar fins que arriba a la taula o a casa d'una persona, en tot aquest procés tant de cuinat, de transformat o de preparar-ho amb safates, o de filetejats, o enllaunats, doncs hi ha possibilitats de fer això. Si no, val la pena, a quan es ven, quins marges hi poden haver, i llavors jo crec que aquí és alternatives.
0: El conseller de Pesca defensa una nova mirada de la política pesquera des de Brussel·les.
8: Pesquis molt, pesquis poc, al marge de les vendes que fas, perquè si el quedi un tercer, millor anem a veure aviam si ho podem fer nosaltres, com ja s'ha fet en altres llocs. Està tot inventat. De fet, nosaltres, al Mediterrani català, anem bastant més enrere de com van les cofradies del Cantàbric. Fa molts anys que fan projectes molt grans d'organitzacions de productors amb fons europeus per fer projectes industrials de transformació. Per tant, passi el que passi, això s'ha de fer. Ja concretarem com, però això s'ha de fer. D'acord? I passi el que passi, la lluita pels dies de pesca s'ha de fer i la guanyarem. De fet, ja ens han intentat dos desembres reduir-nos el 80%, i al final, per sentit comú i perquè era un insult a la intel·ligència la proposta que es feia, no s'ha fet.
0: Les mesures que es prenguin a partir de l'estudi pretenen no només donar més valor als productes, sinó també garantir la continuïtat dels treballadors i fomentar el relleu generacional.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Calafell a Menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició entre el Pont Lleida i el Club Patí Calafell. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltem un avanç a la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell. Javi Luna, president del Club Patí Calafell, Josep Guinovart, col·laborador d'aquí, de Calafell Ràdio, en l'àmbit esportiu, sobretot a hoquei patins. Com esteu?
9: Molt bé, bona tarda.
10: Jo encara digerint tot el viscut, però per ara bé.
2: Esteu aquí per parlar principalment de la polèmica relacionada amb la World

0: l'acte de protesto i que faci un comunicat, no? I que també es deixi molt clar que no ens queixem per intentar guanyar el títol o aconseguir el títol. Al final és un partit, va com va, poden haver-hi decisions, situacions, l'organització també, que deixa una mica molt a desitjar, però crec que està bé perquè els clubs que competeixen a Lliga i poden competir també a nivell europeu no vegin el Calafell com un club petit, no? O que ens ponguin prenent el pèl, perquè jo, per exemple, podem queixar-nos del tema del Nico Ojeda, no? Que va poder jugar el partit independentment de les targetes, sinó també a nivell d'organització, que companys o aficionats al Calafell, uns estàvem amb la banda estrellats, uns altres estàvem a la banda general, jo inclòs, o també a l'Speaker, que hi havia ja l'Speaker. Nosaltres a la Copa Rei, per exemple, tenim el Nori, que tots sabem que és un hooligan del Reus Deportiu, i com a mínim amb un criteri bastant objectiu. El que vam viure allà a Lleida va ser
1: increïble.
0: Però clar, fem el comunicat, actuem, bueno, pues l'ho comentat, no?, de lo que va succeir allà a Lleida, però clar, nosaltres teníem un tràmit pendent on ens anaven a treure 3 punts pel Xum Massanet.
2: Correcte.
0: Que això era, perquè crec per experiència, perquè en el seu moment vam estar una mica d'aquella una situació bastant semblant fa uns anys amb el Montoya, quan era porter del segon equip també, no? I era segon porter amb el primer equip. I hi ha un límit, no?, de partits. Si jugues X partits amb el segon equip, ja no pots tenir, bueno, tema fitxes, que ara podes explicar perfectament. Sí. Clar, a mi em va ser una sensació de fem el comunicat, fem el protesto, ens queixem. Bueno, es genera tot aquell rebombori una mica federatiu, europeu, espanyola, i al cap d'un o dos dies haver fet el protesto i tot el tràmit,
2: casualitats,
0: ens cau la, com es diu, la sanció, no? Bueno, ens treuen aquests 3 punts, o perfectament, quina casualitat, el Reus Deportiu passa a ser quart, nosaltres passem a ser cinquens. Clar, podem creure en casualitat.
2: Bueno, primerament, començant pel tema de la World Skate Europe, agraeixo el teu comentari, perquè jo també volia deixar-li ben clar que el fet que nosaltres protestem l'acte no és perquè vulguem guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. De fet, nosaltres, el mateix dia de partit, que el partit era a les 5 de la tarda, al matí, no sé si a les 10 o les 11 del matí, fem una trucada a Lleida, i els hi posem en situació de lo que hem vist, no? I que ens sembla que aquest jugador no hauria de jugar, i els hi diem clarament, els hi diem, mira, nosaltres no volem protestar l'acte, no volem impugnar res, però volem, bueno, us avisem perquè ho tingueu en compte i no el feu jugar, perquè clar, si el feu jugar ens obligareu a protestar l'acte, cosa que no volem fer. Bueno, llavors passen una sèrie de coses durant el dia, no? Que potser ara a Toro Passado, pues, potser va ser una errada nostra el poder actuar de bona fe, no? A ells els hi va donar temps tot el dia per fer moltes trucades, molts moviments i coses que potser no queda bé dir-les ben entera, perquè al final pogués jugar, no? Fins al punt que el jugador està escrit a l'acte a boli a darrera hora quan protestem l'acte, no? D'això hi ha proves físiques i moltes coses més que podríem dir, no? Llavors, bueno, després trucar al món del hockey és molt, molt petit, no? Llavors estan sabentes de tot, moviments que fas tu que provoquen altres coses, que trucades entre federatius europeus cap a Lleida, informant de coses que no haurien de per què informar si fossin neutrals, bueno, coses de darrere, no? Que confirmen totes les sospites que tu ja tens d'inici, no? Dit això, bueno, és el que volia dir, és això, que nosaltres no fem això per ni per molestar el Lleida, ni per guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. L'únic que volem és que el partit es disputi en les condicions que s'ha de disputar segons el reglament, i ja està. Però clar, un cop comença el partit veiem que el jugador està alineat, bueno, veiem a pistes per la nota a boli a última hora i que jugarà el partit, doncs ens veiem amb l'obligació moral de fer protesto, no? I a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot això, i ja no és només nosaltres, evidentment seguirem amb el tema, però ja no

0: més, no és per aconseguir ara el títol, perquè ara, mira, en el cas que aconseguíssim, no, que ho veig molt difícil, bueno, seria una mica com molt descafeinat, no? Però sí que serviria de cara a un futur, no? Doncs que coses d'aquestes no tornin a passar, no? I que totes les manipulacions i tot el perquè jo ordeno i mando i tot això que passa i que porta molts anys passant a aquests sí. nivells, doncs que algun dia deixi de passar, no? Si això ajuda, doncs benvingut sigui.
1: Un moment, perquè hauríem de fer un petit resum del que va passar exactament. O sigui, què va passar amb el reglament?
0: Sí, bueno, el reglament diu molt clar, és clar i meridià, i ho pot entendre un nen de 5 anys. Vull dir, diu que un jugador amb 3 targetes blaves dins la competició ha de complir un partit de sanció. Aquest jugador portava, abans de començar la feina fòlia, portava 4, perquè sí que és cert que també, tant a l'europeu, això passa a l'espanyol igual, no hi ha un òrgan sancionador que porti el control de tot això. De fet, ja ho diu per escrit, és el propi delegat del club infractor, no? En aquest cas el Lleida, que és el que se n'ha de cuidar, de portar el compte de les targetes dels seus jugadors i fer-lo descansar quan toca. En el cas que no compleixi, el club rival és el que ha de denunciar la situació i dir aquest noi ha jugat o no havia d'haver jugat i protesto, no? Llavors la federació en circumstàncies normals et dona la raó. Aquí ja portava 4 quan va començar la Final Four. En la semifinal li ensenyen la cinquena. Clar, nosaltres comprovem tots els partits, ell havia jugat tots els partits, no va descansar cap, per tant està pendent de complir aquesta sanció. Vull dir, i el reglament és molt clar i no deixa lloc a dubte ni hi ha lletra petita.
1: Aquesta tertúlia sencera en format vídeo la tindreu disponible durant el dia d'avui al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixa loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maró.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dilluns, arrenquem setmana. Avui és 11 de maig. Anem a repassar, com sempre a aquesta hora, les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de Londres ha presentat símptomes mentre anava a París en avió. I La Vanguardia també parla de la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou 2-0 i ho celebra com mai. El periòdico dedica també la portada al Barça i titula Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat en Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Espanya continua sense registrar cap positiu d'antivirus. Un altre dels titulars a la portada del periòdico. El punt avui també parla de la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió, 2-0. El rotatiu ara destaca en portada evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'Antavirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. També parla del Barça en portada i campions, titula. 20 minuts també dedica part de la portada a parlar del Barça, campions, contra el Real Madrid. Els espanyols del creuer confinats al Madrid després de l'evacuació inèdita. Els passatgers són aïllats 42 dies per descartar una infecció de l'antivirus. França ha anunciat que un dels repatriats ha presentat símptomes durant el viatge. I als diaris esportius, el Mundo Deportivo titula Saluda al campió. El Barça aixeca el seu 29è títol de Lliga contra el seu rival, el Madrid, per 2-0. El Camp Nou va ser tota una festa. De fet, avui hi haurà la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga. I anem ara amb el diari Esport en portada, 2-0, Barça-Real Madrid, campions i festa històrica. Són titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris.

recta final del judici als Pujol, torn dels últims acusats a l'espera de les conclusions del fiscal. La hipòtesi dels rosegadors nedadors que gairebé atura el desembarcament de l'Ondios. El Ministeri de Sanitat desmenteix que els ratolins transmissors de l'antivirus puguin nedar entre el creuer i la costa, com havia suggerit el president canari. Vaga a l'educació. Niubó convoca una reunió per reduir tensions 7 dies després de l'aturada del dimarts. El sindicat USTEC considera que arriba tard i reclama que a la trobada s'hi arribi amb una proposta concreta sobre la taula. Més titulars de l'àmbit polític que repassem des de Calafell Ràdio. Sánchez reivindica la gestió de la crisi de l'antivirus. Diu que Espanya ha respost amb exemplaritat i eficàcia. El president espanyol agraeix la solidaritat dels ciutadans de les Canàries i garanteix la seva salut pública. Catalunya arribarà a les 872 Stolperstein amb col·laboració i col·locació de 113 més durant aquest 2026. Dalmau reclama fer memòria en un moment en què el feixisme s'estén arreu d'Europa. El director de l'OMS agraeix a Tenerife la seva humanitat per rebre el vaixell amb l'antivirus. Trasllada a Pedro Sánchez la gratitud per acceptar el creuer i anirà a l'illa Canària en persona. Feijóo diu que si arriba a governar desclassificarà tots els documents reservats de la regularització de migrants. El president del PP aposta per l'ordre, la seguretat i l'aportació per garantir la convivència. Illa creu que els discursos d'odi fracassaran i que els catalans faran una elecció política i ètica. Junqueras diu que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona i que si Trapero no dimiteix, li tocarà a Illa cessar-lo. Junts parla d'un govern fallit i exigeix a Illa el cessament de les conselleres Parlon, Niubó i Paneque. El president de la Generalitat defensa una unió política europea basada en el federalisme davant la sacsejada global. Barcelona ha tancat el Dia d'Europa amb un acte pels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. El Biac creu que el govern d'Illa està sobrepassat i que és incapaç de tancar conflictes. La líder dels comuns al Parlament reclama que segueixi la gratuïtat de Rodalies mentre no hi hagi un servei digne. I després de repassar l'actualitat política, passem ara a l'àmbit social del dia.

I comencem parlant de l'antivirus. Primer dia de quarantena dels passatgers espanyols evacuats de Londres. Avui dilluns desembarcaran a les Canàries els passatgers que encara queden al creuer on es va declarar un brot d'antivirus. Aquest diumenge van arribar a l'Hospital Militar procedents de les Canàries, on havia desembarcat a primera hora. A l'hospital passaran un període de quarantena en principi de 6 setmanes en una planta d'aïllament. I també sobre l'antivirus, un passatger francès amb símptomes en el primer dia d'evacuació de Londres. El desembarcament del vaixell s'allargarà fins avui dilluns a la tarda. Més titulars d'àmbit social, com s'han d'adaptar escoles i instituts a la calor. Un estudi alerta que la meitat no estan preparats. Un informe de l'antiga Fundació Bofill alerta dels riscos en la salut i l'aprenentatge i proposa plans a curt i llarg termini. L'Aran geolocalitzarà els ossos que perdin la por als humans. Serà el primer territori del Pirineu que retornarà l'estratègia de seguiment amb collars GPS després de l'experiència a altres punts. Por de conduir, la fòbia que té una de cada tres persones. L'examofòbia limita molt la vida dels qui la pateixen, però es pot tractar. El conductor d'un tractor, quarta víctima mortal en accidents de trànsit aquest cap de setmana. La víctima és un home de 79 anys.

Seguim repassant l'actualitat social. Condicions del professorat, biaix de gènere i oferta pública, les assignatures pendents de la FP. La formació professional no vol que se la tracti com una educació de segona. Reclama que es posi en valor el seu paper integrador i que es millori l'oferta pública i també les condicions del professorat. El Castell de Barà, la residència per treballadors del Banc d'Espanya, que ha visitat l'Argueig. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, creu que aquest espai il·lídic hauria de passar a ser de titularitat pública per poder-lo obrir a la ciutadania. Un ciberatac doble deixa els estudiants de la UOC sense aula virtual durant unes hores aquest passat cap de setmana.

Més titulars. Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius en un màxim de 10 anys. La dona catalana aïllada al Clínic per ser contacte d'antivirus i la ingressada a Alacant han donat negatiu en la prova PCR.

Els moviments ecologistes del Camp de Tarragona celebren 10 anys de lluita a la Festa pel Territori. Els activistes reclamen espais de debat sobre el desenvolupament econòmic i energètic al Camp de Tarragona. Open Arms es prepara per salpar dimarts cap a Cuba i portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana. L'Astral travessarà l'Atlàntic per primera vegada i podria arribar al destí a finals de juny, després de diverses parades. Israel deporta els activistes de la flotilla. El ministre d'Assumptes Exteriors hebreu diu que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. Un xoc entre dos cotxes a la C-31 a Cubelles ha deixat 8 ferits, un crític, 5 de greus i 2 menys greus.

titulars destacats que estem repassant des del 107.9 de la FM. Això és Calafell Ràdio. Recorda que també ens podeu seguir des de calafell.tv a la ràdio online. Passem ara a l'economia. Titulars econòmics, els últims, els més destacats. Frau elèctric disparat. Cada 20 minuts es detecta un cas a Catalunya. Només amb l'electricitat defraudada l'any passat a Catalunya es podria abastir una població de 140.000 habitants. La pizza cau del podi després d'anys de ser la reina del menjar a domicili. El secret ja no està en la massa. Les grans franquícies de pizza viuen una forta crisi mentre el mercat del delivery explota i el consumidor s'estima més la pizzeria de barri o l'app del mòbil que ofereix hamburgueses o sushi.

La central nuclear d'Ascó 2 comença la 31ª recàrrega de combustible. La parada preveu unes 11.000 ordres de treball i més d'un miler de professionals addicionals. Petits municipis segueixen lluitant contra la normalitat dels talls elèctrics un any després de l'apagada. Ajuntaments a nord i sud del país reclamen millores, mentre Endesa diu que executa les inversions acordades amb el govern. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya diu que la línia R Aeroport començarà a funcionar el primer semestre del 2027. I Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest dissabte amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències al servei. I Renfe ha començat la construcció dels nous tallers de manteniment de Rodalies amb previsió de duplicar la capacitat actual. Autoritzen una planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica a Tarragona. El projecte es divideix en 4 instal·lacions. Eduard Sallent creu que la presumpta infiltració entre docents pot erosionar la confiança en els Mossos. L'excap del cos recela d'aquesta tècnica i creu que en aquest cas no es va planificar adequadament. El sindicat USOC convoca 3 dies de vaga a l'escola concertada. L'entitat considera insuficient la proposta que Educació ha fet fins ara. Parlem estudia ofertes per vendre una de les seves línies de negoci i pot tancar l'operació aquest mes de maig. Singapore Airlines elimina les escales i consolida el vol directe entre Barcelona i Singapore. La connexió tindrà 5 freqüències setmanals a partir d'aquest hivern i connectarà el país asiàtic amb Madrid. Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió. El Consell de la DEOCABA defineix el nou ple amb 12 vocals i obre el procés per elegir president. I ara ens aturem a la premsa internacional. Els Estats Units i l'Iran s'enroquen davant l'última proposta de pau i fan perillar el fràgil alto el foc. L'Iran diu que la proposta de Washington és una rendició i respon amb una contraoferta que Trump veu totalment inacceptable. Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec. Els sobiranistes de la província d'Alberta, motor econòmic del país i principal productora de petroli i gas natural, reuneixen prou suport per convocar un referèndum a l'octubre i marxar del Canadà. I ja ha aterrat al Prat l'activista de la flotilla Saif, deportat per Israel. Detecten una gran taca de petroli a l'illa de Kark, a l'Iran, que avança cap al sud-oest. Imatges per satèl·lit mostren un vessament de cru al golf Pèrsic. Un viatger de l'Ondius en una illa remota. Una missió de socors del Regne Unit a Tristan. Un ciutadà britànic que viu en una illa de l'Atlàntic de només 221 habitants presenta símptomes d'antivirus setmanes després de desembarcar de l'Ondius.

L'activista Saif ha avisat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina. El membre de la flotilla Terra Barcelona hi denuncia tortures contínues a presons israelianes. Són els titulars destacats de la premsa internacional. Anem ara amb la cultura. Poemes de Martí i Pol a l'aula per representar com era la vida a les fàbriques. Un projecte combina comprensió lectora amb el disseny d'instal·lacions artístiques. Queixes pel concert exclusiu d'Olivia Rodrigo al Grec de Barcelona, només per alguns afortunats. La cantant nord-americana ha actuat aquest passat divendres en un acte privat organitzat per Spotify, que ha rebut crítiques de fans que es van quedar fora després de fer hores de cua.

Més titulars culturals. El clàssic còmic que va unir Superman i Spider-Man fa 50 anys torna a les llibreries. La FIM Vilaseca tanca la 22a edició amb una participació de 8.500 persones i més de 60 actuacions. L'organització destaca que la fira es reafirma com el gran aparador de la música emergent i familiar. Els Pets i els Lacs en Busto de Pem i Fortuny compartiran cartell després de 20 anys a la castanyada del Cabró Rock. El Teatre Bartrina de Reus floreix amb 5.000 flors participants en el 79è Concurs Nacional de Roses. El certamen obre per primer cop la participació a amateurs, floristeries, estudiants i brigada municipal. Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats. La sèrie de Disney Plus, Abandonados, també s'ha estrenat aquest passat dissabte al Docs Barcelona i a la plataforma es farà el 29 de maig. La UOC se suma a altres universitats i reconeixerà crèdits als alumnes que participin en el voluntariat per la llengua. El Barnasants posa punt final a la seva 31a edició, amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior. El govern espanyol atorga una ajuda de 100.000 euros a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Davant del pacte de govern entre PP i Vox a l'Aragó, el Ministeri de Cultura vol protegir la diversitat lingüística. Barcelona vol convertir-se en un museu a l'aire lliure, amb els monuments de Cerdà, Cavaller, Mercuri i l'emprenedoria. El Museu Nacional d'Art de Catalunya exhibeix 41 dibuixos de l'artista Sim i l'obra El milicià ferit de Francisco Mateos. I ara sí, els esports. La Rua del Barça, recorregut complet, horaris, fanzons i com seguir-la. La Rua del Barça tornarà a omplir Barcelona per celebrar la Lliga i la Supercopa. De fet, doncs, hi ha un recorregut establert que cal saber. El Barça torna a estar de festa. El club català suma la 29a Lliga de la Història per a les seves vitrines. El recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la Rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer de Numància. Continuarà pel carrer de París i seguirà fins al carrer de Balmes. Després de passar pel carrer de Palai, la comitiva rodejarà la plaça de Catalunya abans de pujar pel passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals d'aquesta celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la Rua continuarà pels carrers de Provença, Aribau i París. Posteriorment passarà per l'avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. La Rua del Barça de campió de Lliga arrencarà a les 5 de la tarda des del Camp Nou.

El Barça, per tant, ha aixecat la 29a Lliga de la seva història. Els blaugranes, clarament superiors, han superat el Reial Madrid amb autoritat. L'equip de Flick ha imposat el seu ritme des del primer minut i ha certificat un títol merescut, culminant una temporada de domini absolut. Flick, després de guanyar la Lliga, ha dit «Mai oblidaré això, ha estat un dia dur». A l'entrenador alemany li ha tocat celebrar la seva segona Lliga com a entrenador blaugrana el dia de la mort del seu pare. Leo Messi, la felicitació més especial a la Lliga del Barça. El futbolista argentí ha estat un dels primers a reaccionar al títol blaugrana aconseguit. Mbappé encén les xarxes amb una història durant el Clàssic. Una publicació del davanter del Reial Madrid amb el 2-0 en el marcador genera crítiques i bromes. En hoquei patins, el Barça perd la final de la Champions contra el Porto 3-1. I l'efemèride musical ve amb Eric Burdon, avui compleix 85 anys. Aquest cantant britànic, nascut a Newcastle, una de les veus solistes del grup The Animals. Molt bon dia i bon inici de setmana.

0: Gran Boquer.
1: Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, que engeguem setmana. Som a dilluns, dia 11 de maig de 2026, i engeguem també setmana des del Calafell Matí, aquest programa magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv. Com sempre, a través del 107.9 de la FM, també en emissió online, us acompanyarem fins la 1 en punt del migdia, 4 hores per compartir l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, sempre gràcies a tots els col·laboradors, als companys que fem possible el Calafell Matí en nom de tots ells. Salutacions al Ferran Boquer, tot un plaer parlar-vos, saludar-vos en directe i comença setmana i programa. Doncs sí, que si us quedeu aquí amb nosaltres, tot a punt, tot preparat. Un dia més, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 11 de maig, de les efemèrides musicals, el temps, la previsió de Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Primer tram del programa ja començat. Doncs vinga, a partir de 2:15, espai d'actualitat del Calafell Matí en aquest dilluns. Parlarem de la visita el passat divendres del president de la Generalitat, en Salvador Illa, per inaugurar les 110 vivendes de lloguer assequible de Calafell. En temps d'actualitat ens ho explicarà la Mireia Romaguera. A les 10 arriba Sabel Gámez amb Altres Ulls, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell. Aquesta setmana, doncs, sempre també acompanyant-nos, i ens parlarà dels pressupostos participatius en un capítol titulat Construint Calafell. També tindrem l'espai de vida saludable. Ens acompanyarà l'Arnau Sadurní, que és fisioterapeuta de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Amb ell parlarem de l'artrosi. A partir de 11:15, espai d'ofertes laborals i de formació amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11, el temps, i tot seguit, espècies i paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. Parlarem de l'obesitat a partir de 11:15, l'espai de salut amb la metgessa Lourdes Alonso, i a les 12, l'Spoiler amb la Elo. I al tram final del programa, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs un programa força complet per començar la setmana, avui dilluns, des del Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, som-hi. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a conèixer el que celebra en aquest dia 11 de maig de 2026 pel que fa a dies mundials o dies internacionals, i en dies que celebrem un munt de coses. Avui la veritat és que aquests dies mundials o internacionals, doncs, no tenim constància de cap celebració. El que farem és recordar que un 11 de maig com avui, però de l'any 330, atenció, any 330, la ciutat de Byzantium va ser rebatejada com a Nova Roma durant una cerimònia de dedicació impulsada per l'emperador Constantine the Great. Tot i que aquest nou nom oficial, la ciutat va continuar sent coneguda popularment com Constantinople, que acabaria imposant-se com la denominació més habitual durant segles. És una de les efemèrides d'aquest dia que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. També recordarem que del 11 de maig del 2011, a la regió de Múrcia, Espanya, es va produir un terratrèmol de magnitud 5,1 a l'escala de Richter. La ciutat més afectada va ser Lorca, on el sisme va causar danys materials importants i diverses víctimes, convertint-se en un dels episodis sísmics més rellevants de la història recent d'Espanya. Efemèrides del que va passar un 11 de maig com avui, però tenim també efemèrides musicals i celebracions musicals d'artistes que avui, doncs, celebren el seu aniversari. Començarem per la Sophie B. Hawkins. Va néixer l'11 de maig del 1964. És una cantant estadounidenca de música pop-rock, coneguda pels seus èxits als anys 90, sobretot. Va tenir molta popularitat, però una popularitat centrada en aquell moment. Avui la Sophie B. Hawkins celebra 62 anys.

i qui també va néixer un 11 de maig, però en aquest cas del 1941, va ser Eric Burdon, cantant britànic de música rock, líder de The Animals, una banda clau del British Invasion. Una figura molt influent del rock dels anys 60, avui compleix 65 anys, Eric Burdon.

I la tercera i última de les efemèrides musicals d'aquest dilluns, dia 11 de maig, és per Sabrina Carpenter. Va néixer l'11 de maig del 1999. Avui celebra 27 anys aquesta artista nascuda a Pensilvània, que s'ha convertit en tot un fenomen global gràcies a èxits com Espresso o aquest Mindchild. Després d'haver començat la seva carrera com a actriu Disney, doncs en el 2026 continua plenament d'actualitat. Fa només unes setmanes va sorprendre en el festival Coachella, compartint escenari amb la Madonna amb una actuació molt comentada. També ha estat una de les protagonistes de la Met Gala, on va rebre homenatge, va retre homenatge al cinema clàssic, i també a Audrey Hepburn. Ho va fer amb un espectacular vestit inspirat en la pel·lícula Sabrina. Doncs la Sabrina Carpenter, una de les estrelles del moment, una d'aquestes artistes que avui, concretament avui, 11 de maig, fa 27 anys. És moment de recordar-la, d'escoltar-la amb una de les seves grans cançons. És aquest Espresso, en què va tornar la popularitat i no fa gaire temps enrere. Amb això et diem bon dia i bona hora. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Calafell Matí amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
1: Engegat el programa, hem arribat a les 9 i 10 minuts del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs bé, anem per la meteorologia, anem a conèixer quina és la previsió que en fa en Josep Miró, el nostre home del temps, per aquest inici de setmana pel que fa a la meteorologia. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta, i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica, i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta, al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixar loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia, i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maró.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambiental és de 17 graus centígrads, i ara mateix tenim el sol doncs una mica ocult darrere d'aquests núvols que envaeixen el cel de Calafell.

0: Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull a les fortades, als continguts dels diferents diaris digitals en aquest cap de setmana, a les últimes hores. Avui començarem per la Fura del Penedès.cat. Parlem de la visita de Salvador Illa aquí, a Calafell, el passat divendres a la tarda. Una visita en la que Salvador Illa beneeix els nous pisos de lloguer assequibles de Calafell, ja acabats. Calafell ha inaugurat aquest divendres la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït entre el nucli del poble i el nucli de la platja. Es tracta de la primera promoció d'habitatge públic que es fa al municipi des de fa més de 40 anys i arriba en aquest moment de forta necessitat de pisos amb lloguer que estigui a l'abast de recursos de la població. La inauguració s'ha fet amb la presència del president de la Generalitat, com dèiem, Salvador Illa, que ha beneït la iniciativa calafellenca. I tal com ha recordat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, els 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers de Priorat i de Jaume Pallarès. La construcció es va començar a fer el 2024 i el seu cost de 14 milions d'euros s'ha finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom depenent de la Generalitat, que va prestar els diners al grup Rubau. Els fons Next Generation també han permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. Anem a diari de Tarragona.com. A la secció Costa parlant en plena de successos de 8 ferits en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes ha estat en estat crític i va ser evacuada a l'Hospital de Bellvitge. Vuit persones van resultar ferides de diversa consideració en un accident a la carretera C31 a Cubelles. Un dels ferits es troba en estat crític, 5 més en estat greu i 2 persones han patit ferides menys greus. L'accident es va produir a les 6 de la matinada, aquest diumenge, a l'altura del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques es va desplaçar amb 10 ambulàncies fins a la zona per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, va ser evacuat a l'Hospital de Bellvitge. La resta van ser traslladats al centre sanitari de Sant Camil, a Vilafranca, al Joan 23, a Santa Tecla i a la Vall d'Hebron. Canviem de rotatiu, anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Detingut un home i una dona que transportaven 30 quilos d'aixís de Tarragona al Vendrell. Les detencions s'emmarquen dins del dispositiu de prevenció Campa i Pista que la policia catalana desplega a l'AP7. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dijous un home i una dona de 29 i 21 anys que transportaven uns 30 quilos d'aixís entre Tarragona i el Vendrell. Les detencions s'emmarquen, com dèiem, dintre d'aquest dispositiu Campa i Pista que la policia catalana té desplegada a l'AP7 per combatre el tràfic de drogues i altres activitats delictives. Una patrulla de paisà va detectar a l'autopista en sentit nord a l'altura de Tarragona a 2 vehicles que circulaven a gran velocitat i que intercanviaven posicions de manera sospitosa. Els agents van alertar la sala de comandament regional que va coordinar l'actuació amb patrulles del Vendrell. Poc després, un dels vehicles va ser aturat al quilòmetre 209 de l'AP7, tot i l'escorcoll no s'hi va trobar cap substància il·legal. En canvi, el segon vehicle va ser interceptat a la sortida de l'autopista a l'altura de Vilafranca, on viatjaven els dos detinguts. Al maleter del vehicle, els agents van localitzar 3 bosses amb 60 embolcalls de substància vegetal premsada, presumptament aixís. El pes total del decomís és d'uns 30 quilos amb un valor estimat en el mercat il·legal de 60.000 euros. La bona coordinació de les comissaries del Vendrell i Tarragona va ser clau per la detenció immediata dels sospitosos que estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Els dos detinguts han passat ja a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de Vilafranca del Penedès. I Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest dissabte i avui dilluns, primer dia feiner, amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències al servei. I a la ciutat del Penedès parlen del Vendrell que estrena una nova eina per agilitzar i simplificar els tràmits urbanístics. L'Ajuntament presenta la nova ordenança Orpime i una plataforma digital per facilitar llicències, obres i inversions al municipi. I també que rotatiu titula que la filla estrena la primera promoció d'habitatge social des del 1982. Són 110 pisos de 2 i 3 habitacions. Una iniciativa que ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Calafell, l'Institut Català de Finances i l'empresa Rubau i els fons Next Generation. I el Vendrell crea una guia amb ajuts, serveis i avantatges per la gent gran. L'Ajuntament distribuirà un document en espais públics i als centres sanitaris perquè les persones grans tinguin tota la informació en un sol lloc. I també ens parlen de l'alerta al Vendrell. Un home armat provoca una gran actuació policial. Els agents van vigilar l'entrada al bloc d'edificis després de comprovar que l'home de 54 anys tenia una arma curta de foc i munició. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb aquestes notícies hem arribat a les 9 i 19 minuts del matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: I Will Love Again, aquesta cançó, ella tornarà a estimar, ens ho deia l'any 2000, és la Lara Fabian, així la vam conèixer, Cançons que van desfilant per la nostra antena al llarg del matí, al llarg d'aquestes 4 hores, tenim cançons d'actualitat, força recents, també clàssics de la història de la música.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: És la nova cançó de l'Alex Warren, això que acabes d'escoltar, que sona ja com una de les cançons de l'actualitat, és el Fever Dreams de l'Alex Warren. Hem arribat a les 9:28 minuts del matí. Anem a l'Avanç Informatiu.
1: Calafell Ràdio. Avanç Informatiu.

0: moment de les notícies d'aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El Calafell la menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Calafell ha inaugurat aquest divendres la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït entre els nuclis del poble i de la platja. Es tracta de la primera promoció d'habitatge públic que es fa al municipi des de fa més de 40 anys. Arriba en un moment de forta necessitat de pisos amb lloguers que estiguin a l'abast dels recursos de la població. La inauguració s'ha fet amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha beneït la iniciativa Calafell. Escoltem les seves declaracions on el president de la Generalitat, a banda dels 110 pisos de lloguer assequible de Calafell, on s'entregaran les claus aquest estiu, també ha parlat del pla de barris de Calafell al nucli del poble. Salvador Illa.
2: Lliurament de claus és el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Quan li dius, vostè passa de ser invisible a ser visible, ara ja té papers per poder treballar, no ha de patir, quan passegi pel carrer, o, com li dius, vostè aquí té les claus d'un habitatge amb un lloguer, un habitatge protegit, amb un lloguer per temps, ja, no ha de patir, ja té un habitatge. I a més, ben visitat, vostès ho han pogut veure, són edificis, són habitatges de molta qualitat, 110, amb tots els condicions, amb espai, amb confort, amb criteris de sostenibilitat, molt ben ubicats. No sé si he tingut ocasió de sortir al balcó i ho he pogut fer. Això és magnífic. Venen ganes de venir a viure a Calafell. Uns equipaments al costat. Diu, home, tinc el camp de futbol, no? I el CAP, no? I la piscina, no? I el pavelló poliesportiu. Ho té tot. Ho té tot. I el mar a tocar. Per tant, en fi, això és el país que volem. És això. Molt a prop d'on estem en aquest moment, en aquest edifici de 110 habitatges de protecció, doncs hi haurà una transformació increïble en el barri de Bubabà. Per què? Perquè l'Ajuntament de Calafell va fer els deures, ha presentat una proposta magnífica en el Pla de Barris, a la primera convocatòria del Pla de Barris, se n'han presentat 83, n'hem seleccionat 20, quines les 20 millors? Entre elles de l'Ajuntament de Calafell. I per tant, hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bubabà. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja, sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri. Per tant, els ciutadans que rebin les claus com les rebin d'aquí saben també que a banda de tots els equipaments que tenen veuran una transformació important. 20 milions d'euros deixen petja en un municipi per transformar el barri de Bubabà, que no sé si en forma part d'això, però en tot cas està tocat aquí. No? Aquest és un exemple de tot el pla 50.000, de tot el pla 214.000, per classificar més sòl, per poder fer més habitatge públic i de protecció, d'una aplicació de la llei d'habitatge que dona resultats a Catalunya. Sentiran, dona resultats a Catalunya, el preu ha baixat a Catalunya de lloguer. Diu, no, perquè hi ha menys lloguers. No és veritat, es posen més lloguers, simplement regularitzem, intervenim al mercat per dir cap on ho podem direccionar, que és cap a garantir que aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya puguin tenir un accés a un habitatge digne, que és el que estem garantint, per exemple, amb aquesta obra d'avui en dia.
1: A continuació els oferim també les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Moltes gràcies, honorable president de la Generalitat. També hi ha aquí representants de l'empresa Rubau, que és la que ha fet possible doncs, aquesta promoció, i també Sogeviso, a través de Llogaràlia, doncs, que farà també després el lloguer i la distribució també d'aquests habitatges i la selecció de tota la gent. Regidors, regidores, també hi ha el delegat del govern, Lluís Sat, Xavi Amor, també. I bé, doncs, avui és un gran dia per Calafell, avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no?, aquestes polítiques, i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final fructificaven o no. I estem contents també doncs, perquè el president Illa ha fet d'aquesta política d'habitatge la seva bandera. i creiem doncs, que és potser el fet més destacable no, d'aquest mandat, l'impuls que s'ha fet en la promoció de l'habitatge públic. I aquesta promoció, tot i que no ha entrat dintre del pla dels 50.000, creiem doncs, que és una promoció que demostra això, l'aposta que hi ha hagut ferma i decidida en aquest país per poder fer habitatge públic, impulsar habitatge públic, i en un lloc com Calafell, on el preu de l'habitatge van viure el boom immobiliari en el seu moment, l'especulació urbanística també, a finals dels 80, principis dels 90, i després hem vist també com el preu del lloguer i el preu de compra d'habitatge doncs, va creixent de manera exponencial cada any. No? Per tant, és important que hi hagi una promoció com aquesta que equilibri la demanda d'habitatge públic i d'habitatge de lloguer assequible en el municipi i que d'aquesta manera doncs, també puguem doncs, donar sortida a persones que no hagin de sortir, de marxar d'aquest municipi a buscar un habitatge més econòmic en un altre. Agraïm la inversió que s'ha fet per part de Rubau, perquè costa moltíssim que una empresa catalana i que una empresa doncs, aposti de manera decidida invertir 14 milions d'euros, que és el que van en aquests edificis, en un municipi com el nostre i que després tingui un retorn a 30 anys. Costa moltíssim trobar empreses així. I a vegades no li donem valor, però jo crec que avui li hem de donar el valor que toca. No? Perquè després, sí que és veritat que després es va aconseguir una generation, que es va donar la Generalitat, de 3 milions i mig d'euros, i també és important el paper que hi ha jugat l'Ajuntament al darrere, perquè ha avalat el préstec per fer els 11 milions restants, doncs també ha fet un aval l'Ajuntament perquè sigui viable aquesta operació. I per tant, crec que ens hem de felicitar tots per haver-ho aconseguit, per haver-ho fet possible i que avui doncs, puguem estrenar-lo i que puguem doncs, obrir a portes aviat i donar les claus doncs, més aviat.
1: Els 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers del Priorat i Jaume Pallarès. La construcció va començar a fer-se el 2024. El seu cost de 14 milions d'euros s'ha finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom dependent de la Generalitat. Va prestar al grup Rubau. Els fons Next Generation també han permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. Els interessats s'han inscrit a una borsa d'habitatge i ara s'hauran de començar a fer les adjudicacions per a totes aquelles unitats familiars que compleixin els requisits fixats, que se seleccionaran per ordre d'inscripció. Des de l'Ajuntament de Calafell han explicat que es prioritzaran les unitats familiars que portin més de 2 anys amb els seus membres empadronats al municipi. Un altre dels requisits que han de complir els que vulguin accedir-hi és que el lloguer ha de representar més del 30% dels ingressos de la unitat familiar, amb uns mínims obligatoris de 21.000 euros bruts anuals.
0: Tota l'actualitat al

0: Tant cançons que per molt que passi el temps, sempre venen de gust escoltar-les. Com és el cas d'aquesta que acabem de recuperar, que ja publicàvem fa uns anys enrere, l'Abraham Mateo amb la col·laboració de la malaguenya Ana Mena. Els andalusos cantaven juntets això, Quiero decirte. Cançó que hem compartit aquí a la nostra selecció musical començant la setmana, en aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026, 9:43 minuts.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I des del nou treball del Joan Dausà Immortals arriba aquesta, la nova cançó.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Una cançó, és una de les noves cançons del Joan Dausà. Això que acabes d'escoltar és una de les, com deia, noves cançons de l'Immortals, que també té la col·laboració de l'Antoni Orozco. Doncs vinga, arribem a les 9:47 minuts. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Fins a una, compartint aquest dilluns, avui dia 11 de maig de 2026, amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Anem camí de les 10, moment que arribarà Sabel Gámez amb altres ulls, avui amb el capítol titulat Construïm Calafell. També l'espai Vida Saludable, avui amb el fisioterapeuta, l'Arnau Sadurní, que ens parlarà de l'artrosi. A 11:15, l'espai d'ofertes laborals i de formació, a les 11 al temps, i tot seguit amb la Núria Martínez, Espècies i Paisatges de Calafell. També l'espai de la salut, amb la Lourdes Alonso, a 12:15, l'espoiler amb l'Elo, i l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, abans d'arribar al final del nostre programa. Tot això i molt més, aquí, en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I ara amb Coldplay i els BTS, My Universe.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Sí, si no, ja arribem a les 10 del matí. En un moment arriba Sabel Gàmez amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell aquesta setmana amb el capítol Construïm Calafell, parlant dels pressupostos participatius. Tenim música, tenim actualitat, entreteniment, tot això al llarg de 4 hores. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia. Tenim el Tototoró del Siderland. És una de les cançons en català més radiades d'aquests dies. Tototoró, Siderland.

0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Construïm Calafell. Hi ha decisions que no fan soroll, però que acaben canviant la vida d'un poble. I els pressupostos participatius de Calafell són exactament això. Una oportunitat silenciosa perquè la veu dels veïns deixi de ser només conversa de carrer. Una petició feta en veu baixa. Una proposta que tots veuen però que ningú plasma en una realitat. Com la falta de papereres, de més zones per gossos, de més neteja viària. Les necessitats de Calafell són les necessitats de tots. Des del passat 4 de maig i fins al 19 de juny, la ciutadania podrà tornar a presentar propostes per decidir com invertir una part del pressupost municipal del 2027. Pot semblar només un tràmit administratiu, però en el fons és molt més. És la possibilitat que una idea nascuda en una plaça, en una conversa entre famílies o en la preocupació d'un barri acabi transformant-se en una millora tangible per a tothom. Calafell manté el mateix model dels darrers anys, projectes assumibles, realistes i executables dins del mateix any. Potser no són grans obres faraòniques ni titulars espectaculars, però sovint són aquestes petites actuacions les que fan més humana una ciutat. Un parc arreglat, un espai públic més digne, un equipament que torna a tenir vida, petites coses que en realitat parlen de convivència i de futur. I després arribarà el moment de votar. Entre setembre i octubre, els veïns decidiran quines propostes mereixen tirar endavant. Perquè participar no és només opinar, és implicar-se, sentir que el municipi també és responsabilitat nostra, ser part del projecte, ser part de l'execució i, sobretot, ser part del resultat. En temps en què sovint es diu que la política viu lluny de la gent, iniciatives com aquesta recorden una veritat molt senzilla. Els pobles només avancen de debò quan la ciutadania deixa de mirar des de la barrera i s'atreveix a construir, idea a idea, el lloc on vol viure. Com? Amb els ulls del cor. Amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gàmez.

0: Ben Matí, amb Ferran Boquer.
1: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui volem parlar de l'artrosi. Ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
1: Doncs molt bé, encantat. I parlar d'aquests temes de salut que segur que els interessa als nostres oients, avui volem parlar de l'artrosi. Per què creus que és important parlar de l'artrosi?
2: L'artrosi, Ferran, és una de les malalties més prevalents actualment a la societat. És una condició molt comuna on, sobretot, tenim molts mals entesos. Tenim moltes idees o molts conceptes que ens van passant com a herència a companys i companyes, o veïns, veïnes, etc. I no acabem de trobar el concepte real o ben bé el que és. Per tant, avui anem a solucionar, anem a veure...
1: Desmitificar, potser, exacte, no? Una miqueta aquestes creences que tenim sobre l'artrosi. Com definiries el que és l'artrosi?
2: Bé, defineixo més aviat com la sentim, no? Saps aquella sensació de quan et lleves i et sembles com un robot de fusta o un personatge de Mago de Oz? Que et sentes com encarcarat, no? Que costa caminar-te, que costa... Uf, què passa aquí? Falta com oli a les articulacions. Que necessitem més o menys 15 minuts, una cosa així, per començar a escalfar. Doncs això podríem definir l'artrosis. És la manera més senzilla i que més comúnment ens trobem cada dia. Bàsicament és que el cartílag necessita un oli, escalfar l'oli a l'articulació. Per això ens costa molt moure'ns al llit. Primerament, crec que hauríem de parlar del tema de desgast. Tothom té entès que l'artrosi és un problema de desgast de l'os, quan realment no és així. L'artrosi és un problema de desgast del cartílag, del que recobreix l'os. Tenim el líquid sinovial i tenim el cartílag. Això, molts cops, ja comença a tenir el mite, no?, de si tinc els ossos debilitats o tinc els ossos fluixos, ja tinc un problema d'artrosis. No és ben bé així, sinó que això és més aviat d'osteoporosis, no estem parlant d'artrosis, és un problema del cartílag. Bàsicament, és el que ens separa una articulació, un os de l'altre. Si tinc un problema al cartílag, un os xoca amb l'altre. Llavors ja comença a crear aquesta sensació de dolor o de rigidesa, que és ben denominat l'artrosis. Diferenciem també artrosis d'artritis. Són malalties diferents.
1: Són coses diferents.
2: Sí.
1: Avui estem parlant de l'artrosi, una malaltia, podríem dir, que s'associa, moltes vegades es vincula a una certa edat, sobretot als avis, a les persones grans, podríem dir. No sé si això és cert, perquè ens deies, tenim a vegades la sensació de que ens costa engegar, posar en marxa la maquinària dels ossos. Clar, tenim una edat que no estem vinculats amb els avis, però també podem tenir aquesta sensació, no?, que ens pot passar.
2: Sí, exacte. Tothom, si parlem d'artrosis, ens ficaríem al cap un avi o una àvia, o persones majors, que ja els hi costa caminar. Doncs bé, hem d'entendre que l'artrosis és la causa número 1 de discapacitat d'adult gran. És cert. Però et faig una pregunta, Ferran. Tu creus que l'artrosis tothom acabarà patint-la o simplement és un problema puntual que passa perquè, mira, m'ha tocat?
1: A veure... No sé què dir-te, potser sí que potser tots arribarem en major o menor grau a patir aquesta artrosi. No sé si m'equivoco o no, tu em diràs.
2: Al final, l'artrosi és un procés natural de la malaltia del nostre cos. Nosaltres, cada cop que ens fem més grans, el nostre cos, diguéssim, que no crea tant com el que arriba a destruir. M'explico. Tenim una cosa que es diu un osteoblast, que són els que creen l'os. Llavors, què passa? Que molts cops... quan a mesura que ens fem més grans, sobretot a partir dels 40-50 anys, anem reduint aquesta creació, que alhora acaba afectant en la qualitat de l'os i alhora acaba afectant el líquid sinovial i el que denominem artrosis, que és l'espai entre els dos. Què acaba passant? Doncs que més o menys un 30% de les persones de 60 anys acaben tenint símptomes d'artrosis. Què vol dir? Que tothom manté... Cada cop en tenim més, perquè acaben sent més grans. Però només el 30% es presenta aquest dolor, que és molt diferent a dir que tothom en té, però no tothom pateix el mateix dolor. M'explico?
1: Doncs en major o menor grau doncs podem arribar a patir aquestes conseqüències de l'artrosi.
2: Exacte.
1: Però què és el que ocasiona, no?, que podem patir-lo o no? Què és el que condiciona doncs, el tenir aquests dolors o no?
2: Vale. Tenim diversos factors. Un d'ells són les lesions prèvies, per exemple, si vas trencar un menisc o si vas trencar un lligament quan eres més jove, aquella articulació té més risc, perquè té menys substent que no la normalitat. També el sedentarisme, quan l'articulació no es mou, l'articulació no es nodreix. Per tant, aquest líquid que tenim entremig no funciona tan bé com hauria de ser. El sobrepès, i només, no només pels quilos, sinó també el teixit gras, que hi ha diverses substàncies que ataquen el cartílag, no? Que són substàncies inflamatòries. I finalment, la genètica. També influeix molt, més que res, perquè és un factor determinant sobre els hàbits que tenim i sobre com estem composats.
1: Podríem plantejar un dubte que potser se'ls hi presenta a molts oients, que poden tenir un mal dels genolls a l'hora de caminar. Doncs moltes vegades el que fan és doncs, quedar-se a casa, asseguts, reposant, no fer gaire moviment per no provocar encara més dolor. No sé si aquesta actitud, aquesta decisió és correcta o no, Arnau.
2: Doncs és el més comú del món. Sempre que ens ve qualsevol persona que tingui artrosis, què faig? Els consells que ens donen o el que vam arribar a sentir és descansa, no forcis, intentem que aquesta articulació no vagi pitjor. Doncs bé, és totalment al revés. Si nosaltres deixem de fer, cada cop farem menys. És una realitat. Per tant, la frase el moviment és el greix d'articulació és el que hem de tindre més en el cap. El cartílag no té vasos sanguinis. Es nodreix gràcies a la compressió i descompressió que passa quan ens movem. Si no ens movem, no es nodreix. Així de fàcil. Per molta nutrició que tinguis, no arriba al punt que nosaltres volem que entri dintre el cartílag aquesta nutrició. Per altra banda, la musculatura cada cop s'afablirà i cada cop serà menor. Per tant, quan hi ha menys musculatura, hi ha menys sostén dintre l'articulació, per tant, acaba impactant os amb os. Una articulació forta són uns músculs forts.
1: Aquí entraria ja la feina dels fisioterapeutes, amb la pràctica d'alguns exercicis, de tenir activitat, doncs per millorar aquest dolor i aquesta artrosi.
2: Sí. Sobretot, els fisioterapeutes actuem molts cops com els que traiem la por al moviment, no? Quan tens artrosis, quan tens un dolor, el teu cos ja directament t'indica de deixar de fer coses. De fet, potser si tirem la vista fa 20 anys, sí que es recomanava, no? Tens una lesió, no et moguis, estiguis en repòs, etc. Ara, si vas al metge, et dirà, intenta fer un repòs relatiu, que se li diu, no? Continua caminant, continua fent el teu dia a dia, però sense forçar. Doncs bé, els fisios, com jo i els meus companys, dissenyem un pla de força, un pla adaptat, on, per exemple, si tens artrosis de genoll, parlarem molt de com fortificar aquest genoll. Treballar molt el quàdriceps i, per exemple, el glúti, que són estabilitzadors de la marxa. Si aquests músculs són més potents, absorbeixen l'impacte i l'articulació descansa. També podríem fer terapia manual per alleujar el dolor puntual, però el protagonisme sempre, sempre, sempre és l'exercici. Quan més exercici, més forta estarà l'articulació.
1: Quan parlem d'artrosi, ho vinculem al dolor. No sé si sempre és així, que una cosa comporta l'altra.
2: Com he dit prèviament, a majors de 60 anys només hi ha un 30% que presenta dolor. Però, en canvi, com també he dit, acabarem patint més o menys un grau d'artrosis, perquè és un procés fisiològic normal del nostre cos. Per tant, si tu ara mateix, per exemple, vas a fer-te una radiografia, trobaríem un grau d'artrosis. Més o menys gran, però trobaríem un grau d'artrosis. Però, en canvi, no vol dir que tinguis dolor per aquest grau d'artrosis. Simplement és perquè és un procés natural i passa sempre. Per tant, el dolor, diguéssim que és un sistema d'alarma del cervell. A vegades, l'alarma està massa sensible. I el nostre objectiu com a fisios és abaixar aquest volum d'alarma, dir-li que és normal, que estem en normalitat, i treballar a partir de la confiança en el moviment per millorar.
1: Per entendre una miqueta més exactament què és l'artrosi, com funciona el que provoca, posa'ns un cas real, Arnau.
2: Vale. Doncs pensarem en la Maria. Crec que tothom coneix més o menys una Maria.
1: Exacte, algú tenim a prop. Una Maria, doncs...
2: És molt comú. Li diuen que té artrosis de maluc. També aquí, quan diuen que alguna persona té artrosis de maluc, també pensaríem, ui, potser s'ha fet una pròtesi. No sé si ens sona aquest concepte. Com li fa mal, deixa de caminar amb les amigues i deixa d'anar a buscar els nens a l'escola. Deixa d'anar a comprar tan freqüentment i va un cop a la setmana o dues. Al cap de 3 mesos, la cama està més fluixa. També té por de caure i el maluc li fa més mal que mai. Fins i tot al llit. A fisioteràpia vam començar a fer exercici de força asseguda. Després, a pujar graons i finalment a caminar distàncies curtes. Exercici moderat, adaptat a ella. I, tot i que pot haver una mica de molèstia, el que anomenem dolor segur, o dolor que alleugera l'articulació, la musculatura treballa i l'articulació guanya vida. En 2 mesos, la Maria torna a caminar amb les amigues i deixa de tenir tant de dolor. Molèstia, és probable que en tingui. Però el dolor ja no és incapacitant, ja li deixa fer el seu dia a dia, la seva vida normal. Simplement amb una teràpia adaptada a ella.
1: Moltes vegades associem aquest dolor, el podem minimitzar, el podem pal·liar. A vegades tenim dubtes si hem d'aplicar fred, si hem d'aplicar calor. Què ens dieu des dels fisioterapeutes del Cap de Calafell?
2: Molt bona pregunta. O fins i tot alguna persona pregunta per l'electricitat, pels tens, que són aquells parxes que es posen per alliberar el dolor. No és tan comú, no? Calor, fred o electricitat, què fem? Com l'artrosi és un procés crònic, és a dir, és durant molt de temps, la calor sol anar molt bé per relaxar la musculatura i alleujarà la rigidesa del matí. En canvi, el gel el deixaríem només si fos una cosa puntual o un dolor agut on el fes molt de mal. Per tant, el resum seria fàcil. Per començar a moure's, que l'articulació funcioni, calor. Si ens fa molt de mal, llavors posaríem fred. Calor pel matí i fred a la nit en cas de dolor extrem o dolor més agut.
1: Pot semblar una contradicció, no? Perquè són dos extrems, no? Calent o fred, però en qualsevol cas, depèn de la situació, doncs
2: És més adient.
1: Doncs anem tancant aquest espai avui amb l'artrosi com a protagonista d'aquest espai Vida Saludable. Amb què ens quedarem? Fes-nos un repàs, una conclusió del tema d'avui, Arnau.
2: El gran resum seria que l'artrosi no és el final de la teva vida activa, sinó l'inici d'una nova manera de cuidar-te. No et quedis aturat o aturada, no et deixis de moure't. Al revés, recorda que el repòs oxidarà la teva articulació, en canvi el moviment et cuidarà. Menys por, menys sofà i més vida activa. La teva articulació no és una màquina dissenyada per moure's, no deixis que es freni, perquè un cop es frena no hi ha possibilitat de tornar-hi, a no ser que tornis a fer esport, okay? Tenir una vida activa, així de fàcil.
1: Doncs avui hem entrat en l'artrosi, hem parlat doncs d'això, d'aquesta malaltia. Podríem dir que és una malaltia, l'artrosi.
2: Sí, que és una malaltia.
1: Doncs hem també deixat ben clars aquests punts, hem desmitificat algunes de les creences sobre l'artrosi i ens ha acompanyat en aquest espai de vida saludable de Calafell Ràdio. L'Arnau Sadurní és fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
2: Moltes gràcies a tu igualment.
0: Aquí també els clàssics, els essencials de la teva vida

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia

0: Amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs ara mateix, en 30 segons, arribem al punt de 11:15 del matí. Molt bon dia. Dilluns, dia 11 de maig de 2026, en directe a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, i aquest és el programa que us acompanya de dilluns a divendres, entre les 9 i la 1, amb actualitat, entreteniment, la bona música, i els dilluns, a partir d'aquesta hora, amb l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. És l'espai d'ofertes de formació, ofertes també laborals. I moment d'entrar, com sempre, al web, al portal web treball.calafell.cat. És el web de l'Ajuntament i també, de fet, de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, volíem dir. Doncs vinga, primer de tot, ens fixem en aquestes ofertes. Avui molta atenció perquè en tenim moltes de noves i algunes d'elles també actualitzades. En tenim una llista molt gran. Anem per la primera, va. La primera de les ofertes que us expliquem avui és la que es vol trobar una persona, un administratiu o administrativa, per fer l'atenció al client i la gestió comercial en una empresa de segur de Calafell. Per realitzar les funcions d'atenció telefònica i presencial a la botiga, gestió administrativa, seguiment d'incidències, el contracte amb proveïdors i clients, el suport a les xarxes socials i l'ús d'eines d'intel·ligència artificial com el xat GPT i Cloud. Per treballar de dilluns, des de les 9 del matí fins les 2 del migdia i de dimarts a dissabte entre les 10 del matí i 2 del migdia. També diu l'oferta que els dilluns i els divendres es treballa per la tarda entre les 4 i les 7 i jornada laboral completa. Sou orientatiu d'entre 1.221 i 1.400 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Que domini el català, el castellà i l'anglès. Demanen experiència en tasques administratives, atenció telefònica i a la botiga, un bon tracte amb clients i proveïdors, la capacitat de resolució d'incidències, un anglès parlat i escrit, gestió de xarxes socials, entre d'altres. Com dèiem, està buscant, segur que la feia un administratiu o administrativa per fer l'atenció al client i la gestió comercial. Per treballar, segur que la feia. Anem per més, anem fins a Cubelles. Allà estan cercant un comercial de venda de vehicles i recanvis per fer la captació de nous clients, l'atenció al client, el control d'estocs i per treballar en horari de 9 del matí a 2 del migdia i des de les 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència en el sector de mínim de 3 anys. També, com a mínim, també demanen una formació en grau mitjà de màrqueting i comerç. Que disposi del permís de conduir bé, que domini català i el castellà, imprescindible també francès o àrab, competències digitals i office. Una persona que tingui un bon tracte amb el públic, que sigui puntual i que sigui, doncs, una persona amb esperit comercial. És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades a Calafell, a Cunit o a Bellvei. Com dèiem, busquen aquest comercial de vendes de vehicles i recanvis per treballar a Cubelles. Més ofertes de feina, busquen per treballar segur a Calafell un conserge de nit per una recepció d'hotel. Per treballar en horari d'entre les 11 de la nit i les 7 del matí, de la matinada, en jornada laboral intensiva. És un tipus de contracte de duració determinada a temps complet, el sou entre 1.600 i 1.800 euros bruts multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria per al pròxim mes de juny. En formació, doncs demanen com a mínim el certificat d'escolaritat, però aquesta persona ha de parlar el català, el castellà i l'anglès i es requereix experiència d'un any en un lloc similar. Demanen aquest conserge per treballar de nit en una recepció d'hotel, aquí a Segur de Calafell. No ens movem del municipi, estem a Calafell. Aquí necessiten un ajudant de cuina, ajudant o ajudanta de cuina, per fer les tasques pròpies d'ajudant de cuina, com és el suport en cuina, plats freds, neteja, etc. Per treballar caps de setmana i festius. Per tant, és jornada laboral parcial. Són 20 hores setmanals.
El tipus de contracte, de duració determinada a temps parcial, els orientatius serien aproximadament uns 750 euros nets mensuals multiplicat per 12 pagues. La incorporació immediata, experiència demanant mínim d'un any, en estudis el certificat d'escolaritat demanen com a mínim i que dominin el català i el castellà i demanen en experiència un any en un lloc similar. Com dèiem, demanen un ajudant o ajudanta de cuina per treballar a Calafell, al municipi de Calafell. Anem ara fins a Vilanova i la Geltrú. Aquí urgeix trobar un auxiliar de serveis amb tasques de consergeria. Per treballar a Vilanova i la Geltrú, per fer el servei de consergeria, el control d'accessos, la revisió d'instal·lacions, en horari diurn, en jornada laboral completa. La incorporació seria immediata. L'oferta diu que el sou orientatiu seria de 11 euros bruts l'hora. Experiència demanen de 6 mesos, el certificat d'escolaritat com a estudis mínims, que es domini el català, el castellà i l'anglès. I com dèiem, és aquesta oferta per treballar a Vilanova i la Geltrú com a auxiliar de serveis amb tasques de consergeria. Sortint de Vilanova, anem cap a Cunit. Aquí necessiten personal de manteniment de piscines. Per realitzar aquest manteniment i per treballar entre les 8 del matí i les 4 de la tarda en jornada laboral completa. El sou entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. No demanen estudis. Això sí, que tingui coneixements bàsics del funcionament d'una piscina. El permís de conduir bé, que disposi d'ell, que tingui bona presència, actitud i puntualitat, es valorarà coneixements d'idiomes. És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, a Cunit o a Bellvei. Necessiten personal de manteniment de piscines per treballar a Cunit. Tenim més ofertes, eh? Anem al Vendrell. Aquí necessiten 3 monitors o monitores per casals d'estiu d'infants. Entre les funcions, planificar, preparar i avaluar les activitats d'educació en el lleure, dinamitzar les activitats i vetllar pel seu desenvolupament, assegurant-se el correcte seguiment per part de totes les persones participants, educar en valors convivencials i relacionats amb el lleure, coordinació amb l'equip de monitors i monitores i tenir cura dels infants. Per treballar entre les 9 del matí i la 1 del migdia, però amb possibilitat d'ampliació de la jornada fins a les 4 de la tarda, per tant, és jornada laboral parcial de dilluns a divendres. El tipus de durada del contracte entre 1 i 3 mesos, el sou orientatiu 800 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. És imprescindible el títol de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil com a monitor monitora de lleure i que tingui inscripció en el ROPEC. Anem a Sant Jaume dels Domenys, a una d'aquestes ofertes que està ara mateix actualitzada, en la que es demanen operaris, operàries de taller de fusteria d'alumini. Per treballar a Sant Jaume dels Domenys, és una fusteria d'alumini amb més de 40 anys d'experiència en el sector. Estan especialitzats en la fabricació i muntatge de tot tipus de peces d'alumini i busquen, doncs això, un operari o una operària per al taller. Per fer les tasques del taller i el reforç en la fabricació de tot tipus de peces d'alumini. Per treballar entre les 7 del matí i 3:45 de la tarda, en jornada laboral completa, el tipus de contracte indefinit i el sou orientatiu entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals. Com a mínim, en formació, demanen el certificat d'escolaritat. Diu l'oferta, diu, oferim un aprenentatge acurat que vagi en consonància amb la forma de treballar detallista i precisa de l'empresa. La finalitat és trobar una estabilitat i que aquesta persona estigui amb nosaltres tant o més que la persona que ha deixat per motius personals la plaça vacant després de més de 20 anys a l'empresa. Doncs busquen aquesta persona, aquest operari operària de taller de la fusteria d'alumini per treballar a Sant Jaume dels Domenys. Tornem a Calafell. Avui tenim moltes ofertes, eh? Això ens alegra. Més possibilitats de que les persones en situació d'atur trobin feina. A Calafell demanen un dependent o dependenta per treballar matins o tardes i caps de setmana partit. En jornada completa són 40 hores setmanals.
El sou orientatiu entre 1.200 i 1.400 euros bruts mensuals aproximadament, incorporació immediata i en estudis demanen mínim el títol de graduat escolar. Que es domini el català i el castellà. I és una oferta subjecta als requisits de contractació d'aquest programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, a Cunit o a Bellvei. Es valorarà l'experiència i que tingui, com això que dèiem, català i castellà parlats correctament i valorarà, que es valorarà molt el que es conegui el francès o també l'anglès. Doncs, amb incorporació immediata, demanen aquest dependent o dependenta per treballar a Calafell. Encara en tenim més. Actualitzada la demanda, l'oferta d'un director o directora per un casal d'estiu a Calafell per fer la gestió i coordinació de l'equip de monitors i monitores, organització del material, activitats programades ambientades al món del circ i la coordinació de les activitats segons la planificació del casal. Per treballar pels matins en jornada laboral parcial, és una jornada entre 25 i 27 hores i mitja setmanals. El contracte d'entre 1 i 3 mesos, sobretot els mesos de juliol i agost. I el sou entre 1.156 euros i 1.272 bruts mensuals. En formació demanen mínim el títol de graduat escolar, però sí que és veritat que demanen imprescindible el títol de director i directora de lleure. Es valorarà nocions de gimnàstica artística, circ o mim o teatre. Experiència valorable en casal d'estiu. També tenim actualitzada una altra oferta que demanen monitors, monitores pel casal d'estiu. Per treballar a Calafell, 5 places disponibles. Per treballar, doncs, amb aquest casal d'estiu dedicat al món del circ. I també, per últim, us diem que estan cercant urgentment un paleta per treballar a Calafell. Oficial de primera o de segona, paleta amb experiència demostrable en el sector per realitzar les funcions d'enrajolat, desolat, d'aixecar envans, impermeabilització de terrasses, treballs amb tela asfàltica i muntatge d'estructures. Per treballar entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, en jornada laboral completa, es demana, doncs, una experiència demostrable de mínim de 2 anys i el sou, diu l'oferta, és de 23.000 euros bruts anuals. Doncs teniu totes aquestes ofertes, que són moltes avui, al web, al portal web treball.calafell.cat. A l'ocupació trobareu totes aquestes ofertes. Vinga, anem per la formació. Demà dimarts, dia 12 de maig, es farà la xerrada per famílies, la primera experiència laboral. Serà a les 6 de la tarda al casal jove de Calafell per acompanyar els joves a la recerca de feina. En modalitat presencial són 2 hores d'aquesta xerrada en català entre les 6 i les 8 de la tarda al casal jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu sense número de Calafell Platja. Doncs teniu ja la inscripció oberta, últimes places per poder participar. I aquest dijous, dia 14 de maig, Connecta Networking, nova jornada, parlant de l'explotació de les xarxes socials. És una xerrada col·laborativa que es realitzarà, com dèiem, aquest dijous, dia 14 de maig, 2 hores amb modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. Es farà aquí a Calafell, a la Masia Vilarenc, aquest dijous, a partir d'un quart de 10 del matí fins a un quart de 12 del migdia. I l'última de les ofertes de formació que us expliquem és una formació presencial, un taller per trobar feina a l'estiu. Es farà el dia 26 de maig, entre les 5 de la tarda i les 7, al casal jove de Calafell, per joves, en situació, doncs això, de cerca de feina per aquest estiu.
a modalitat presencial i en català es farà aquesta xerrada i la preinscripció també és oberta. Taller, trobar feina a l'estiu, que com dèiem es farà al Casal Jove de Calafell el dia 26 de maig per la tarda. Tota la info a treball.calafell.cat. Doncs vinga, us expliquem ara com podeu contactar amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ja sabeu, es troben al passeig de la Unió sense número de Calafell, a la Masia Vilarenc, passeig de la Unió sense número de Calafell. També podeu contactar a través d'un correu electrònic, treball@calafell.cat, treball@calafell.cat, a través d'una trucada al 977-69-90-09. 977-69-90-09 és el telèfon de l'Ajuntament. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I com us dèiem, tota la info a treball.calafell.cat, treball.calafell.cat.

0: És la nova cançó del Miqui Núñez, el Terrassenc, que ha tornat amb aquesta proposta que té oloreta ja estiu, eh? Encara que avui dilluns hagi un dia rúfol, i és que tenim l'estiu a tocar. El bon temps, en 4 dies el tenim aquí. I també cançons d'aquestes que ens engeguen amb tota l'energia del món.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Doncs la nova del Miqui Núñez que acabes d'escoltar sona molt bé i es titula Un altre cop. I tenim més cançons, més música. Camí de les 11 del matí. Amb Alok i Khalid, això que es diu Dive Into Me.

0: Déu-n'hi-do, quins records, eh? Hem marxat amb els Modern Talking fins al 1985. Brother Louie, la cançó que arribava aquell any 1985 amb el Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Els Modern Talking des d'Alemanya. Una d'aquestes bandes que van triomfar en el seu moment amb cançons com aquesta ens van fer ballar moltíssim. Cançons que, evidentment, ja formen part del passat, però que recuperem de tant en tant aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí. Dels 80, vinga, tornem a l'actualitat. Ara fem una pausa i en un moment la crònica del temps amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Doncs vinga, som-hi. 2 minuts i arribem a les 11 del matí. Anem pel temps, ens actualitzem en directe, com sempre, a aquesta hora, quan arriba a les 11 del matí, amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia. Doncs, a veure si t'escoltem ara. Josep, bon dia.
12: Hola, bon
0: ara
12: dia.
0: Sí, ara sí, bon dia. Perfecte. Doncs un dia que no estem veient gaire el sol, eh? Tenim el cel una miqueta així tapadot, podríem dir.
12: Sí. Hem començat el dematí que els núvols eren majoritaris, de tipus mig i baix, i en comptes d'anar a menys, han anat a més. Són força presents, estaríem ja fregant gairebé el cel ennubulat, hi ha una ullada de cel blau, però vaja, tot i així, doncs, la il·luminació és bastant tèrbola avui, bastant esmorteïda. Hi ha una mica de ressol, però vaja, poqueta cosa. Però anirà més, eh? Esperem que... Són bandes de núvols mitjos i també amb alguns núvols baixos associats que la tendència és que a mesura que avanci el dia, al voltant d'un dia, vagin a menys i es vagin posant el sol, especialment a partir de migdia, i amb un cel més clar, no clar del tot, però sí molt més clar i amb més sol de cara a la tarda, amb una temperatura que avui doncs, ha pujat de nit, ha estat més alta, s'ha situat en els 16 graus de mínima, mentre que ara en tenim 20 i esperem que la màxima pugui pujar fins als 21 o 22 amb una humitat moderada. Bé, em sembla de ponent, tot i que la tendència és que vagin girant cap a Garbí amb alguns cops moderats al migdia i fent que la mar continuï moguda amb una mica de maror tot el dia. Per demà esperem un temps més canviant. Sí que potser encara farà més sol que avui al matí, amb sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de migdia creixeran nuvolades que taparan el cel a la tarda i fins i tot podrien deixar alguna pluja o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poqueta cosa en conjunt. La temperatura baixarà una mica i es mourà entre els 14 o 15 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat més alta que avui, sobretot a la tarda. Vent feble i variable amb cos moderat, de xaloc al centre del dia i fent que la mar continuï mogudeta entre marejol i maró amb onades que poden estar al voltant d'un mig metre la major part del dia. En canvi, dimecres tornaríem a tenir un temps més estable, dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix a primera hora i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta de nit, però es mantindrien de dia i estarien entre els 12 i els 21 graus. Aquesta setmana, en conjunt, el temps serà força estable, només esperem aquestes pluges de cara a demà, i potser a partir de divendres canvi una miqueta el temps, i sobretot amb unes temperatures que poden pujar una mica dimarts, dimecres i dijous, però després tornarien a baixar.
0: Doncs tenim aquesta variabilitat molt típica de la primavera.
12: I només de maig, sí, no tenim la pluja cada dia un raig, però sí que ha anat plovent, ja ens ha plogut molts més dies i més quantitat que en tot el mes d'abril.
0: Tens raó. Doncs l'Espai del Temps amb Josep Miró. Demà a aquesta hora tornem a parlar. Josep, gràcies, bona setmana, que vagi bé. Fins demà.
12: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Dilluns, dia 11 de maig, hem arribat a les 11 i 2 minuts del matí. Vinga, seguim amb moltes més coses. Ara sí, ja sonant la sintonia de l'espai Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria, Martínez, que ens acompanya els dilluns a aquesta hora. Ja la tenim davant del micròfon número 2. Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com
1: bon
0: estàs?
1: Doncs estic molt bé.
0: Molt bé?
1: Sí.
0: Doncs genial, escolta'm, jo que ho celebro.
1: Espero que tu també.
0: Estem bé, estem bé. Sempre costa el dilluns una miqueta, potser. Sí? Et costa tu també els dilluns? No.
1: No.
0: No, a mi sí que em costa. Depèn del cap de setmana, sí, com hagi estat.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, anem a parlar de... Una altra vegada tenim aquí...
1: Una altra vegada.
0: El... Com li diem això?
1: El mico pelat.
0: El mico pelat, això no em sortia, anava a dir el simi pelat. No, el mico pelat, que portem setmanes ja parlant.
1: Sí, sí, sí.
0: I avui tornem a parlar.
1: Avui parlarem millor d'ell.
0: Millor? Fins ara sí. Hem parlat malament o què?
1: No, pobret meu, no, no, no.
0: Doncs vinga, per on començarem?
1: Doncs mira, primer cal recordar que som una espècie que acabem d'arribar, com aquell que diu, i en l'episodi anterior vaig posar un exemple en tants percents de temps, però podem fer una mica més senzill. Si la història de la vida a la Terra fos un dia de 24 hores, la biosfera, aquesta capa de vida que envolta el planeta, hauria existit durant gairebé tot el dia sencer sense nosaltres, que tot just vam aparèixer en els últims segons abans de la mitjanit. Fa uns 300.000 anys que som aquí, una gota a l'oceà del temps.
0: Això anava a dir, poden semblar molts anys, 300.000 anys d'història, de l'humà, però, clar, aquí davant de l'univers, doncs poqueta història.
1: Molta.
0: En poc temps hem fet moltes coses, no et sembla?
1: Doncs sí, per això avui mirarem la primera part, la més llarga d'aquest viatge vertiginós que ens va portar fins aquí, però no ho farem amb una llista de dades avorrides, sinó com una gran aventura de supervivència i superació. Des dels primers fòssils que trobem al Marroc fins al moment en què aquells caçadors, recol·lectors, decideixen entrar a la profunditat de les coves.
0: 300.000 anys sembla molt, però en termes geològics som uns nouvinguts, com era la vida d'aquests grans primers sàpiens. No tenim escriptura, no tenien ciutats, les pintures rupestres són molt curioses, però com sabem que pensaven o com sentien?
1: Doncs mira, Ferran, aquesta és la màgia de la paleoantropologia. Paleoantropologia.
0: Sí, ho has dit molt bé, Jo no sóc capaç de dir-ho així de carrer.
1: Sí, segur que sí. Ho dius...
0: Paleoantropologia, vinga, m'hi llenço.
1: Doncs els fòssils ens mostren l'esquelet, però els rastres del que feien ens parlen de la seva ànima. Imagina't, aquests avantpassats a l'Àfrica eren pocs, potser uns quants milers en tot el continent. La seva tecnologia era la pedra, però no feien servir pedres i ja està. Les van convertir en rascadors, en puntes de llança i altres eines simètriques que, per fer-les, havien de veure la forma dins de la pedra abans de començar a colpejar per extreure-la. Això ens diu que tenien una capacitat d'abstracció mental idèntica a la nostra.
0: Se'ls considera homo, per tant, humans com nosaltres, i amb totes aquestes eines per caçar i preparar la carn, també deurien començar a cuinar-la.
1: Exacte, Ferran. Aquí entra el factor clau, el foc, perquè el foc va ser fonamental, no només els permetia cuinar, també es protegia dels depredadors. I al voltant del foc, en aquestes fredes nits, s'aplegaven fent germanor. Quan el sol s'amagava, el grup es reunia al voltant de la flama. I és aquí, en la seguretat de la foguera, on la majoria d'experts creuen que el llenguatge va fer un salt de gegant. Ja no es tractava de fer senyals i sorolls per caçar, es tractava de transmetre idees concretes com on trobar aigua, com evitar un perill i també donar-li estructura a les seves emocions i sentiments.
0: En algun moment aquests grups decideixen abandonar l'Àfrica, potser no sé si perquè se'ls queda petita o què, però es desplacen, no?
1: Doncs sí, Ferran, no ho sabem concretament per què, però segurament un cúmul de circumstàncies i canvis climàtics van empènyer aquells homo a trobar nous territoris amb millors condicions de vida. Fa uns 70.000 anys es produeix un dels fets més èpics de la nostra història. el podríem dir la gran migració dels sàpiens. Grups reduïts de persones van començar a creuar el Mar Roig i comencen a estendre's per tot el planeta. No era un viatge amb objectius de conquesta, simplement buscaven millors condicions de vida. I el més fascinant és que en arribar a Europa ens trobem amb altres humans que ja portaven centenars de milers adaptats al fred glacial del nord.
0: Doncs, curiosament, com van poder arribar aquesta gent que feia tant temps vivint al nord i d'on van sortir, no?, aquests europeus?
1: Doncs recordeu que a l'episodi anterior van dir que l'Homo erectus va ser el primer aventurer que va sortir d'Àfrica a recórrer el món i que va començar a jugar amb el foc fa entre 2 i 1,8 milions d'anys? Doncs aquest homo es va expandir per Àsia i part d'Europa i va donar lloc a altres espècies. Potser a l'homo antecessor de fa uns 800.000 anys trobat a Atapuerca, que sembla un ancestre tant dels neandertals com de nosaltres els sàpiens. Però va ser, de fet, un altre homo, el Heidelbergensis, el que es va assentar fa 600.000 anys a Europa i va evolucionar en el clima extrem de les glaciacions del Pleistocè, fins a tenir un cos ample i robust i extremitats més curtes per conservar la calor. És a dir, un homo neandertalensis, un neandertal.
0: O sigui, que l'homo que es va quedar a l'Àfrica va evolucionar cap a nosaltres, mentre que els que van marxar molt abans van donar lloc als neandertals, eh?
1: Exacte, Ferran. I durant molt de temps es va pensar que nosaltres els vam acabar exterminant. Però les anàlisis d'ADN van dir una cosa molt més poètica. Ens vam barrejar. Mira, Ferran, si et fessis una prova d'ADN, veuries que portes entre un 2 i un 5% de gens de Neandertal.
0: I físicament, com se'ns nota això, potser?
1: No. De fet, aquesta barreja, però els sàpiens érem diferents. Fa uns 40.000 anys ens assemblàvem molt en tot el que fèiem. No tant en l'aspecte també, però eren bastant diferents. Però mentre ells es van extingir, la nostra espècie va experimentar una mena d'explosió creativa. Ja no n'hi ha prou amb trobar millors territoris. Ara volem representar el món. Perfeccionem les eines, l'ornament corporal, fent collarets més complexos amb les fibres vegetals i les petxines, i finalment entrem a la foscor de les coves.
0: Per deixar els morts, com vas explicar l'episodi de la cova foradada, o per viure dins?
1: Bona pregunta. En realitat, no vivien a la profunditat de les coves com pensàvem abans. La ciència ens va desvetllar que vivien a l'entrada, on hi havia llum, i per pintar s'endinsaven centenars de metres en zones perilloses i húmides dins la cova. Potser per ells era com un santuari, el lloc on el món físic i el món dels somnis es tocaven. Quan veiem una mà en negatiu a la paret d'una cova, estem veient un "jo hi era aquí", que ens crida a través dels milers dels mil·lennis d'anys. Estaven gravant la seva pròpia història a les coves, i aquell mico es va despullar intentant mostrar-nos tant com era en realitat, tractant d'entendre qui era el seu lloc a l'univers.
0: De fet, aquests avantpassats nostres van deixar molts rastres al món, inclús aquí a Calafell, però potser també altres indrets del Mediterrani, oi, Núria?
1: Doncs sí, Ferran, perquè el nord d'Europa era com un bloc de gel, mentre que les costes mediterrànies eren molt més temperades i els millors llocs per viure-hi. Imagina't, on avui veiem els banyistes, en aquell temps hi havia planes herbàcies on pasturaven cavalls salvatges i molts altres herbívors. A més de Calafell, tenim jaciments amb restes de neandertals i sàpiens a la cova del gegant a Sitges i a la cova del rinoceront a Castelldefels, on es van trobar també molts restes d'elefants, rinocerons i cèrvols, a més d'eines de pedra dels nostres avantpassats, que caminaven per aquestes terres, seguint les estacions, caçant, pescant a les llacunes litorals i buscant sílex pels voltants per fer les seves eines.
0: Pot semblar increïble, no?, pensar que sota les nostres feus hi ha aquesta història tan antiga i alhora tan propera, però arriba un moment en què tot canvia, oi? Passem de formar petits grups nòmades a agrupar-nos i relacionar-nos amb el medi d'una manera diferent.
1: Doncs sí, cap al final del Paleolític, fa uns 12.000 o 15.000 anys, quan el clima comença a escalfar-se i els gels retrocedeixen, ens fem sedentaris i comencem a conrear la terra. Però ja abans de deixar de ser caçadors-recolectors, la nostra espècie va arribar a un nivell de sofisticació espiritual i artística impressionant. Els paleoantropòlegs ens diuen que al final del Pleistocè l'estructura social dels nostres avantpassats ja era molt complexa. Tenien música, s'han trobat flautes fetes d'os de voltor, eines complexes i feien inclús cures mèdiques. Si mirem les pintures de les coves de fa entre 10.000 i 3.000 anys, com les que trobem a tot l'art mediterrani, que és l'art rupestre, que és patrimoni de la humanitat, veiem que ja no només pinten animals com a la cova de Chauvet a França, de fa 36.000 anys, o les d'Altamira, que jo ja voldria fer-ho així de bé. Comencen a pintar escenes i veiem caceres, veiem danses, veiem persones recollint mel. Per primer cop, el Mykonu està narrant la seva vida quotidiana.
0: Però això té alguna cosa a veure perquè engegui l'agricultura i ens tornem sedentaris? No sé si sabem del cert perquè deixem de ser aquells nòmades de les coves.
1: Per una barreja de necessitat i èxit. El clima va canviar i a més els ecosistemes, la fauna i altres espècies, i vam haver de reinventar-nos. Vam començar a observar que les llavors de les plantes que queien a terra tornaven a sortir i que alguns animals es mantenien a prop nostre. Però tot això, Ferran, és important destacar que quan comença l'agricultura no ens convertim en una espècie nova. Seguim sent aquells mateixos éssers que van migrar de l'Àfrica. El nostre cervell, que tu i jo estem fent servir ara per parlar, està dissenyat per viure en aquells grups petits prehistòrics. Som caçadors-recolectors vivint en un món de ciment i potser per això, quan anem a la muntanya o mirem al mar, sentim aquesta pau. És la nostra essència reconeixent la seva llar.
0: És fascinant pensar que, en el fons, som els mateixos que sota la nostra roba i la nostra tecnologia batega el cor d'aquell Mykonu que recorria aquestes mateixes platges. Quina lliçó ens deixen aquests 300.000 anys d'existència de la nostra espècie, Núria?
1: Doncs mira, Ferran, la lliçó és que estem dissenyats per a la supervivència a través de la col·laboració entre individus de la nostra espècie i alhora depenem del medi i d'altres espècies. Sovint ens observem al mirall i ens veiem com a éssers moderns, molt diferents a aquests avantpassats, però el llegat que ens van deixar ens diu que en el fons som iguals. Ells ens van transmetre la capacitat de somiar, de crear art, i de cuidar-nos els uns als altres quan les coses venen maldades. Cada vegada que sents curiositat per aprendre una cosa nova, cada vegada que somrius en un desconegut o que t'emociones mirant el cel estrellat, estàs expressant el mateix que milers de generacions abans de nosaltres. Som els fills d'aquells que no es van rendir, que van creuar deserts i oceans armats només amb pedres i històries compartides al voltant del foc.
0: Doncs queda clar, que som els mateixos que fa 300.000 anys, pel que ens expliques, i el que ha evolucionat doncs, són les nostres societats i les tecnologies, sobretot. Doncs abans d'acabar, alguna cosa més a explicar, Núria?
1: Doncs només que dilluns vinent seguirem explorant les espècies i paisatges, que tot venint cap aquí,
0: sí.
1: Ja tinc la idea del que faré, però de moment no la desvello.
0: Ah, val. O sigui, ja ho tens ja mig pensat, però sí. Encara no està preparat. I per si de cas, no.
1: Ja us explicaré l'encontre que he tingut amb un animaló mamífer petit, molt maco.
0: Deixem el mico pelut,
1: sí. Entretant, només cal recordar que no som quelcom fora de la natura, ni àngels ni dimonis, però sí som dignes de respecte, ja que avui en dia som l'últim capítol d'una epopeia increïble de 300.000 anys. Bona setmana a tots, Ferran.
0: Que vagi molt bé, Núria Martínez, Espècies i Paisatges de Calafell. Gràcies.
1: Fins dilluns.
0: Bona setmana.
1: Bona setmana.

0: Mica a mica anem coneixent aquesta artista que arriba des de Illes Balears, que molt bé, és la Maria Jaume, amb això que es diu Sant Domingo Forever. Música en la nostra llengua, música en català, per acompanyar-te també en la nostra selecció musical en aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026. Des de l'emissora municipal de Calafell, molt bon dia. Què tal, com esteu? Fins la una, al Calafell Matí, amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música, camí de 11:45, moment que arribarà l'espai de salut amb la Lourdes Alonso. I segueixen desfilant grans estrelles, grans veus del panorama musical espanyol i també català, perquè, recordem, ella és catalana. Arriba a l'antena de Calafell Ràdio, l'Aitana.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: I això segur que ho coneixes, és Superestrella. Superestrella.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 i mig i arribem al punt de 2:15 del matí. Dilluns dia 11 de maig de 2026 i aquestes són en titulars les notícies més destacades que a partir de 2:15 ens expliquen a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ja sabeu que el dilluns podríem dir, aquí en el Calafell Matí és el dia de la salut. Tenim a primera hora aquest espai de salut, vida saludable, amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell, però també a partir d'aquesta hora xerrem una estona de diferents temes amb la metgessa, amb la doctora Lourdes Alonso. La tenim jubilada, però molt activa aquí a Calafell Ràdio. Molt bon dia, doctora.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, Lourdes? Com estàs?
1: Bé, sí, sí. Tu també?
0: Sí. De primavera ja, esperant que arribi el bon temps. I ara que parlem del bon temps, arriba l'hora de posar-nos robes més lleugeres, el banyador. I a l'hivern, doncs, bé, hi ha coses que no tenim en compte. A vegades l'alimentació, doncs, no la cuidem, potser tant com a l'estiu, que ens volem veure millor. I és per això que arriba el moment de perdre algun temps, algun pes, i de fer bondat, a l'hora dels àpats, perquè arriba l'operació en biquini, que diuen molts.
1: Sí. Per això avui en parlarem, Això que dius, hem fet excessos, sí. Tots Sants, Nadal, sí. Pasqua, i ara arriba l'estiu i volem recuperar l'aspecte físic. I està bé sempre intentar cuidar-nos, sempre amb seny, no? És bo per la nostra salut. El motiu per voler tenir menys greix al cos hauria de ser per voler estar més sans i no tant per voler lluir un cos prim, però si serveix per això, doncs endavant. Però cal acceptar el nostre cos tal com és, perquè les modes van canviant i tot seguint la moda, no? Abans, no sé, jo em recordo quan era joveneta, les noies havien d'estar una mica grassonetes. Després van passar a models esquelètics i tothom intentant seguir allò, no? I totes aquestes coses fan que et sentis l'autoestima molt baixa. I el primer és començar per estimar-te com ets, cuidar-te, i si fas alguna cosa ha de ser per salut.
0: Mai per estètica i perquè no ens veiem bé, sinó per salut.
1: Exacte, acceptar el nostre cos i el dels altres, també.
0: Clar.
1: Sí. I tenir excés de greix al cos realment sí que no ens va gens bé. Ens porta problemes, artrosi de genolls, diabetis, hipertensió, ofec, cansament, risc d'accident vascular cerebral. Els plecs del cos se'ns irriten, se'ns hi fan fongs i disminueix la qualitat de vida i també l'esperança de vida. I ara hi ha un canvi en tot això, de que ja no parlem de sobrepès, ara parlem d'excés de greix al cos. I això està basat en que el pes ara es veu que no és un bon indicador. Pot variar si tens més o menys múscul, o més o menys calci als ossos. Si tu tens osteoporosis, peses poc, però això no és bo. Si tens uns ossos forts, peses més. Si has acumulat líquid, si se t'estan fent edemes, peses més. Per tant, el pes no és un indicador de la quantitat de greix que tens al cos. I s'utilitza més actualment per saber si les persones que tenen insuficiència cardíaca o problemes renals estan començant a retenir líquids. Aquests sí que es van mirant el pes sovint. I també veiem, doncs, per exemple, una persona un atleta, que està bé, no està gens gras, pesa molt, perquè té els ossos forts, té els músculs forts. I una persona de la mateixa alçada i el mateix pes, però que no són esportistes, doncs és molt possible que tingui molt de greix i que no estigui sa, molta panxa i molt... I no és una persona que estigui sana. Per això ja no ens centrem en els resultats, en el pes.
0: I en què ens hauríem de centrar i basar per saber quina és la nostra situació?
1: Doncs, bàsicament, per saber si anem bé, ens fixarem en què reduïm la circumferència de la panxa, augmenta la nostra energia, vitalitat, millora la qualitat de la son, per exemple, es ronca menys quan s'està més prim, si tenim més benestar emocional, i si millora la salut, com per exemple que redueix la hipertensió, en els diabètics es baixa el sucre, en general millora els nivells d'analítica, per exemple, les persones que tenen triglicèrids alts o que tenen colesterol alt, els hi millora. Això són indicadors de que anem bé. Si nosaltres aconseguim reduir aquest greix que ens sobra, en general tota la nostra salut hi guanya molt.
0: Perdre greix del nostre cos, hi ha moltes maneres. Quin seria el més ideal? Que hem de fer, doctora, per reduir el greix d'aquest cos?
1: A veure, bàsicament sempre és menjar sa, sí, i moure's més. Això és per a tot, sempre. Menjar de forma, la quantitat correcta, que és saludable, i moure's de forma natural, evitar el sedentarisme. no hem de voler fer dietes miracle ni perdre'l massa de pressa, i com qualsevol canvi, és un canvi d'hàbits, un canvi de costums, requereix temps i constància. I pensar que t'estàs donant coses bones a tu mateix si són coses que engreixen vol dir que no, potser hi ha un, no està ben orientat el tema, perquè potser t'estimes més si et dones a tu mateix coses bones, coses sanes, eh?
0: Yeah.
1: I sobretot no ens hem de deixar vèncer pel desànim, el que dèiem, evitar dietes molt restrictives, perquè a més fan un rebot. I a lo millor encara el que fas és saber, perquè quan tu fas passar gana de cop d'una forma molt forta el cos necessita energia i li és més fàcil cremar múscul que cremar greix, que és més difícil, més complicat. Llavors agafa el múscul i se te'l crema i tu penses, ai, estic baixant pes perquè el múscul pesa molt. Caram, quan deixes la dieta tens el greix o una part del greix i has perdut múscul, és a dir que, i de seguida fas un rebot, no? Per tant, s'ha de fer de forma ordenada, a poc, eh? I s'ha de... Cada persona, a més, cada persona, a més, sap quines són les coses que li fan, que fa, que podria millorar. Hi ha persones que són de menjar molt de plat, menjar tot hora, hi ha persona que pica molt, hi ha persona que és de dolços, hi ha persona que no es belluga. Doncs una mica un mateix es pot... Ara hi ha persones que diuen, no, jo pel que menjo, no, jo estic molt més gras perquè jo és que es veu quasimilo... A veure, en qualsevol cas, si sobregreix, és que s'està... consumint menys energia de la que s'està cremant menys energia de la que s'està ingerint, per entendre'ns, eh? I aquesta persona doncs ha de veure què pot fer per bellugar-se una mica més de forma natural i per evitar els dolços, els greixos, perquè sempre allò de per un no passa res, doncs un ara, un després i un l'endemà i un altre. I clar, si tu t'engreixes, això alguna vegada ho havíem dit, si t'engreixes 10 grams, ja anem al pes, eh? Si tu t'engreixes 10 grams de greix al dia, al cap del mes són 300 i al cap d'un any són 3 quilos 600 i en 10 anys són 36 quilos i dius, jo
0: faig bondat.
1: Clar, sí. Entens? Jo pel que menjo no és. Doncs, doncs és això, és una mica prendre-s'ho amb calma. I pensar que t'estàs cuidant i estimant més a tu mateix donant-te coses sanes que no menjant porqueries.
0: I si de tant en tant tenim un caprici, si ho contrarrestem fent una activitat, home, també ens mereixem un homenatge de tant en tant, oi?
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Bueno, doncs aquell dia caminaràs més o aniràs al gimnàs més estona i llavors ho contrarrestes d'aquesta manera. Perquè hem parlat d'hàbits saludables, però sí, cal recordar, quins són aquests hàbits, oi, Lourdes?
1: Sí, el primer és sempre l'activitat física, exercici, moure'ns. Cadascú segons el que pugui fer i a poc millorant, perquè comences una miqueta i després vas fent una miqueta més. Cadascú segons el que pugui, el que també no ens hem d'amargar, hem de fer alguna cosa que ens agradi, que ens faci feliç, però ens hem de moure. Això és que em va passar un dia, no, jo no t'ho vaig comentar, un dia sortint de la ràdio vaig anar al súper i a la cua del súper una senyora gran me va demanar si podia passar, dic sí, passi, passi, i ella va passar i llavors va començar a rondinar i jo havia parlat d'aquestes coses, de com conservar-se bé quan et fas gran i aquestes coses, i la senyora va començar a dir, ves, ara volen que la gent gran ens moguem, que caminem, i que anem en bicicleta. I bueno, va dir uns quants insults. Ens va dir, va acabar dient comunistes i tot, va acabar dient...
0: Vaja.
1: Sí, sí, sí. I jo, amb uns ulls com a plats i com a taronges, i bueno, vaig per això penso, no, recalco, eh? Cadascú el que li agradi, el que pugui anar fent, anar-se movent, perquè moure's és molt bo pel cos. I clar, què es recomana en general per la mitjana de la població? Moure's uns 30 minuts almenys 5 vegades a la setmana, adaptat, ja ho diem, a la capacitat de cadascú. També es recomana fer un exercici més intens, al sumat tota la setmana 75 minuts, però això hi ha persones que no ho poden fer. Però els que ho poden fer, doncs sí, que pot córrer, ballar sardana, és un exercici potentíssim d'esquena, eh? És molt recomanable el ballar sardanes, i ho fan al cinema Iris, eh? Country, saltar la corda, pujar escales, això són coses per les persones que poden fer més. I bueno, incloure exercicis de força, perquè la força ens n'oblidem i hem de cuidar la musculatura, però sempre cadascú segons el que pugui.
0: Clar, dintre dels hàbits saludables està l'exercici físic, però també, molt important, el que dèiem, l'alimentació. Malgrat que de tant en tant algun capritxet ens puguem portar
1: sí,
0: la boca, eh?
1: Sí. Es recomana menjar de forma equilibrada, variada i suficient, sense excessos, sense passar-te. Beure aigua, 1,5 litres, 2 litres d'aigua al dia, o, a veure, aigua o infusions, eh? Utilitzar oli d'oliva verge extra, això com a greix principal. Posar-hi més fibra als àpats, i això vol dir verdures cuites o crues, llegums, cereals integrals. Llavors, fer coccions senzilles com bullir, planxa, brasa, forn, microones, papillota, coses senzilles. Perquè, per exemple, vas quan fas un estofat i vas afegint més greix i més i més, i llavors hi ha una mica de tocinet i una mica de no sé què. I clar, al final tot això és molt...
0: Jo que li dóna sabor, però a vegades compta que també ens aporta altres coses.
1: Sí. I llavors hi ha un mètode que se li diuen el mètode del plat, per saber una mica les proporcions. Es diuen, si el teu àpat és un plat, el que menjaràs en un plat, la meitat ha de ser, diguéssim, verd, eh? Verdura, hortalisses, i de l'altra meitat és una quarta part, és un quart del plat és proteïnes i un quart són hidrats de carboni. Què vol dir? Això vol dir arròs, patata, pasta, eh?
0: Llavors tenim una alimentació completa i variada, eh?
1: Sí.
0: Amb aquestes quatre parts d'aquest plat que ens deies, d'aquest mètode. Clar, important incorporar aliments saludables, però també eliminar de la nostra dieta d'altres que no ens aporten coses bones.
1: Sí, hi ha aliments que els tenim molt incorporats i que no són sants, per exemple el sucre, sucres afegits, la mel, el sucre, confitures, caramels, begudes ensucrades, sucs de fruita, brioixos, pastissos, tot això. Després totes les formes d'alcohol. Les formes d'alcohol fan acumular greix, vi, cervesa, combinats, etc. Els greixos animals, greix de la carn, hamburgueses industrials, frankfurts, greix del pollastre o del tocino o embotits. Després de la part dels làctics, doncs la nata, els gelats, els iogurts grecs, que són iogurts enriquits amb nata, formatges greixosos. I llavors pensem, això que dèiem, acumular una miqueta d'aquest greix, al cap del temps no sabem ni com, n'hem acumulat molt. I per tant, doncs, al contrari, reduir una miqueta cada dia doncs, també pot anar bé. I es tracta de menjar aliments més naturals, també. Reduir tots els aliments d'origen animal, el que es pugui, no, jo no dic treure-ho de tot, però el que es pugui, i augmentar més els d'origen vegetal.
0: Jo sempre penso i dic que per no tenir aquesta tentació, millor que aquests aliments, que no són gaire recomanables, no entrin a casa. És a dir, que a l'hora d'anar a comprar, doncs a la nostra cistella doncs ja no cal introduir aquests aliments. No hi ha algun consell en aquest sentit a la compra, Lourdes?
1: Sí, hem de planificar els menús del que menjarem abans de pensar el que comprarem. I llavors fem una llista del que tenim a casa i pensem què podem fer amb el que tenim i a partir d'aquí què ens falta i anar a comprar. També es recomana, això s'ha dit moltes vegades, anar a comprar sense gana, perquè si tu vas amb molta gana i desesperat, tot et sembla interessantíssim i imprescindible. Amb una llista tancada, tu compres la teva llista i fora, i és igual tot el que et van posar endavant, les ofertes, el no sé què. Procurar agafar aliments de temporada, que a més és que són més econòmics i més frescos. També si pot ser de proximitat i el que tu dius, no tenir a casa coses que hem decidit no menjar.
0: Parlàvem abans del mètode del plat, però quins tipus d'àpats ens poden anar bé si volem baixar una miqueta aquesta quantitat de greix?
1: A veure, seguint aquest mètode del plat, podríem fer uns exemples d'àpats. Per exemple, un seria la meitat del plat un saltat de verdures, una quarta part del plat pollastre a la planxa i a l'altra banda un flam d'arròs integral, o sigui, amb tomàquet, i després acompanyat una fruita, per exemple. O, per exemple, també hi ha una altra opció, que seria espinacs amb panses i pinyons, t'ocupa la meitat del plat, peix a la planxa un quart i una patata al forn, i de postre un iogurt. I després també dius, una versió vegetariana doncs seria amanida variada, un 50%, llegum un 25% i arròs integral un 25%. Perquè els vegetarians el que fan per tenir la proteïna completa és menjar llegum i cereal integral, sí, pot ser en un mateix àpat, però com a mínim en un mateix dia, perquè al llegum li falta un aminoàcid per ser complet i al cereal integral li en falta un altre. Per tant, si els menges sencers, tenen tots els, la proteïna de la carn, no té el ferro, ni la vitamina B12, però sí que té tota la proteïna. I després té, doncs, una fruita.
0: Doncs sí, anem seguint aquestes recomanacions. No caldrà que esperem a la primavera per fer aquesta operació biquini, sinó que anirem, doncs, regulant el nostre cos i perdent aquest greix al llarg de tot l'any, sí. I així ens trobarem millor. Sé que és molt fàcil dir-ho.
1: Sí.
0: Sé que a l'hora d'arribes a casa tens gana, a vegades mentre prepares el dinar o abans de sentar-te a taula piques alguna cosa, o el diumenge fas aquella copeta de vi,
1: sí.
0: O aquell combinat si surts el dissabte amb els amics a prendre alguna coseta, alguna copeta, vull dir, que, és, que sí, que dius, és que tinc tota la setmana treballant amb el sí. ritme de vida, un caprici de tant en tant, però bueno, la finalitat sí. és també millorar la nostra salut, aquesta vida saludable, i al final, doncs, tot porta a això, a no tenir tant greix i a millorar sí. la nostra salut.
1: És, sí. és... Si vols, quan arribes a casa amb molta gana, comença a menjar amb fruita. I et menjaré el postre de la fruita
0: si
1: primer.
0: Si agafo una pastanaga... Que ens...
1: Sí, perquè quan treballes arribes a casa mort de gana. A vegades hi ha persones que quan treballen el que fan és que es porten un tàper i a la sortida de la feina, abans de sortir, se'l mengen i arriben a casa i ja no arriben a aquella desesperació. Vull dir que cadascú ha d'anar trobant solucions, perquè sí, és cert, estàs molt cansat i l'únic que vols és sofà, comandament a distància i picotejar, però no pot ser. Ens hem d'estimar més i cuidar-nos més.
0: Doncs al final aquests consells per millorar la nostra qualitat de vida, la nostra salut, en aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso, la metgessa que ens acompanya tots els dilluns a aquesta hora en el Calafell Matí. Lourdes, ho deixem aquí. Molt bona setmana i fins dilluns vinent.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.

0: Ara feia temps que el teníem retirat del panorama musical internacional. És el DJ productor Bob Sinclair. Ha tornat al costat d'aquesta veu, Keisha, amb això que es diu I Can't Wait. Música de l'actualitat, novetats musicals que també desfilen per la nostra antena, però també moment de mirar enrere en el temps.
1: Aquí els clàssics.
0: Què us sembla si marxem cap al 1987 per recordar aquesta gran peça dels White Snake? Això que es diu Is This Love, una gran balada d'aquestes que et posen la pell de gallina, la gallina de piel, que diuen alguns. Cançons per mirar molt enrere i també per recordar els grans clàssics en el Calafell Matí.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimèdia d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ja tenim sonant la sintonia de l'Spoiler, els dilluns aquí, en el Calafell Matí, amb la Elo. Molt bon dia.
2: Què tal? Avui faig tard.
1: Avui fas tard? Sí, has fet tard? Bueno, cap problema. Hem engegat l'espai una miqueta més tard. Com estàs? Com has començat el dilluns, la setmana? Corrents,
2: imagino. In extremis, eh? No, corrents per la carretera.
1: No pot ser, no pot ser. I menys per la P7, que no es pot córrer a cap carretera i menys per la
2: P7. Molt bé.
1: Què farem avui? De què parlarem?
2: Doncs mira, el passat 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i jo crec que és molt important parlar-ne no només aquests dies commemoratius, sinó tots els dies, ja que és un tema doncs, que avui dia encara és un tema tabú. Cal trencar amb aquests prejudicis i sobretot recordar que la salut mental és una part integral del nostre benestar i que no és un problema aïllat.
1: Mm-hmm. Doncs avui a l'Spoiler parlem de salut mental.
3: Quan parlem de salut mental, parlem d'estar bé emocionalment amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. És un estat que ens permet sentir, viure i relacionar-nos des d'aquest benestar i que fa que puguem gestionar les tensions normals de la vida. Vol dir ser capaços d'anar a l'escola, d'ocupar-nos de les nostres responsabilitats, gaudir i tenir una bona vida, però també poder sentir-nos tristos, enfadats, preocupats o espantats en algun moment.
4: És completament normal sentir-se així de tant en tant, però quan aquests sentiments no desapareixen i comencen a impedir-nos de fer el nostre dia a dia, és quan hi pot haver un problema i quan hem de demanar ajuda.
3: Quan ens constipem o ens trenquem un braç, és evident que ens passa alguna cosa. Quan tenim algun problema amb la nostra salut mental, pot ser que ningú no se n'adoni perquè les emocions i els pensaments són invisibles, però els efectes són tan reals com un braç trencat, tot i que no hi hagi un guix que ho demostri.
1: I quin seria l'origen? Per què se celebra aquest...
2: Doncs mira, primer de tot, parlar una mica del que és la salut mental, no? Mm. Perquè molta gent encara no ho té clar. Mira, segons el canal Salut, a la pàgina de GenCat, defineix la salut mental i el benestar emocional com que és un concepte molt ampli i es troba relacionat amb la manera de com ens sentim, com hem escoltat abans, pensem o actuem en el nostre dia a dia. Llavors, es pot definir com un estat d'equilibri i benestar en què una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats cognitives i emocionals i viure en societat i satisfer adequadament les seves demandes de la vida quotidiana. Per tant, la salut mental és un element bàsic pel funcionament de les persones i de la societat en general, perquè sense salut mental, doncs, òbviament, no podem tenir un bon estat de salut en general, no? Que és el que deia abans de tenir una salut íntegra, física i mental. Llavors, per què se celebra aquest dia, no? Doncs el Dia Mundial de la Salut Mental és una iniciativa promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, que va néixer el 1992, doncs per equiparar la salut mental amb la salut física, i es celebra doncs, a més de 100 països. Entorn aquest dia doncs, es celebren doncs, moltes activitats, diferents actes, entre d'altres coses, a càrrec de moltes associacions relacionades amb el tema. Segons la Confederació de Salut Mental d'Espanya i el Canal Salut de GenCat, l'objectiu d'aquesta commemoració doncs, és sensibilitzar la societat sobre els trastorns de salut mental, visibilitzar la situació de moltes persones i les seves famílies i, sobretot, reivindicar els drets d'aquest col·lectiu de persones que, doncs, que ho pateixen. No? Cada any hi ha un tema específic que ho proposa l'OMS i les organitzacions s'organitzen i llavors fan diferents activitats relacionades amb aquest tema. No? I aquest any doncs, es parlava una mica de l'accés als serveis de salut en moments d'emergència o catàstrofes i dels efectes psicològics que provoca aquest tipus de situacions en la vida de les persones.
5: Mm-hmm. Indudablemente ha afectado a la calidad de vida y ha afectado la salud mental de las personas afectadas, damnificadas. No solamente fueron pérdidas de casa lo que se produjo aquí, sino también pérdidas vitales.
6: Recuerdo como un día largo, el tiempo pasó muy despacio, porque en mi caso, como en el de muchas otras personas, fue una certidumbre muy grande en verte perdido, por no saber dónde ibas a refugiarte.
5: No podemos olvidar, y es una frase que siempre utilizo, que durante el COVID teníamos casas de las cuales no podíamos salir, y tras la erupción del volcán no teníamos casas a las cuales volver.
1: Testimonis, no? Depèn de la situació de diverses persones, doncs, com han gestionat diferents casos i que els hi ha tingut conseqüències, no?, en la seva salut mental.
2: Sí. Anem a donar algunes dades perquè, doncs, aquest tema és bastant actual i també greu, no?, les dades que ens trobem. O sigui, a nivell mundial, segons un article de l'OMS del 2 de setembre d'aquest mateix any, s'estima que més de 1.000 milions de persones pateixen trastorns de salut mental. La depressió i l'ansietat han incrementat i generen, doncs, enormes costos humans i econòmics, i són trastorns molt freqüents en tots els països i en grups de població, independentment de les seves edats i dels seus nivells d'incrementació ingressos econòmics, és a dir, que li afecta a tothom. Segons dos informes del World Mental Health Today i en Mental Health Atlas 2024, doncs es revelen importants deficiències en les respostes dels sistemes públics enfront a aquest tipus de situacions. I el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort entre la gent més jove. Pel que fa al tema específic d'aquest any, no, del tema de l'ajut psicològica en moments de catàstrofe, un article del World Economic Forum del 2022 explica que després de la pandèmia moltes persones asseguren que el seu benestar emocional va empitjorar, i altres que és el primer cop que experimenten aquest tipus de problemes, no? Si anem a dades a Espanya, segons l'últim estudi internacional de salut mental d'AXA 2025, que es va realitzar a més de 17.000 persones, Espanya es situa entre els països amb major prevalença de trastorns de salut mental, que això és bastant heavy, no? Uh-huh. 23% de la població a Espanya reconeix que té ansietat, un 48% declara que té depressió i un 59% estrès. D'altra banda, el 25% de les persones entre 18 i 24 anys diu que es troba en un estat de depressió, i el 70% d'estrès. En general, el 41% de les persones entrevistades a Espanya va dir que algun cop va haver de demanar ajuda professional amb medicació. Després de la Dana, no, que hem escoltat alguns testimonis de persones, no, segons l'informe de Médicos del Mundo, el principal símptoma de la gent afectada patia ansietat, després de malestar, preocupació i molta tristesa, no? I aproximadament el 60% va dir que tenia problemes d'alimentació, falta d'apetit, no? que estaven provocades per aquest estat d'ansietat. El 65% han vist afectada, doncs, la seva capacitat per dur a terme activitats quotidianes, no? Després d'aquesta catàstrofe. I un 46% dels pacients van reportar, doncs, haver quedat malmesos d'alguna manera, tant a nivell físic com a nivell mental. L'11%, doncs, va sofrir algun tipus de defunció de persones pròximes, i això, doncs, òbviament va causar un trauma, no?, després d'aquest desastre.
1: A mi m'esgarrifa les dades que donaves a nivell espanyol, no?, que deies que 23% de la població d'Espanya reconeix tenir ansietat, un 48% la depressió, sentir, doncs, depressió, i un 59% estrès. Són,
2: sí, sí,
1: són xifres, dades molt, molt brutals.
2: Sembla ficció, però no ho és. És molt real el que està passant. Sí.
0: Dime, cariño.
7: Mamá, necesito que te vuelvas a quedar con Diego.
0: ¿Otra vez, hija?
7: Otra vez, sí. Y tengo que ir rápido a la oficina a mirar un informe que debería haber estado hace un mes, pero no está. Y otra vez.
0: ¿Ya? ¿Qué pasa?
7: ¿Qué pasa?
8: Siguiente. El alquiler serían 1.350 euros al mes. Hay que pagar los dos primeros meses por adelantado y dos meses de fianza, aparte del contrato fijo y el aval.
9: ¿Pero dos meses de fianza y aval?
8: Piénsatelo y hablamos.
10: Daniel, hoy te vi raro, ¿qué te pasa?
1: Aquest és una, aquest és un tros d'una, un fragment d'una campanya del Ministeri de Sanitat, sobre diferents casos que es poden presentar i que pateixen moltes persones, que es veuen reflectides, no?, en aquests casos que ara mateix reproduïa aquesta campanya. Evidentment, són ficció, però... La campanya, però, és una tota basada en fets reals, no? És tota una realitat.
2: Sí, exacte. Aquesta campanya, doncs, mostra alguns factors que poden provocar, doncs, aquest tipus de trastorns i que la gent pateixi pues, depressió, ansietat, no? Llavors, què influeix en que les persones ens trobem millor o pitjor a nivell de benestar emocional, no? Per una banda, doncs, hi ha factors psicològics i biològics a nivell individual que no podem negar que ens poden afectar, pues, com les habilitats emocionals que tingui cada persona, si una persona fa abús d'algunes substàncies o per genètica, doncs això pot afectar, no? I fa que unes persones siguin més o menys vulnerables a aquest tipus de trastorns. Però la salut mental no és només un tema individual de cada persona, sinó que també és un tema que té importància col·lectiva, i això sempre ho remarco molt, perquè també hi ha molts factors socials, econòmics i estructurals, com hem escoltat als àudios, no? Doncs l'exposició a circumstàncies socials, econòmiques, geopolítiques, ambientals desfavorables, fa que una persona pugui tenir més o menys benestar, no? Doncs la pobresa, la violència, la desigualtat, canvi climàtic... Doncs tot això augmenta el risc de que puguem patir problemes. La soledat, per exemple, amb la gent gran, la precarietat laboral, la inestabilitat social, tot aquest tipus de crisis que estem vivint i que podem viure són alguns factors estructurals i sistemàtics. Per una altra banda, doncs, la salut mental no es considera una prioritat, no?, per a la nostra salut a nivell de les institucions. Ni tan sols sabem el que implica. Sobretot la gent més gran, a partir dels 40 anys, doncs, no ho té com una prioritat o no ho considera com un tema, o sigui, ho considera més un tema secundari a la seva salut. I ho relacionen tot amb problemes físics, només amb aquesta esfera. Llavors, això també és un problema, no? La gent jove, en canvi, doncs, cada cop més és més conscient, i per això és molt important reforçar, crec jo, les polítiques públiques d'educació, no? Doncs que des de ben petits a les escoles es pugui educar en temes de benestar emocional, i també, per una altra banda, els adolescents. I també, òbviament, reforçar els recursos a nivell sanitari, no? Que hi hagin recursos de psicologia, no? D'acompanyament, tant exacte, individual com grupal.
1: L'altre dia parlava amb una professional de la sanitat pública, que és psicòloga, i li preguntava, escolta'm, clar, de psicòlegs, a vegades, depèn del cas, no tenim accés, doncs, a poder accedir amb un professional. I en el cas de poder, doncs, tens una llista d'espera, doncs, de molts mesos, per la qual cosa que quan arriba el moment que et puguin atendre, que no sempre arriba, doncs han passat molts mesos i s'ha agreujat la teva situació, no?
2: És que de vegades no tens ni l'opció.
1: Exacte.
2: No existeix ni l'opció de tenir una cita amb un psicòleg o una psicòloga. No existeix, de vegades, aquest recurs. De fet, jo m'he trobat, no, amb aquesta situació i directament dir-me, no tenim aquest recurs, si tu pots pagar...
1: Exacte, hauràs de rascar-te la butxaca.
2: Privat. I què passa, no, amb aquesta gent que no té recursos econòmics? Ups. Doncs és un problema.
1: Vaja, què acaba de sonar per aquí?
2: L'Àliga.
1: Entrem ja a l'espai purament spoiler, Anem a per la recomanació audiovisual de la setmana. I aquesta recomanació l'escoltem ja al tràiler, et sembla?
2: Sí, perquè... anem al tràiler directament.
1: Vinga, anem al tràiler directament.
10: Aquí Alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
11: ¡Yupi!
10: ¡Y aquí está Tristeza! ¡Aquí viene Ira!
12: ¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
10: ¿Miedo?
13: ¡No! ¡Ese no es el nuestro!
10: ¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
14: Lo siento.
12: Todo debería ir rodado a partir de...
15: ¡Hola!
10: Soy Ansiedad.
11: ¿Dónde dejo mis cosas?
15: ¡Una emoción nueva!
11: ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
16: ¡Eh! ¿Cómo que todos?
15: ¡Yo soy envidia! ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo!
16: ¡Ni lo sueñes, mona!
15: ¡Esa es Ennui!
16: ¿En qué?
17: Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento.
18: ¿Tú quién eres, grandullón?
11: ¡Él es Vergüenza!
19: ¡Bienvenido a la central, Vergüenza!
15: ¿Choque de puños? No, ¿lo único? ¿Cómo te suda la mano, amigo?
1: Seguim parlant de salut mental, però en aquest cas traslladada al cinema. Quina seria la primera de les recomanacions cinematogràfiques d'avui?
2: Doncs mira, us recomano Inside Out 2 de l'any 2024 i la teniu disponible a Disney+. És una pel·lícula que m'agrada molt, d'animació, i aquesta pel·lícula doncs, ens convida a entrar a dintre del cervell d'una noia adolescent, la Riley, i a la primera part vam conèixer les 5 emocions més bàsiques, la alegria, la tristesa, la por, la ira i el fàstic, i en aquesta segona part, doncs la protagonista entra a l'adolescència i el seu cap doncs s'ofreix una mica de una reforma, no? Entra una emoció nova, que és l'ansietat, que hem parlat també abans, i llavors no ve sola, li acompanya l'enveja, la vergonya i l'avorriment. Aquest film mostra com aquestes emocions intenten guiar la protagonista mentre enfronta aquest canvi tan important a la seva vida, que és la pubertat, no? Aquesta pel·lícula doncs, ens recorda una mica que cuidar la salut mental no és eliminar les emocions, sinó doncs, aprendre a escoltar-les, entendre-les i a conviure amb elles. I aquí el tema que he comentat abans, no? La prevenció i la importància de parlar i educar en el tema del benestar emocional des de la infància amb l'objectiu d'entendre'ns, que és el més important. La prevenció i sensibilització com un element principal doncs, per combatre aquest estigma i intentar disminuir aquests tabús entorn la salut mental.
1: Doncs recordem, aquesta cinta, aquesta pel·lícula, que és d'animació, és de Disney, que es pot veure a Disney+, Inside Out 2, de l'any 2024. Tenim més cinema, no?, per recomanar.
2: Sí, tenim una anem
1: per la, segona pel·lícula. No direm encara el nom, el títol, perquè la Elo vol això.
2: M'agrada més posar el tràiler.
1: I a veure què ens depara aquesta cinta.
20: John Nash was one of the most brilliant minds of his generation.
21: Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein?
22: Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter.
20: He saw the world.
23: Where's Nash?
24: Out there.
1: Si no tenim gaire domini de l'anglès, no ens entenem de res.
2: No.
1: És que estava buscant amb la versió original, o sigui, la versió doblada.
2: Saps què passa? Que no he... O sigui... No hi ha hagut manera de trobar la versió en...
1: En castellà.
2: Doblada, sí, sí. O sigui... Vull dir... Bueno, aquí fem un exercici de... Molt de llengua, eh?
1: Sí. A veure, aquest tràiler que segur que molts no ens hem entrat de res, pertany a la pel·lícula...
2: De Una mente maravillosa, A Beautiful Mind, del 2001. Aquesta pel·lícula...
1: Clar, Una mente maravillosa.
2: Una mente maravillosa.
1: Ho diem tot en anglès, A Beautiful Mind.
2: A Beautiful Mind.
1: Vinga, va.
2: Llavors, aquesta pel·lícula és dirigida per Ron Howard i protagonitzada pel famós Russell Crowe, guanyadora de 4 Oscars, i la teniu disponible a Netflix. Aquest film és un drama bibliogràfic que està basat en un llibre que té el mateix nom i que ens explica la història real del John Nash, que darrere del seu talent matemàtic doncs amaga un greu problema de salut mental. Té esquizofrènia paranoide. Aquest film narra com en John és un noi molt estrany i solitari, el qual només el comprèn el seu company d'habitació, d'universitat, i llavors crea una revolucionària teoria que aconsegueix guanyar un lloc com a professor al Massachusetts Institute of Technology, i a partir d'aquí doncs, desenvolupa una carrera brillant ajudant durant la Guerra Freda contra la Unió Soviètica, i va guanyar un Premi Nobel d'Economia el 1994. Aquesta pel·lícula és superemotiva, és superbonica i reflexa doncs, el sofriment que pateixen moltes persones davant d'aquest estigma, no?, que hi ha de la, dels trastorns de salut mental, també es parla, doncs, del paper tan important que juga, doncs, que la gent tingui suport emocional de les persones que té al seu voltant, ja que gràcies a aquest suport, doncs, qui ho pateix aprèn a viure d'alguna manera amb aquests problemes, no? Per una banda, Inside Out, doncs, ens ensenya una mica a abraçar aquests sentiments i entendre una mica les nostres emocions i d'alguna manera igual que aquesta pel·lícula, no?, que ens ensenya una mica com d'important és també el suport de la gent que tenim al nostre voltant.
1: Uh-huh. Doncs aquestes són les recomanacions cinematogràfiques que ens porta l'Elo avui en aquest spoiler. Hem parlat de salut mental, de salut emocional i acabarem posant-li més música.

0: Si diem el títol de la cançó, de segur que tothom entendrà el vincle, no? La relació entre el tema d'avui de l'Spoiler i aquesta cançó. Ell és Bruce Springsteen.
1: Sí.
0: I la cançó es diu...
1: This Depression.
0: This Depression.
1: Sí, em va sobtar, no?, perquè jo no sabia, no?, que ell, doncs, aquest àlbum, d'alguna manera, o inclús aquesta cançó, doncs explicava la seva pròpia experiència, no?, que ell va patir depressió i això... Doncs està molt bé que dintre del món de l'art i de la música hi hagi gent que surti a expressar que també han patit aquest tipus de situacions, perquè crec que molta gent es pot veure reflectida, no? I llavors, per això recomano aquesta cançó, no? Perquè crec que és ideal pel tema.
0: Doncs amb aquest This Depression, que diu, així ho diu la Elo.
1: This Depression.
0: This Depression, del Bruce Springsteen. Ens quedem en aquest Spoiler que els dilluns ens acompanya amb la Elo aquí a Calafell Ràdio. Ens emplacem el proper dilluns a compartir, doncs, més Spoiler amb altres temàtiques, i que tinguis molt bona setmana.
1: Molt bona setmana, Ferran.
0: Adéu-siau.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'Hora del Jazz, un programa que

0: t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
12: Calafell
4: Ràdio, 107.9 FM. 12 i 32.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
4: Doncs vinga, anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dilluns. Notícies que seran ampliades d'aquesta horeta a partir de 2:15 del migdia a l'informatiu de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem per última vegada en l'avanç informatiu d'aquest matí a Calafell Ràdio. Hola de nou, molt bon dia.
0: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
13: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.

0: Any 2007, amb Timbaland, són els One Republic i això que es diu Apologize. Amb aquesta gran cançó hem arribat a 2:15 d'una del migdia.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Tram final del Calafell Matí d'aquest dilluns, avui 11 de maig de 2026. Com sempre, moment de conèixer, de repassar, d'explicar-vos quines són les activitats que s'han preparat per aquesta setmana a Calafell, moment de l'agenda cultural. I comencem amb la xerrada que es farà demà dimarts, dia 12 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell. Xerrada per famílies. La primera experiència laboral. Un taller adreçat a famílies amb fills i filles que s'incorporen al mercat de treball per primera vegada, on s'explicaran els tràmits inicials amb el SOC, com desenvolupar eines per la recerca de feina i aquells aspectes pràctics que ens trobem en les primeres feines. Entendre la nòmina, revisar el contracte, també les condicions laborals. En acabar l'activitat s'oferirà la possibilitat de participar en tutories individualitzades amb les famílies i també els joves. Doncs recordeu, demà dimarts a les 6 de la tarda al Casal Jove de Calafell, la primera experiència laboral, aquesta xerrada per famílies. Anem el divendres, aquest 15 de maig, a partir de 6:45 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 de Calafell Platja, es farà el taller de cuina Batuts i Smoothies. Un taller gastronòmic a càrrec de la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Descobreix com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixerem els ingredients bàsics per elaborar batuts i smoothies equilibrats, com fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i també suplements. I aprendrem a combinar-los per crear receptes nutritives, saboroses i fàcils per fer a casa. Una activitat que cal fer reserva prèvia per poder assistir. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. www.joventut.calafell.cat joventut.calafell.cat. Aquest taller aquest divendres, 15 de maig, 6:15 de la tarda fins 8:15 del vespre, al Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina, batuts i smoothies. I parlem del Dia Internacional dels Museus, que es celebra aquest pròxim cap de setmana. És una jornada de portes obertes. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, a la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i també al Museu Casa Barral. Els horaris són els següents. El dissabte dia 16, de 10 del matí fins les 2 del migdia, al Castell i la Ciutadella Ibèrica i també per la tarda entre les 4 i les 7. El Castell i la Ciutadella Ibèrica. I també obriran les portes, la Confraria i la Casa Barral per la tarda el dissabte 16, entre les 5 i les 8 del vespre. I el diumenge pel matí, entre les 10 i les 2, estaran oberts el Castell, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i la Casa Barral. L'accés es permetrà només 30 minuts abans del tancament. Més informació, si ho necessiteu, pels matins al 977-69-46-83, 977-69-46-83. O també per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat calafellhistoric@calafell.cat. El pròxim cap de setmana celebra el Dia Internacional dels Museus 2026 també aquí al municipi de Calafell, amb jornada de portes obertes en els diferents elements del patrimoni històric de Calafell. I aquest dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 10 del matí fins 2:15 de la matinada, el Parc de la Sínia celebra la 5a edició del Calafell Fire Festival. És el festival d'enceses del Penedès i Garraf. Durant tot el dia en el Parc de la Sínia hi haurà moltes activitats. El programa començarà pel matí a les 12 del migdia amb l'activitat Fem Cultura, provar de portar l'esforna o l'esforneta. A partir de les 12 del migdia hi haurà un vermut electrònic amb ressons Calafell. I a les 2 del migdia, mascletà. I per la tarda, a les 5 i fins 6:45 de la tarda, concert de Stendhal Brothers. A les 5 de la tarda hi haurà la plantada de bèsties participants a 7:15 de la tarda, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. I a 8:15 del vespre, tabalada de colles amb la cercavila i tocs i toc conjunt final. I a partir de 8:00 i fins 9:00, concert de Yoga Flame. I a la nit, 9:15 de la nit, versots de les Espornetes. A 9:15 de la nit, inici del 5è Calafell Fart Festival. A 10:15 i fins 11:00, hi haurà la 4ª edició del concurs d'enceses. I entre 11:15 i 2:15 de la nit, o de la matinada, podríem dir ja, hi haurà DJ, música punxada per un DJ. Doncs déu-n'hi-do. Aquesta és la programació de la 5ª edició del Calafell Fire Festival. Es celebra durant tot el dissabte en el Parc de la Sínia i pels voltants també, eh? Molta atenció perquè participarà el bestiari, el drac de Montblanc, el drac gai de Castellgalí, el drac de Terrassa, el griu d'Artesa de Lleida, a Braixes de Palau Solità i Plegamans, el bitxo del torrent Mitger de Terrassa i el drac serp d'Igualada. I entre els diables hi haurà els joves diables de Cunit i els diables guaitels de Calafell. I entre els diables i bèsties infantils, el drac petit Espurna de Calafell, l'estirp de les Espurnetes i els diablons vitals de Calafell. Tota la informació la teniu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. Mireu aquesta agenda, tot el que s'ha preparat per aquesta 5ª edició del Calafell Fire Festival. Anem al diumenge, dia 17, perquè a partir de 12:00 del migdia i en diferents sessions hi haurà espectacle de màgia de prop. El preu són 25 euros. Hi haurà sessió a 12:00, a 5:00 de la tarda i a 7:00. En cada sessió podran participar un màxim de 45 persones. Viu la màgia com mai amb aquest espectacle presentat per Jordi Caps. És guanyador del Got Talent de Telecinco. No us ho perdeu, aquest diumenge 17 de maig. 3 sessions, 12, 17 i 19 hores, amb aquestes 45 persones màximes per sessió. I fins aquí l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Aquesta és la cançó que l'any 2018 publicaven els Piso 21. Li canten el desamor amb això que es diu La vida sin ti. Arribem a les 12 i 48 minuts. Una pausa, l'última del matí. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecten. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

8 minuts i la 1. Tancant ja edició del Calafell Matí d'aquest dilluns. Sempre el dilluns, sempre ho dic, és que costa, és el dia de la setmana que majoritàriament sempre ens costa més, eh? Engegar la setmana sempre costa molt més. Però, com aquell que no vol la cosa, han passat ja les 4 hores de programa, hem compartit junts espais d'actualitat, entreteniment, bona música, i tot ha passat aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, el Calafell Matí, que torna demà a partir de les 9 i al llarg, com sempre, de 4 hores. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que ho fem possible. Marxem amb ells, amb el Ginestar. Estan imparables, amb grans cançons que estan sonant també aquí, a la teva emissora municipal. Som Calafell Ràdio. Arriba a Perdre el Cap, la nova del Ginestar, i amb ells ens apropem més cap a la 1 del migdia. Demà més, gràcies per estar a l'altre costat.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 11 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. En parlem d'aquí uns minuts abans.

0: Tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica del país és d'energia solar. La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El Calafell, la menorquina, manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicat que la política d'habitatge i urbanística del govern dona resultats i ha permès abaixar els preus dels lloguers a Catalunya. Ho ha dit aquest passat divendres durant la inauguració d'una promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. Escoltem-lo.
3: Lliurament de claus és el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Quan li dius, vostè passa de ser invisible a ser visible, ara ja té papers per poder treballar, no ha de patir, com passegi pel carrer, o, com li dius, vostè aquí té les claus d'un habitatge amb un lloguer, un habitatge protegit, amb un lloguer per temps, ja, no ha de patir, ja té un habitatge. I a més, ben visitat, vostès ho han pogut veure, són edificis, són habitatges de molta qualitat, 110, amb tots els condicions, amb espai, amb confort, amb criteris de sostenibilitat, molt ben ubicats, no sé si hem tingut ocasió de sortir al balcó i ho heu pogut fer, això és magnífic, venen ganes de venir a viure a Calafell, uns equipaments al costat, diu, home, tinc el camp de futbol, no, i el CAP, no, i la piscina, no, i el pavelló poliesportiu, ho té tot, i el mar, a tocar. Per tant, en fi, això és el país que volem. És això.
0: També tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
4: Avui és un gran dia per Calafell. Avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no?, aquestes polítiques i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final fructificaven o no. I estem contents també doncs, perquè el president Illa ha fet d'aquesta política d'habitatge la seva bandera i creiem doncs, que és potser el fet més destacable, no?, d'aquest mandat.
0: El president Illa ha posat en valor, per tant, les polítiques d'habitatge implementades pel govern i ha asseverat que la inauguració de la nova promoció de Calafell n'és un dels exemples del pla dels 50.000 habitatges. Les claus al municipi de Calafell d'aquests pisos assequibles es lliuraran el pròxim mes de juliol. Des de l'Ajuntament de Calafell s'ha recordat que aquests 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès. La construcció va començar a fer-se el 2024 i el cost ha estat de 14 milions d'euros, finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom dependent de la Generalitat, que va prestar al grup Rubau. El fons Next Generation ha permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. D'altra banda, durant l'acte d'aquest passat divendres, també s'ha avançat que les 4 pròximes convocatòries del Pla de Barris i Viles de Catalunya beneficiaran 1 milió i escaig de persones i que permetrà transformar al voltant d'uns 100 barris al país, a Catalunya. Entre els barris hi trobem el de Calafell, el barri de Cal Bolavà, que han estat beneficiat en la seva intervenció. El Pla de Barris ha beneficiat més de 250.000 persones. Calafell ha estat un dels 20 municipis escollits. Escoltem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
3: Molt a prop d'on estem en aquest moment, en aquest edifici de 110 habitatges de protecció, doncs hi haurà una transformació increïble en el barri de Bolavà. Per què? Perquè l'Ajuntament de Calafell va fer els deures, ha presentat una proposta magnífica en el Pla de Barris, a la primera convocatòria del Pla de Barris, se n'han presentat 83, n'hem seleccionat 20, quines les 20 millors? Entre elles de l'Ajuntament de Calafell. I per tant, hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bolavà. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si hi posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri. Per tant, els ciutadans que rebin les claus com les rebin d'aquí saben també que a banda de tots els equipaments que tenen veuran una transformació important. 20 milions d'euros deixen petja en un municipi per transformar el barri de Bolavà, que no sé si en forma part d'això, però en tot cas està tocada aquí. No?
0: De fet, el projecte de reforma del barri de Cal Bolavà, el nucli del poble de Calafell, tindrà una inversió de 2,5 milions d'euros, dels quals el govern aportarà 12,3 milions.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Durant el matí el temps va donar pas a que es pogués celebrar amb total normalitat aquesta Festa dels Contes. A la tarda es va haver de desplaçar les activitats dins de la Biblioteca Ventura Gasol a causa de les condicions meteorològiques. En parlàvem amb la Mònica Trepat, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell.
5: I ja tenim aquí tots els talleristes, no?, de quilòmetre zero, d'aquí del municipi de Calafell. Ja tenen tots els tallers preparats, ja tots els contacontes, tenim ja totes les instal·lacions muntades i, bueno, i sobretot esperem, doncs, que aquest dia aguanti, no?, perquè està el dia una mica complicat, però, bueno, ja tot preparat, tot engegat, ja tenim aquí famílies, canalla i res, comencem aquesta Festa dels Contes.
0: Una de les activitats que s'oferia a la Festa dels Contes al poble de Calafell era un escape room. Vam parlar amb el professional encarregat de realitzar-lo.
6: I aquesta proposta és una escape room que teniu que descobrir qui ha matat el conill.
0: Ah.
6: Si és un conill, es diu Pastanaga, és un conill de pelutxa, uh-huh. I algú de la família Colomina l'ha fet algú perquè ha aparegut mort i tenim que descobrir què l'ha passat. Sí, és la primera vegada que estem aquí a Calafell. Hem estat així per altres parts de Tarragona i així. Normalment treballem a Catalunya i per Europa i així, a festivals així europeus en massa a l'estiu, però aquí a Calafell és la primera vegada que estem.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. L'accident es va produir al voltant de les 5 de la matinada d'aquest passat diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles. El SEM va mobilitzar fins a 10 ambulàncies i va traslladar els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat van treballar a la zona amb 5 dotacions terrestres, van estabilitzar els turismes i van excarcerar 3 persones atrapades dins dels vehicles. El SEM ha detallat que els 8 ferits han estat evacuats a l'Hospital de Bellvitge, un home crític i una dona greu, l'Hospital Sant Camil, amb un home greu i un home menys greu, el Joan 23 de Tarragona, amb un home greu, l'Hospital Santa Tecla, també amb un home greu, i l'Hospital de la Vall d'Hebron, també amb una persona greu. Dona menys greu traslladada a l'Hospital de Vilafranca del Penedès.
2: Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de les comissaries del Vendrell i Tarragona han detingut un home i una dona de 29 i 21 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla de paisà que en el marc del dispositiu Campai Pista realitzava tasques de prevenció a l'AP7 a Tarragona en sentit nord va observar dos vehicles que circulaven a gran velocitat, un darrere l'altre, i que en ocasions s'intercanviaven posicions. Durant aquests fets i després de comprovar que els vehicles estaven implicats en delictes contra la salut pública, els agents van informar la sala de comandament regional per alertar les patrulles del Vendrell. Tot seguit, un dels vehicles va reduir la velocitat, fet que va permetre als Mossos aturar-lo al voral de l'autopista, al punt quilomètric 209. Un cop identificats els dos ocupants i escorcollat el vehicle, no es va localitzar cap substància il·legal. Minuts més tard, agents del Vendrell van aconseguir aturar el segon vehicle a la sortida de l'AP7, a Vilafranca del Penedès, on van identificar dos ocupants, un home i una dona. Durant l'escorcoll del vehicle, concretament al maleter, els agents van localitzar 3 bosses que contenien 60 embolcalls de matèria vegetal premsada de color marró, presumptament haixís. El pes total dels 60 embolcalls va ser d'aproximadament 30 quilos, amb un valor estimat al mercat il·legal d'uns 60.000 euros. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit treballa per a la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir carrers més segurs, accessibles i en bon estat. Recentment s'han dut a terme actuacions en diversos punts, com ara el carrer Calafell, Avinguda Sitges, Avinguda Tarragona, Avinguda Rocaplana, carrer Margalló i carrer de la Sínia, entre d'altres. Des de l'Ajuntament de Cunit apunten que el manteniment de la via pública és una tasca constant, que requereix escolta activa i una resposta eficient per donar servei al conjunt dels ciutadans.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: El pròxim 21 de maig, a les 7 de la tarda, al Jardí del Museu Déu del Vendrell, serà l'escenari de la presentació del llibre Petita Història de Marta Mata, un dels actes centrals de la commemoració del centenari de la mestra i pedagoga. L'obra, escrita per l'autor vendrellenc Albert Gené i il·lustrada per Pilarín Vallès, proposa un recorregut divulgatiu i il·lustrat per la trajectòria vital i professional de Marta Mata, figura clau en la renovació pedagògica i en la reconstrucció de l'escola catalana en el període de la postguerra. El llibre repassa els seus inicis com a mestra, la seva implicació en projectes educatius innovadors com l'escola Talita i la seva contribució a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Així mateix, també recull la seva trajectòria política, que la va portar a ser una de les primeres dones electes al Congrés dels Diputats en les primeres eleccions democràtiques, a més d'exercir com a senadora, diputada al Parlament de Catalunya i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Publicada per l'editorial Mediterrània d'Inlecció Petites Històries, l'obra té com a objectiu apropar figures rellevants de la cultura catalana al públic infantil i juvenil. El Vendrell compta actualment amb 19 títols d'aquesta col·lecció, iniciada el 1992 amb la petita història de Pau Casals i que inclou també la petita història d'Àngels Carriga, mare de Marta Mata. L'acte comptarà amb la presència de l'autor del text i de la il·lustradora i s'emmarca en el d'activitats organitzades per commemorar el centenari de Marta Mata. Obrim la plana general del dia. Catalunya té autoritzats i a l'espera de materialitzar 212 parcs fotovoltaics en sòls no urbanitzables d'un centenar de llargs de municipis, segons dades recents. Als parcs solars s'afegirien 2.068 megawatts de potència elèctrica d'una font renovable que el 2024 en tenia 1.663, el 80% dels quals en instal·lacions d'autoconsum. Però alguns projectes topen amb l'oposició del món local, sobretot pel seu impacte en els terrenys rurals. Amb tot, la patronal fotovoltaica estatal considera que no són tan lluny d'assolir els objectius de descarbonització energètica per al 2030 i el 2050. Actualment, tot i l'auge de l'autoconsum fotovoltaic, la solar encara representa només el 12% de la potència de generació elèctrica de tot el país. Catalunya ha multiplicat per 5 la seva capacitat de generació elèctrica amb energia solar fotovoltaica des de l'any 2019. En concret, el darrer balanç anual publicat per l'Institut Català de l'Energia de l'any 2024 situa aquest recurs en 1.663 megawatts de potència instal·lada, el que representa un terç de la potència elèctrica en fonts renovables instal·lada a Catalunya, però tan sols el 12% de tota la potència elèctrica de Catalunya. Els 2.068 megawatts projectats en nous parcs fotovoltaics que la Generalitat ja ha autoritzat suposarien més que duplicar la potència fotovoltaica actual. En aquest sentit, segons dades fins a l'abril, l'Institut Català de l'Energia actualment consten 212 projectes ja autoritzats de plantes solars fotovoltaiques en 155 municipis. Els parcs ocuparien una superfície equivalent a més de 3.400 hectàrees. De fet, doncs, d'altra banda, hi ha 140 projectes més en fase de tramitació amb fins a 1.082 megawatts més de potència a instal·lar. Una potència en parcs solars a la qual s'hi ha de sumar la procedent de totes les instal·lacions d'autoconsum que hi ha en servei. El 2019 va marcar un boom per l'autoconsum fotovoltaic a partir del decret del govern espanyol d'impuls a les renovables. El pic de nous projectes i de nova potència instal·lada es va assolir l'any 2023. Dades encara més recents de la xarxa de distribució d'Endesa també donen la mesura de com ha crescut el sector. La companyia xifra en 127.600 les instal·lacions d'autoconsum legalitzades i actives i fins als 141.633 clients amb autoconsum a finals del mes de març d'aquest 2026. Segons la companyia, això més d'un terç de totes les instal·lacions d'aquesta mena al conjunt de l'Estat. En el cas particular dels autoconsums col·lectius, el 12% de tot l'autoconsum s'estima que a Catalunya hi ha prop del 40% de l'autoconsum col·lectiu de tot l'Estat.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesqui a la ciutat i així garantir el futur del sector. L'Ajuntament de Tarragona està duent a terme un estudi de viabilitat tècnica i de diversificació que estarà enllestit al juliol i que es preveu que es situï l'obrador i la comercialització com a dues de les opcions prioritàries, si bé hi haurà altres propostes. El Port de Tarragona, amb el suport de fons Next Generation, seria l'encarregat de finançar l'equipament i els projectes complementaris, amb un pressupost aproximat d'un milió d'euros. Escoltem les declaracions del conseller de Pesca, Òscar Ordeig. Exposa diferents aplicacions que podria tenir l'obrador.
7: Pescant bé, estem pescant prou, podem fer un obrador per filetejar, envasar, fer quarta gamma, cinquena gamma, congelar, restauració, gastronomia. Llavors, ja hi ha exemples, sobretot al Cantàbric, però també al Mediterrani, però també a altres llocs del món, de fer aquest procés industrial o una part industrial. Llavors, jo crec que aquí, amb l'opinió dels pescadors, de dir, escolteu, quins fons públics tenim, hi ha fons europeus que poden anar destinats a això, avui dia es poden fer plats cuinats, es poden fer aquests plats cuinats, es poden congelar, es poden vendre sense congelar, hi ha llocs, hi ha organitzacions de productors que han demanat ajudes per congelar o per fer càmeres frigorífiques, per tant, tot. Tu t'has d'imaginar, des de que el producte surt del mar fins que arriba a la taula o a casa d'una persona, en tot aquest procés tant de cuinat, de transformat o de preparar-ho amb safates, o de filetejats o enllaunats, doncs hi ha possibilitats de fer això. Si no, val la pena, a quan es ven, quins marges hi poden haver, i llavors jo crec que aquí és alternatives.
0: El conseller de Pesca defensa una nova mirada de la política pesquera des de Brussel·les.
7: Pesquis molt, pesquis poc, el marge de les vendes que fas, perquè se'l quedi un tercer, millor anem a veure, aviam si ho podem fer nosaltres, com ja s'ha fet en altres llocs. Està tot inventat. De fet, nosaltres, al Mediterrani català, anem bastant més enrere de com van les cofradies del Cantàbric. Fa molts anys que fan projectes molt grans d'organitzacions de productors amb fons europeus per fer projectes industrials de transformació. Per tant, passi el que passi, això s'ha de fer. Ja concretarem com, però això s'ha de fer. D'acord? I passi el que passi, la lluita pels dies de pesca s'ha de fer i la guanyarem. De fet, ja ens han intentat dos desembres reduir-nos el 80%, i al final, per sentit comú i perquè era un insult a la intel·ligència, la proposta que es feia no s'ha fet.
0: Les mesures que es prenguin a partir de l'estudi pretenen no només donar més valor als productes, sinó també garantir la continuïtat dels treballadors i fomentar el relleu generacional.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
1: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició entre el Pont Lleida i el Club Patí Calafell. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell. Javi Luna, president del Club Patí Calafell, Josep Guinovart, col·laborador d'aquí, de Calafell Ràdio, en l'àmbit esportiu, sobretot a hoquei patins. Com esteu?
8: Molt bé, bona tarda.
9: Jo encara digerint tot el viscut, però per ara bé.
1: Esteu aquí per parlar principalment de la polèmica relacionada amb la World Skate Europe Cup, el partit entre el Pont Lleida i el Club Patí Calafell.
8: Pel que fa al tema administratiu, no? Suposo que la pregunta va per aquí. Nosaltres vam protestar a l'acte en el seu moment, no? Abans de començar el partit ja vam fer el protesto, i tot seguit, en el termini establert, vam presentar l'escrit de protesta amb les al·legacions pertinents i el que es demanava, i bueno, de moment estem en aquesta fase.
9: A veure, jo per la meva part sembla bé que el Calafell faci l'acte de protesto i que faci un comunicat, no? I que també es deixi molt clar que no ens queixem per intentar guanyar el títol o aconseguir el títol. Al final és un partit, va com va, poden haver-hi decisions, situacions, l'organització també, que deixa una mica molt a desitjar, però crec que està bé perquè els clubs que competeixen a Lliga i poden competir també a nivell europeu no vegin el Calafell com un club petit, no? O que ens ponguin prendre el pèl, perquè jo, per exemple, podem queixar-nos del tema del Nico Ojeda, no? Que va poder jugar el partit independentment de les targetes, sinó també a nivell d'organització, que companys o aficionats al Calafell, uns estàvem amb la banda estrellats, uns altres estàvem a la banda general, jo inclòs, o també a l'Speaker, que hi havia ja l'Speaker. Nosaltres a la Copa Rei, per exemple, tenim el Nori, que tots sabem que és un hooligan del Reus Deportiu, i com a mínim amb un criteri bastant objectiu. El que vam viure allà a Lleida va ser
1: increïble.
9: Però clar, fem el comunicat, actuem, bueno, pues l'ho he comentat, no?, de lo que va succeir allà a Lleida, però clar, nosaltres teníem un tràmit pendent on ens anaven a treure 3 punts pel Xum Massanet.
8: Correcte.
9: Que això era, perquè crec per experiència, perquè en el seu moment vam estar una mica una situació bastant semblant fa uns anys amb el Montoya, quan estava, era porter del segon equip també, no? I era segon porter amb el primer equip. I hi ha un límit, no?, de partits. Si jugues 6 partits amb el segon equip, ja no pots tenir, bueno, tema fitxes, que ara podràs explicar perfectament. Sí. Clar, a mi em va ser una sensació de fem el comunicat, fem el protesto, ens queixem. Bueno, es genera tot aquí rebombori una mica federatiu, europeu, espanyola, I al cap d'un o dos dies haver fet el protesto i tot el tràmit...
8: Casualitats.
9: Ens cau la... com es diu? La sanció, no? O, bueno, ens treuen aquests tres punts, o perfectament, quina casualitat, el Reus Deportiu passa a ser quart, nosaltres passem a ser cinquens. Clar, podem dir, podem creure en casualitat?
8: Bueno, primerament, començant pel tema de la World Skate Europe, agraeixo el teu comentari, perquè jo també volia deixar-ho ben clar, que el fet que nosaltres protestem l'acte no és perquè vulguem guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. De fet, nosaltres, el mateix dia de partit, que el partit era a les 5 de la tarda, al matí, no sé si a les 10 o les 11 del matí, fem una trucada a Lleida, i els hi posem en situació de lo que hem vist, no? I que ens sembla que no hauria de, que aquest jugador no hauria de jugar, i els hi diem clarament, els diem, mira, nosaltres no volem protestar l'acte, no volem impugnar res, però volem, bueno, us avisem perquè ho tingueu en compte i no el feu jugar, perquè clar, si el feu jugar ens obligareu a protestar l'acte, cosa que no volem fer. Bueno, llavors passen una sèrie de coses durant el dia, no? De... que potser ara Toro Passado, pues, potser va ser una errada nostra el poder actuar de bona fe, no? A ells els hi va donar temps tot el dia per fer moltes trucades, molts moviments i coses que potser no queda bé dir-les ben entera, perquè al final pogués jugar, no? Fins al punt que el jugador està escrit a l'acte a boli a darrera hora quan protestem l'acte, no? D'això hi ha proves físiques, i moltes coses més que podríem dir, no? Llavors, bueno, després trucar, el món del hockey és molt, molt petit, no? Llavors estan sabentes de tot, moviments que fas tu que provoquen altres coses, que trucades entre federatius europeus cap a Lleida, informant de coses que no haurien de per què informar si fossin neutrals, bueno, coses de darrere, no? Que confirmen totes les sospites que tu ja tens d'inici, no? Dit això, bueno, és el que volia dir, és això, que nosaltres no fem això per ni per molestar el Lleida, ni per guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. L'únic que volem és que el partit es disputi en les condicions que s'ha de disputar segons el reglament, i ja està. Però clar, un cop comença el partit, veiem que el jugador està alineat, bueno, veiem a pistes, però la nota no vol i última hora, i que jugarà el partit, doncs ens veiem amb l'obligació moral de fer protesto, no? I a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot això. I ja no és només nosaltres, evidentment seguirem amb el tema, però ja no només, no és per aconseguir ara el títol, perquè ara, mira, en el cas que aconseguíssim, no? Que ho veig molt difícil, bueno, seria una mica com molt descafeinat, no? Però sí que serviria de cara a un futur, no? Doncs que coses d'aquestes no tornin a passar, no? I que totes les manipulacions i tot el perquè jo ordeno i mando i tot això que passa i que porta molts anys passant a aquests nivells, doncs que algun dia deixi de passar, no? I si això ajuda, doncs benvingut sigui.
1: Un moment, perquè hauríem de fer un petit resum del que va passar exactament. O sigui, què va passar amb el reglament,
8: sí, bueno, el reglament diu molt clar, és clar i meridià, i ho pot entendre un nen de 5 anys. Vull dir, diu que un jugador amb 3 targetes blaves dins la competició ha de complir un partit de sanció. Aquest jugador portava, abans de començar la feina fòlia, portava 4, perquè sí que és cert que també, tant a l'europeu, i això passa a l'espanyol igual, no hi ha un òrgan sancionador que porti el control de tot això. De fet, ja ho diu per escrit, és el propi delegat del club infractor, no? En aquest cas el Lleida, que és el que s'ha de cuidar de portar el compte de les targetes dels seus jugadors i fer-lo descansar quan toca. En el cas que no compleixi, el club rival és el que ha de denunciar la situació i dir, aquest noi ha jugat o no havia d'haver jugat i protesto, no? Llavors la federació en circumstàncies normals et dona la raó. Aquí ja portava 4 quan va començar la Final Four, en la semifinal li ensenyen la cinquena. Clar, nosaltres comprovem tots els partits, ell havia jugat tots els partits, no va descansar cap, per tant està pendent de complir aquesta sanció. Vull dir, i el reglament és molt clar i no deixa lloc a dubte ni hi ha lletra petita.
1: Aquesta tertúlia sencera en format vídeo la tindreu disponible durant el dia d'avui al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Gràcies, fins aquí l'informatiu. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio.
10: Tot a punt per la rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia. En Joan Bota.
10: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi a la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
12: Una rua que començarà a les 5 de la tarda amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que sortia al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
13: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb l'afició del Barça.
10: De seguida tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
14: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
10: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
15: Bon dia. La novetat ara mateix és que finalment els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fletat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
10: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
14: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTED portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
16: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
10: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
17: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
10: I a la cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valeria Obereda.
18: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
10: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
12: A les 9 juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre del descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
10: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
19: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
10: I ara temps pel temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
4: Doncs en principi sol i quatre núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya, irregulars, els menys freqüents i probables cap a la costa, però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
10: Gràcies, Francesc.
4: Bona tarda.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Ara passen 5 minuts de les dues. De l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, era ja de matinada en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi
12: amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
21: Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
22: Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
23: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li ahir la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres, i què menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
12: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
24: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no... El que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
12: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9-10 del vespre.
10: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
12: Exacte.
10: Doncs vinga, el podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
25: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de Londres marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat explicar la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
3: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que van en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
25: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i l'Ondius abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
3: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez-Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
25: Si tot va sobre el previst, l'Ondius haurà estat 29 hores en aigües canàries.
10: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors, que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
5: Bon dia. Si la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
7: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat, i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
5: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
10: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Manel Laborda.
8: Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre ha detectat errors.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
8: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
10: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, amb Marta Corbalan.
0: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant el cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
1: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
2: És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
10: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
11: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
13: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
15: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
11: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
26: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre algo, perquè no tenim res.
11: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ valencià perquè consideren abusius.
10: I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. Per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
27: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge amb mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
28: Territori no està prou ben preparat
4: pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
27: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
14: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
27: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
10: Passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
16: Catalunya migdia.
17: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
18: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
17: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
18: I fins a un 20% en electrònica.
17: Tota la nostra web i app.
18: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
17: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
19: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
20: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
21: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
28: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
29: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
28: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
30: Crims de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
31: Catalunya migdia.
10: Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
32: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornador, responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
33: Si llegava a un puerto le pagabas la comisión y si no salía bien no pagabas nada.
34: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
33: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes.
32: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
35: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
32: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
10: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara la recta final, el dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
0: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
1: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domene y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
0: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
10: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i

0: La transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
1: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
2: I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí, a les municipals, de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
3: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
4: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
3: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
2: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
5: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
5: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
7: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
5: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
2: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gales i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres. Quim Olivares.
8: Bon dia. Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
9: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
8: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
9: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.

0: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
1: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Busoms, de quina extensió estem parlant?
2: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
3: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
2: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
4: I el que no voldríem és malbertar aquest sòl agrícola. Doncs un principi important és, ho posem dintre la bassa i el sòl agrícola pel que és, per la producció d'aliments.
2: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, Segrià.
1: Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
5: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana, una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
6: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
5: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
1: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons, els han explicat avui.
7: Catalunya migdia.
8: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Augusta Car, Tarragona, El Vendrell i Cambrils.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
14: 10 temporades ja.
15: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
16: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Per molts anys i que en feu molts més.
7: Som 3CAT.
16: Catalunya Ràdio.
7: Som
16: 3CAT. Catalunya migdia.
1: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Balló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
17: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable Xavier Villanueva.
18: Els estucs
10: són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
17: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
11: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
17: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
1: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
14: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i a acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
18: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
19: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
14: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
1: I el Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
20: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
21: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
20: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramaturgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
1: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
22: La Breu és pionera, va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
23: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
22: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romero.
16: Catalunya migdia.
1: Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins les 3, tot el detall, Laia Tudel.
24: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
0: aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
24: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
2: A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona fan zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
24: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit, previsiblement.
2: La previsió és 9 de la nit, però
24: s'allarga sempre una mica més, en funció també de la quantitat de gent que surti al carrer, que es preveu doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest títol.
2: No hi ha previsió de pluja, que això és molt important.
24: Molt important.
2: Sí, sí.
24: I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la rua fent aquests 4 quilòmetres i mig calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
2: Sí, sí, sí, avui és un dia...
24: Portes
2: un
24: bon calçat?
2: Sí, sí, sí, sí, està previst tot.
24: Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
2: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club i, com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
3: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
2: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou amb la lliga per decidir.
4: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
2: Va ser una festa grossa a l'estadi amb càntics de tot tipus, però perquè a més al minut 20 el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
6: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: De Jong, Traian Pitt, si hem de posar algún paró a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
24: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
2: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
3: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy, creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
2: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, Eleno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de lliga, ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
24: derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
5: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació de Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles al vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
8: Entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
5: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tevi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
24: I avui hi ha partit del Girona i és partit important perquè els de Mitchell visiten el camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
9: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Mitchell ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
12: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
9: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada al mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana i en contra del Girona és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
24: El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit de jugar a les 9, doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant 3 match ball per evitar el descens. Biel Cadilla.
13: Sí, l'anunci arriba quan, a falta de 3 jornades, l'Espanyol es troba a tan sols 2 punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
25: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
13: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
25: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
13: Ramon Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
24: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
7: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per
24: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Vuelta.
10: Catalunya migdia.
11: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
15: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
17: Ostres.
15: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
17: Uf.
15: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
26: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
27: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
10: Catalunya migdia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
29: No m'agrada aquesta sintonia.
28: És que està molt bé. Inconfusible, però molt imitable.
30: M'ho faries tu, Lisenda?
29: Jo sempre.
28: Marc Marvà, bona tarda.
31: Bona tarda.
28: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
31: Pam-pam-pam-pam.
29: Molt bé.
28: Com ho faries, Òscar?
30: No, jo no ho faria.
28: No puc millorar-ho.
30: Veus?
32: De dilluns a divendres de 4 a 7...
28: La millor hora del dia.
32: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: Pam-pam-pam-pam.
32: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
24: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Vilalta.
33: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
7: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs,

0: Ben Volger a tornar-los a l'esforç.
1: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada, i això que no fa ni 2 anys i mig que es dedica al ciclisme.
2: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
3: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per 2 cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar 2 curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
2: I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
4: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. 2 gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar, i tot i el gol de penal de l'Abart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser la final.
5: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
4: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vila-sana a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
2: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Montserrat Raya.
6: A un pam, al cap dels dits, a tocar, per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada semifinal amb 1 punt en contra del partit jugat a València, i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Coulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
7: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat, i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
6: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
2: I tornant a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten 2 jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
8: Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge, sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
9: Sí, sí, dependemos de otro resultado, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace 2 jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
8: A la pròxima jornada, en aquesta primera federació, juga el derbi entre el Nàstic i l'Europa, i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Buta.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 11 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. En parlem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica del país és d'energia solar. La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafella menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicat que la política d'habitatge i urbanística del govern dona resultats i ha permès abaixar els preus dels lloguers a Catalunya. Ho ha dit aquest passat divendres durant la inauguració d'una promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. Escoltem-lo.
3: Lliurament de claus és el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Quan li dius, vostè passa de ser invisible a ser visible, ara ja té papers per poder treballar, no ha de patir, com passegi pel carrer, o, com li dius, vostè aquí té les claus d'un habitatge amb un lloguer, un habitatge protegit, amb un lloguer per temps, ja, no ha de patir, ja té un habitatge. I a més, ben visitat, vostès ho han pogut veure, són edificis, uns habitatges de molta qualitat, 110, amb tots els condicions, amb espai, amb confort, amb criteris de sostenibilitat, molt ben ubicats, no sé si he tingut ocasió de sortir al balcó i ho he pogut fer, això és magnífic, venen ganes de venir a viure a Calafell, uns equipaments al costat, diu, home, tinc el camp de futbol, no, i el cap, no, i la piscina,

0: poliesportiu, ho té tot, ho té tot. I el mar, a tocar. Per tant, en fi, això és el país que volem. És això.
1: També tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
2: Avui és un gran dia per Calafell. Avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no? Aquestes polítiques i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final fructificaven o no. I estem contents també doncs, perquè el president Illa ha fet d'aquesta política d'habitatge la seva bandera i creiem doncs, que és potser el fet més destacable no? d'aquest mandat.
1: El president Illa ha posat en valor, per tant, les polítiques d'habitatge implementades pel govern i ha asseverat que la inauguració de la nova promoció de Calafell n'és un dels exemples del pla dels 50.000 habitatges. Les claus al municipi de Calafell d'aquests pisos assequibles es lliuraran el pròxim mes de juliol. Des de l'Ajuntament de Calafell s'ha recordat que aquests 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès. La construcció va començar a fer-se el 2024 i el cost ha estat de 14 milions d'euros, finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom dependent de la Generalitat, que va prestar al grup Rubau. El fons Next Generation ha permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. D'altra banda, durant l'acte d'aquest passat divendres, també s'ha avançat que les 4 pròximes convocatòries del Pla de Barris i Viles de Catalunya beneficiaran 1 milió i escaig de persones i que permetrà transformar al voltant d'uns 100 barris al país, a Catalunya. Entre els barris hi trobem el de Calafell, al barri de Cal Bolavà, que han estat beneficiat en la seva intervenció. El Pla de Barris ha beneficiat més de 250.000 persones. Calafell ha estat un dels 20 municipis escollits. Escoltem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
0: Molt a prop d'on estem en aquest moment, en aquest edifici de 110 habitatges de protecció, doncs hi haurà una transformació increïble en el barri de Bolavà. Per què? Perquè l'Ajuntament de Calafell va fer els deures, ha presentat una proposta magnífica en el Pla de Barris, a la primera convocatòria del Pla de Barris, se n'han presentat 83, n'hem seleccionat 20, quines les 20 millors? Entre elles de l'Ajuntament de Calafell. I per tant, hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bolavà. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri. Per tant, els ciutadans que rebin les claus com les rebin d'aquí saben també que a banda de tots els equipaments que tenen veuran una transformació important. 20 milions d'euros deixen petja en un municipi per transformar el barri de Bolavà, que no sé si en forma part això, però en tot cas està tocada aquí. No?
1: De fet, el projecte de reforma del barri de Cal Bolavà, el nucli del poble de Calafell, tindrà una inversió de 20,5 milions d'euros, dels quals el govern ha portarà 12,3 milions.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. Durant el matí el temps va donar pas a que es pogués celebrar amb total normalitat aquesta Festa dels Contes. A la tarda es va haver de desplaçar les activitats dins de la Biblioteca Ventura Gasol a causa de les condicions meteorològiques. En parlàvem amb la Mònica Trepat, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell.
4: I ja tenim aquí tots els talleristes, no?, de quilòmetre zero d'aquí del municipi de Calafell. Ja tenen tots els tallers preparats, ja tots els contacontes, tenim ja totes les instal·lacions muntades i, bueno, i sobretot esperem doncs, que aquest dia aguanti, no?, perquè està el dia una mica complicat, però bueno, ja tot preparat, tot engegat, ja tenim aquí famílies, canalla i res, comencem aquesta Festa dels Contes.
1: Una de les activitats que s'oferia a la Festa dels Contes al poble de Calafell era un escape room. Vam parlar amb el professional encarregat de realitzar-lo.
5: I aquesta proposta és una escape room que teniu que descobrir qui ha matat el conill.
1: Ah.
5: Si és un conill, es diu Pastanaga, és un conill de pelutxa, uh-huh. I algú de la família Colomina l'ha fet algo perquè ha aparegut mort. I tenim que descobrir què l'ha passat. Sí, és la primera vegada que estem aquí a Calafell. Hem estat així per altres parts de Tarragona i així. Normalment treballem a Catalunya i per Europa i així, a festivals així europeus en massa l'estiu. Però aquí a Calafell és la primera vegada que estem.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. L'accident es va produir al voltant de les 5 de la matinada d'aquest passat diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles. El SEM va mobilitzar fins a 10 ambulàncies i va traslladar els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat van treballar a la zona amb 5 dotacions terrestres, van estabilitzar els turismes i van excarcerar 3 persones atrapades dins dels vehicles. El SEM ha detallat que els 8 ferits han estat evacuats a l'Hospital de Bellvitge, un home crític i una dona greu, l'Hospital Sant Camil, amb un home greu i un home menys greu, el Joan 23 de Tarragona, amb un home greu, l'Hospital Santa Tecla, també amb un home greu, i l'Hospital de la Vall d'Hebron, també amb una persona greu. Dona menys greu, traslladada a l'Hospital de Vilafranca del Penedès.
3: Els successos.
1: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de les comissaries del Vendrell i Tarragona han detingut un home i una dona de 29 i 21 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla de paisà que en el marc del dispositiu Campai Pista realitzava tasques de prevenció a l'AP7 a Tarragona en sentit nord va observar dos vehicles que circulaven a gran velocitat, un darrere l'altre, i que en ocasions s'intercanviaven posicions. Durant aquests fets i després de comprovar que els vehicles estaven implicats en delictes contra la salut pública, els agents van informar la sala de comandament regional per alertar les patrulles del Vendrell. Tot seguit, un dels vehicles va reduir la velocitat, fet que va permetre als Mossos aturar-lo al voral de l'autopista, al punt quilomètric 209. Un cop identificats els dos ocupants i escorcollat el vehicle, no es va localitzar cap substància il·legal. Minuts més tard, agents del Vendrell van aconseguir aturar el segon vehicle a la sortida de l'AP7, a Vilafranca del Penedès, on van identificar dos ocupants, un home i una dona. Durant l'escorcoll del vehicle, concretament al maleter, els agents van localitzar 3 bosses que contenien 60 embolcalls de matèria vegetal premsada de color marró, presumptament haixís. El pes total dels 60 embolcalls va ser d'aproximadament 30 quilos, amb un valor estimat al mercat il·legal d'uns 60.000 euros. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès.
3: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit treballa per a la millora i el manteniment de la via pública en tot el municipi. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir carrers més segurs, accessibles i en bon estat. Recentment s'han dut a terme actuacions en diversos punts, com ara el carrer Calafell, Avinguda Sitges, Avinguda Tarragona, Avinguda Rocaplana, carrer Margalló i carrer de la Sínia, entre d'altres. Des de l'Ajuntament de Cunit apunten que el manteniment de la via pública és una tasca constant, que requereix escolta activa i una resposta eficient per donar servei al conjunt dels ciutadans.
3: Les notícies del Baix Penedès.
1: El pròxim 21 de maig, a les 7 de la tarda, al Jardí del Museu Déu del Vendrell, serà l'escenari de la presentació del llibre Petita Història de Marta Mata, un dels actes centrals de la commemoració del centenari de la mestra i pedagoga. L'obra, escrita per l'autor vendrellenc Albert Gené i il·lustrada per Pilarín Vallès, proposa un recorregut divulgatiu i il·lustrat per la trajectòria vital i professional de Marta Mata, figura clau en la renovació pedagògica i en la reconstrucció de l'escola catalana en el període de la postguerra. El llibre repassa els seus inicis com a mestre, la seva implicació en projectes educatius innovadors com l'escola Talita i la seva contribució a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Així mateix, també recull la seva trajectòria política, que la va portar a ser una de les primeres dones electes al Congrés dels Diputats en les primeres eleccions democràtiques, a més d'exercir com a senadora, diputada al Parlament de Catalunya i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Publicada per l'editorial Mediterrània d'Inlecció Petites Històries, l'obra té com a objectiu apropar figures rellevants de la cultura catalana al públic infantil i juvenil. El Vendrell compta actualment amb 19 títols d'aquesta col·lecció, iniciada el 1992 amb la petita història de Pau Casals i que inclou també la petita història d'Àngels Carriga, mare de Marta Mata. L'acte comptarà amb la presència de l'autor del text i de la il·lustradora i s'emmarca en el grup d'activitats organitzades per commemorar el centenari de Marta Mata. Obrim la plana general del dia. Catalunya té autoritzats i a l'espera de materialitzar 212 parcs fotovoltaics en sòls no urbanitzables d'un centenar de llargs de municipis, segons dades recents. Als parcs solars s'afegirien 2.068 megawatts de potència elèctrica d'una font renovable que el 2024 en tenia 1.663, el 80% dels quals en instal·lacions d'autoconsum. Però alguns projectes topen amb l'oposició del món local, sobretot pel seu impacte en els terrenys rurals. Amb tot, la patronal fotovoltaica estatal considera que no són tan lluny d'assolir els objectius de descarbonització energètica per al 2030 i el 2050. Actualment, tot i l'auge de l'autoconsum fotovoltaic, la solar encara representa només el 12% de la potència de generació elèctrica de tot el país. Catalunya ha multiplicat per 5 la seva capacitat de generació elèctrica amb energia solar fotovoltaica des de l'any 2019. En concret, el darrer balanç anual publicat per l'Institut Català de l'Energia de l'any 2024 situa aquest recurs en 1.663 megawatts de potència instal·lada, el que representa un terç de la potència elèctrica en fonts renovables instal·lada a Catalunya, però tan sols el 12% de tota la potència elèctrica de Catalunya. Els 2.068 megawatts projectats en nous parcs fotovoltaics que la Generalitat ja ha autoritzat suposarien més que duplicar la potència fotovoltaica actual. En aquest sentit, segons dades fins a l'abril, l'Institut Català de l'Energia actualment consten 212 projectes ja autoritzats de plantes solars fotovoltaiques en 155 municipis. Els parcs ocuparien una superfície equivalent a més de 3.400 hectàrees. De fet, doncs, d'altra banda, hi ha 140 projectes més en fase de tramitació amb fins a 1.082 megawatts més de potència a instal·lar. Una potència en parcs solars a la qual s'hi ha de sumar la procedent de totes les instal·lacions d'autoconsum que hi ha en servei. El 2019 va marcar un boom per l'autoconsum fotovoltaic a partir del decret del govern espanyol d'impuls a les renovables. El pic de nous projectes i de nova potència instal·lada es va assolir l'any 2023. Dades encara més recents de la xarxa de distribució d'Endesa també donen la mesura de com ha crescut el sector. La companyia xifra en 127.600 les instal·lacions d'autoconsum legalitzades i actives i fins als 141.633 clients amb autoconsum a finals del mes de març d'aquest 2026. Segons la companyia, això més d'un terç de totes les instal·lacions d'aquesta mena al conjunt de l'Estat. En el cas particular dels autoconsums col·lectius, el 12% de tot l'autoconsum s'estima que a Catalunya hi ha prop del 40% de l'autoconsum col·lectiu de tot l'Estat.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesqui a la ciutat i així garantir el futur del sector. L'Ajuntament de Tarragona està duent a terme un estudi de viabilitat tècnica i de diversificació que estarà enllestit al juliol i que es preveu que es situï l'obrador i la comercialització com a dues de les opcions prioritàries, si bé hi haurà altres propostes. El Port de Tarragona, amb el suport de fons Next Generation, seria l'encarregat de finançar l'equipament i els projectes complementaris, amb un pressupost aproximat d'un 1 milió d'euros. Escoltem les declaracions del conseller de Pesca, Òscar Ordeig. Exposa diferents aplicacions que podria tenir l'obrador.
6: Pescant bé, estem pescant prou, podem fer un obrador per filetejar, envasar, fer quarta gamma, cinquena gamma, congelar, restauració, gastronomia. Llavors, ja hi ha exemples, sobretot al Cantàbric, però també al Mediterrani, però també a altres llocs del món, de fer aquest procés industrial o una part industrial. Llavors, jo crec que aquí, amb l'opinió dels pescadors, de dir, escolteu, quins fons públics tenim, hi ha fons europeus que poden anar destinats a això. Avui dia es poden fer plats cuinats, es poden fer aquests plats cuinats, es poden congelar, es poden vendre sense congelar. Hi ha llocs, hi ha organitzacions de productors que han demanat ajudes per congelar o per fer càmeres frigorífiques. Per tant, tu t'has d'imaginar, des que el producte surt del mar fins que arriba a la taula o a casa d'una persona, amb tot aquest procés, tant de cuinat, de transformat o de preparar-ho amb safates, o de filetejats, o enllaunats, doncs hi ha possibilitats de fer això. Si no, val la pena, a quan es ven, quins marges hi poden haver, i llavors jo crec que aquí és alternatives.
1: El conseller de Pesca defensa una nova mirada de la política pesquera des de Brussel·les.
6: Pesquis molt, pesquis poc, al marge de les vendes que fas, perquè si el quedi un tercer, millor anem a veure, aviam si ho podem fer nosaltres, com ja s'ha fet en altres llocs. Està tot inventat. De fet, nosaltres, al Mediterrani català, anem bastant més enrere de com van les cofradies del Cantàbric. Fa molts anys que fan projectes molt grans d'organitzacions de productors amb fons europeus per fer projectes industrials de transformació. Per tant, passi el que passi, això s'ha de fer. Ja concretarem com, però això s'ha de fer. D'acord? I passi el que passi, la lluita pels dies de pesca s'ha de fer i la guanyarem. De fet, ja ens han intentat dos desembres reduir-nos al 80%, i al final, per sentit comú i perquè era un insult a la intel·ligència i la proposta que es feia, no s'ha fet.
1: Les mesures que es prenguin a partir de l'estudi pretenen no només donar més valor als productes, sinó també garantir la continuïtat dels treballadors i fomentar el relleu generacional.
3: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb la Roser Ribas.
7: El Calafell menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició entre el Pont Lleida i el Club Patí Calafell. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltem un avanç a la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell. Javi Luna, president del Club Patí Calafell, Josep Guinovart, col·laborador d'aquí, de Calafell Ràdio, en l'àmbit esportiu, sobretot a hoquei patins. Com esteu?
8: Molt bé, bona tarda.
9: Jo encara digerint tot el viscut, però per ara bé.
7: Esteu aquí per parlar principalment de la polèmica relacionada amb la World Skate Europe Cup, el partit entre el Pont Lleida i el Club Patí Calafell.
8: Pel que fa al tema administratiu, no? Suposo que la pregunta va per aquí. Nosaltres vam protestar a l'acte en el seu moment, no? Abans de començar el partit ja vam fer el protesto, i tot seguit, en el termini establert, vam presentar l'escrit de protesta amb les al·legacions pertinents i el que es demanava, i bueno, de moment estem en aquesta fase.
9: A veure, jo per la meva part sembla bé que el Calafell faci l'acte de protesto i que faci un comunicat, no? I que també es deixi molt clar que no ens queixem per intentar guanyar el títol o aconseguir el títol. Al final és un partit, va com va, poden haver-hi decisions, situacions, l'organització també, que deixa una mica molt a desitjar, però crec que està bé perquè els clubs que competeixen a la Lliga i poden competir també a nivell europeu no vegin el Calafell com un club petit, no? O que ens ponguin prendre el pèl. Perquè jo, per exemple, podem queixar-nos del tema del Nico Ojeda, no? Que va poder jugar el partit independentment de les targetes, sinó també a nivell d'organització, que companys o aficionats al Calafell, uns estàvem amb la banda estrellats, uns altres estàvem a la banda general, jo inclòs, o també a l'Speaker, que hi havia ja l'explica, nosaltres a la Copa Rei, per exemple, tenim el Nori, que tots sabem que és un hooligan del Reus Deportiu, i com a mínim amb un criteri bastant objectiu. El que vam viure allà a Lleida va ser...
10: increïble.
9: Però clar, fem el comunicat, actuem... bueno, pues l'ho he comentat, no?, de lo que va succeir allà a Lleida, però clar, nosaltres teníem un tràmit pendent on ens anaven a treure 3 punts pel Sud Massanet.
8: Correcte.
9: Que això era, perquè crec per experiència, perquè en el seu moment vam estar una mica d'aquella una situació bastant semblant fa uns anys amb el Montoya, quan estava, era porter del segon equip també, no? I era segon porter amb el primer equip. I hi ha un límit, no?, de partits. Si jugues 6 partits amb el segon equip, ja no pots tenir... bueno, tema fitxes, que ara podes explicar perfectament. Sí. Clar, a mi em va ser una sensació de... fem el comunicat, fem el protesto, ens queixem. Bueno, es genera tot aquell rebombori una mica federatiu, europeu, espanyola. I al cap d'un o dos dies haver fet el protesto i tot el tràmit...
8: casualitats.
9: Ens cau la... ens cau la, com es diu, la sanció, no? O, bueno, ens treuen aquests 3 punts, o perfectament, quina casualitat, el Reus Deportiu passa a ser quart, nosaltres passem a ser cinquens. Clar, podem creure en casualitat?
8: Bueno, primerament, començant pel tema de la World Skate Europe, agraeixo el teu comentari, perquè jo també volia deixar-ho ben clar, que el fet que nosaltres protestem l'acte no és perquè vulguem guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. De fet, nosaltres, el mateix dia de partit, que el partit era a les 5 de la tarda, al matí, no sé si a les 10 o les 11 del matí, fem una trucada a Lleida, i els hi posem en situació de lo que hem vist, no? I que ens sembla que no hauria de, que aquest jugador no hauria de jugar. I els hi diem clarament, els diem, mira, nosaltres no volem protestar l'acte, no volem impugnar res, però volem, bueno, us avisem perquè ho tingueu en compte i no el feu jugar, perquè clar, si el feu jugar ens obligareu a protestar l'acte, cosa que no volem fer. Bueno, llavors passen una sèrie de coses durant el dia, no? De... que potser ara torno passado, pues, potser va ser una errada nostra el poder actuar de bona fe, no? A ells els hi va donar temps tot el dia per fer moltes trucades, molts moviments i coses que potser no queda bé dir-les ben entera, perquè al final pogués jugar, no? Fins al punt que el jugador està escrit a l'acte a boli a darrera hora quan protestem l'acte, no? Això hi ha proves físiques i moltes coses més que podríem dir, no? Llavors, bueno, després trucar, el món del hockey és molt, molt petit, no? Llavors tenen sabentes de tot, moviments que fas tu que provoquen altres coses, que trucades entre federatius europeus cap a Lleida, informant de coses que no haurien de per què informar si fossin neutrals, bueno, coses de darrere, no? Que confirmen totes les sospites que tu ja tens d'inici, no? Dit això, bueno, és el que volia dir és això, que nosaltres no fem això per ni per molestar el Lleida, ni per guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. L'únic que volem és que el partit es disputi en les condicions que s'ha de disputar segons el reglament, i ja està. Però clar, un cop comença el partit, veiem que el jugador està alineat, bueno, veiem a pistes per la nota a boli a última hora, i que jugarà el partit, doncs es veiem amb l'obligació moral de fer el protesto, no? I a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot això. I ja no és només nosaltres, evidentment seguirem amb el tema, però ja no només, no és per aconseguir ara el títol, perquè ara, mira, en el cas que aconseguíssim, no?, que ho veig molt difícil, bueno, seria una mica com molt descafeinat, no? Però sí que serviria de cara a un futur, no?, doncs que coses d'aquestes no tornin a passar, no?, i que totes les manipulacions i tot el perquè jo ordeno i mando i tot això que passa i que porta molts anys passant a aquests nivells, doncs que algun dia deixi de passar, no? Si això ajuda, doncs benvingut sigui.
10: Un moment, perquè hauríem de fer un petit resum del que va passar exactament. O sigui, què va passar amb el reglament?
8: Sí, bueno, el reglament diu molt clar, és clar i meridià, i ho pot entendre un nen de 5 anys. Vull dir, diu que un jugador amb 3 targetes blaves dins la competició ha de complir un partit de sanció. aquest jugador portava, abans de començar la feina fòlia, portava 4, perquè sí que és cert que també tant a l'europeu, això passa a l'espanyol igual, no hi ha un òrgan sancionador que porti el control de tot això. De fet, ja ho diu per escrit, és el propi delegat del club infractor, no? En aquest cas el Lleida, que és el que s'ha de cuidar de portar el compte de les targetes dels seus jugadors i fer-lo descansar quan toca. En el cas que no compleixi, el club rival és el que ha de denunciar la situació i dir, aquest noi ha jugat o no havia d'haver jugat i protesto, no? Llavors la federació en circumstàncies normals et dona la raó. Aquí ja portava 4 quan va començar la Final Four, en la semifinal li ensenyen la cinquena. Clar, nosaltres comprovem tots els partits, ell havia jugat tots els partits, no va descansar cap, per tant està pendent de complir aquesta sanció. Vull dir, i el reglament és molt clar i no deixa lloc a dubte ni hi ha lletra petita.
7: Aquesta tertúlia sencera en format vídeo la tindreu disponible durant el dia d'avui al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Gràcies, fins aquí l'informatiu. Adéu-siau.
3: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 8.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions, una altra setmaneta més aquí, comencem la setmana, no?, i comencem la nostàlgia aquí al 107.9 de la freqüència modulada, ja sabeu que a la Fil Ràdio, tots els dilluns, i en repetició els diumenges, recordant temes, com dic sempre, que van ser famosos, vaja, jo crec que sí d'allò, perquè n'hi ha molts, doncs, que normalment els busco recordant més o menys el que escoltàvem per la ràdio, principalment, no? A part, doncs, del... Bé, hi havia cançons que també ens les posàvem quan anàvem, no?, per la festa major, per Nadal, amb una festa d'aquestes que feien ball, doncs també d'allò, no? També n'escoltàvem alguna que eren famoses, no?, més modernetes. Normalment, no?, doncs a la festa major el que hi havia era la música era més clàssica, no?, més passodobles, xa-xa-xas, mambos, coses així, no? Normalment, després també hi havia algun rock and roll per allà asfalto. Avui començarem amb un senyor que va ser famós també als anys 60 i 70, ja era famós als 60, el senyor Manolo Galván. Aquest em sembla que havia col·laborat amb algun d'allò de Brincos o d'aquests, o Bravos, o uns d'aquests, no? Aquest senyor era... Sí, segurament que el recordaré, el senyor Manolo Galván. Un tema... És un LP que es diu Los Años 50 o algo així, no? El tema es diu Me Voy Pa'l Pueblo. Recordeu? Recordeu aquell poble que diu... aquella cançó que deia Me Voy Pa'l Pueblo?

me voy pel pueblo, no? Hoy es mi día. Això era el que deia... Era una cançó que d'un LP que deia en los años 50, no? I tenia tot aquest munt... Sí, n'hi ha bastantes de cançons d'aquella època, no? Els anys 60 també les seguíem escoltant, no? I ara, doncs, amb la veu de Manolo Galván no hem recuperat una. A vegades en recuperem altres, no? Amb el senyor Albert Hammond, no? Però totes normalment són dels anys 60 i 70, com aquesta que ve ara. Aquest és el senyor Matt Monroe, aquest també l'escoltem de tant en tant, per no oblidar temes tan romàntics com aquell que diu Alguien Cantó.

Alguien cantó la veu de Matt Monro, un senyor doncs, que l'hem escoltat aquí, l'escoltem, procurem escoltar, recordar temes com aquest que eren molt romàntics, no? Que tenia moltes cançons molt romàntiques, aquest senyor. Després també tenia alguna cançó d'alguna banda sonora d'alguna pel·lícula, segurament que el recordareu. Ell i Andy Williams van tenir doncs, també una època bastant maca aquí. A Calafell Ràdio el seguim recordant, eh? Com els senyors de Los Cinco Latinos. Aquests també eren uns senyors que van venir com d'altres de Sud-amèrica i es van fer famosos aquí. La veu d'Estela Raval, segurament que tots la recordareu. Temes que els escoltàvem sempre, també temes d'amor com aquest, Quiéreme Siempre.

Dame tu amor, el senyor Estela Raval, no? La cantant eren els grups de Cinco Latinos, un grup doncs, que va venir... Sí, devia ser a mitjans... Comencem a mitjans dels 60, no? I es van quedar aquí, doncs van tenir molts, molts èxits. Vam escoltar moltes cançons com aquesta, per ballar i per parlar d'amor, no? Continuem ara amb un altre tema. Aquest és una mica més modern. Aquest és el senyor Joe Dassin. Segurament que el recordareu, el Joe Dassin. Un tema que la traducció... La cançó segurament que la recordareu. La traducció, no sé si l'entendrà. No, vaja, en italià no recordo exactament com era, no? Però era un tema que deia «I si no existieras?»

I si no existieres, aquest era el tema, o sigui, la traducció de la cançó aquesta, que segurament que Laura ho recordarà, la cançó, no?, del senyor Joe Dassin, un senyor, doncs, que tenia, doncs, diversos temes molt romàntics, no?, perquè aquest senyor, doncs, era tot, vaja, per almenys anava d'aquells que anaven, vaja, la majoria que venien d'aquella època, ja dels anys 70, a Itàlia, doncs, tot era molt, molt, molt romàntic, com aquest. Aquest potser no l'hem escoltat tant, el senyor Paolo Salvatore, no? Però segurament que la cançó, el millor pel títol no, com dic moltes vegades, a vegades els títols tampoc te'ls aprens massa, no? Però la cançó sí, la cançó diu, només la comença a cantar, ostres, aquesta, jo crec que me'n recordo. Tu me diste amor, tu me diste fe...

Una cançó també molt, molt romàntica, no? Aquesta era ja últims dels 70, començaments dels 80, eh? Aquesta ja és de les més modernes que tenim. El senyor Paolo Salvatore, un tema, també molt romàntic, eh? Una mica mogudeta, no? Però també molt romàntica. I ara, doncs, un altre tema una mica més antic, el senyor José Feliciano. Segurament que aquest el recordareu per temes com aquest, que també va ser molt famós. Un tema que es deia «Què serà?».

què serà el senyor José Feliciano, un senyor doncs, que segurament ja recordeu tots, un senyor doncs, que és invident, no? I el senyor doncs, s'ha fet... Vaja, als anys 60 ja es va fer famós, no? I als anys 70 també el vam escoltar bastant, no? Inclús el vam escoltar molt no? Quan arribava a Nadal amb aquella cançó Feliç Navidad. Recordeu aquella cançó també? Sí, segurament. Segurament que encara la recordareu. Però aquesta és potser una de les més conegudes d'aquest senyor, aquest de què serà de mi vida. El senyor José Feliciano ens portava aquesta cançó. Ara un senyor que també als anys 70 també es va... Però almenys aquesta cançó la vam escoltar bastant, el senyor Peter Frampton, segurament que aquest el recordareu, era un d'aquells que tenien algunes cançons així, sí, mitjans dels anys 70, com aquesta, Ensenya'm el camí.

El senyor Peter Frampton, segurament que aquesta cançó l'haureu recordat, no? Era llavors l'època del, no?, que sortia l'Al Stewart també, el Phil Collins, tots aquests grups que sortien, doncs, i cantats en solitari després, de meitat dels anys, meitat últims dels 70 ja. Aquestes ja són de les últimes cançons que escoltàvem aquí als anys 70. Una cançó que també, aquesta també és de meitat dels anys 70, però és molt més romàntica, la senyora Ángela Carrasco. Aquesta segurament que la recordareu, eh? Un tema que diu, oye, guitarra mía.

Oye, guitarra mía, Ángela Carrasco. Aquesta cançó estava escrita pels senyors del Duo Dinàmico, eh? Per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, no? Segurament que els recordareu, no? Aquests havien escrit cançons per molta gent, eh? Aquesta que ens portava l'Àngela Carrasco avui també era d'ells. Ara, un tema que és propi, no? Els senyors de ABBA, no? Aquests també tenia, aquests és també d'últims dels 70 ja, no? Aquest grup també van tenir una... I tampoc no van durar massa, no? Perquè potser mitjans dels 80 ja em sembla que ja tampoc... No escoltàvem gaires cançons d'ells, no? Però des que es van fer famosos a l'any 74 guanyant Eurovisió, doncs últims dels 70, doncs van tenir molts èxits com aquesta Chiquitita.

Chiquitita, ens portava el grup Ava, segurament que tots recordarà. Aquests també han tingut, no van durar, o sigui, d'allò massa, però van ser bastant prolífics, no?, que se'n deia, no?, perquè van moltes, moltes cançons, no?, perquè a part d'aquesta de Chiquitita, no?, Fernando, no?, la que es va fer guanyar, moltes, Bravo por la música, moltes, moltes cançons que vam escoltar d'aquesta gent. Una dècada, més o menys, més no, eh?, Continuem aquí, continuem a la nostàlgia. Ja sabeu que esteu aquí escoltant Calafell Ràdio, 107.9 de la freqüència modulada. I ara una senyora que també... aquesta també ja era més famosa, va ser, doncs, sí, a mitjans dels 70, la música disco que se'n deia llavors, no? Llavors música discoteca, o sigui que teòricament es feia per les discoteques, no per les actuacions normals. Un tema que també el vam escoltar més d'una vegada, la senyora Gloria Gaynor, un tema que et sembla que, si no hi traduïm malament, vol dir Per sobre la lluna o alguna cosa així.

La senyora Gloria Gaynor, How Kid in the Music, damunt, em sembla alguna cosa així, per sobre la lluna, o mirant la lluna, alguna cosa, bueno, un tema, vaja, quasi que sí que, amb els moviments que devien fer ballar en aquella època, no, quasi que sí que passaven per sobre la lluna. Recordeu aquests temes així, quan posaven allà, últims dels 70, a les discoteques, no, doncs, aquest estil de música, doncs, era bastant ballat, eh? Ara ja amb l'edat que tenim, no sé si es podria moure igual que abans. Continuem ara un tema molt més antic, molt més romàntic, no?, per calmar una mica aquests moviments que han fet abans, no? El senyor... Aquí, el títol original, eh?, perquè aquí sempre ens deien la mañana, no?, el senyor Albano, eh?, un tema que es diu Matino, o sigui que seria... La traducció era la mañana, no?, perquè aquest era l'original.

Matino, el matí, no? El senyor Albano, amb aquesta cançó es va donar a conèixer, segurament que tots també la recordareu. Aquesta també era encara dels 60, no? Sí, és bastant, bastant velleta, ja. La que és una mica més moderna, però no massa, ja em sembla que no va... Era abans... abans començaments dels 70, o... ni tant, no, encara no. El senyor de... bueno, un senyor que era de Edwin Hawkins... Singers o alguna cosa així, no? Un senyor, un tema, potser, és un dels pocs temes potser que coneixem d'aquest senyor, però segurament que recordarà un feliç dia, no? Recordeu un feliç dia?

0: Oh, happy day, oh, feliç dia, no? Feliç dia. El senyor de Edwin Hawkins Singers, no? El senyor aquest era un estil espiritual negre, no? Música d'aquella... Era quan, sí, també era mitjans dels anys 70, no? Que sortien també cantant aquestes cançons, a part doncs, de lo que era lo normal, no? Doncs que també hi havia hagut algun rector, algun que feien doncs aquest estil de música, i doncs com allò de Jesucrist Superstar i d'obres de teatre com aquella. Bueno, doncs ja està, fins avui doncs i hem de plegar com passa normalment aquesta horeta de la nostàlgia. Doncs és l'hora de dir adéu, m'haig de despedir tots vosaltres, ja sabeu, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 10 a 11 al matí i a la matinada del dilluns a la 1 a la matinada, recordant temes dels anys 60 i 70 aquí al 107.9 de la freqüència modulada. Pep Cosido, que els està recordant, hi ha hagut record que a vegades falla, no?, amb l'edat, no?, és normal, no?, diuen. Espero que hàgiu passat, doncs, com sempre, una bona hora i que torneu a escoltar Calafell Ràdio. Molt bona setmana aquí a la 107.9 de la freqüència modulada.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Molt bones. Aquí estem un dia més amb tu compartint el Només tu i jo. El programa de música romàntica de Calafell Ràdio, on t'aproparem els millors temes musicals per compartir plegats. I per començar el programa d'avui hem escollit el cantant Abraham Mateo amb aquest tema que es diu Plan de hoy, quiero verte.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Alejandro Sanz i Grupo Frontera, aquest tema mogudet, però escolteu-lo bé. Oi, me siento bien. Sí.

0: nada.
1: Tenim fantàstics temes musicals per compartir amb tu de diferents estils. Ara, a continuació, Cali el Dandy amb Volverte a querer. Què tal esteu? Espero que genial.

Què tal? Com esteu? Seguiu aquí a la ràdio? Doncs vinga, som-hi perquè seguirem amb més música i més companyia. Aquest és el programa de música romàntica, el Només tu i jo. I la cantant Gloria Estefan no deixa de sorprendre'ns, com sempre, amb el seu estil musical. Us deixem amb ella. A continuació és la Gloria Estefan, com dèiem, amb Raïces.

Temes que parlen d'amor i de desamor, balades, boleros, rimes llatins, pop, una miqueta de tot els estils musicals que t'acompanyen des de la ràdio. Amb Manuel Turizo i aquest Sígueme Besando Así.

Temes que ens fan pensar. Sí, depèn doncs, del moment de la vida en el qual ens trobem. Maria Parrado i Blas Cantó, Casualitat.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: I tant que sí, espero que sí que us estigui agradant el programa d'avui. Merche, tengo fe.

I del Pablo Alborán, el Pablo López, amb ell arribarem ja gairebé a tres quarts, doncs gairebé al final, a la recta final del programa Només tu i jo. Estàs escoltant el 107.9 de la FM, això és Calafell Ràdio, i també ens pots seguir online a calafell.tv. Si ja ho estàs fent, doncs aquí estem amb tu.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: El Només tu i jo, un programa per compartir bons i mals moments, bons records i mals records. Els temes musicals, doncs, ens apoderen de nosaltres, de la nostra vida, i ens fan pensar en allò que volem.

I avui estem amb força ritme a les acaballes del programa. 10 minuts per arribar al final. Pedro Guerra, el tornem a escoltar, però cantant conjuntament amb Juan Luis Guerra.

I ara sí, moment d'acomiadar-nos. Et deixem amb Rake i aquest tema musical que ens aproparà al punt horari. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera.

0: Gran Boquer.
1: Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, que engeguem setmana. Som a dilluns, dia 11 de maig de 2026, i engeguem també setmana des del Calafell Matí, aquest programa magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv. Com sempre, a través del 107.9 de la FM, també en emissió online, us acompanyarem fins la 1 en punt del migdia, 4 hores per compartir l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Sempre gràcies a tots els col·laboradors, als companys que fem possible el Calafell Matí. En nom de tots ells, salutacions al Ferran Boquer. Tot un plaer parlar-vos, saludar-vos en directe, i comença setmana i programa. Doncs sí, que si us quedeu aquí amb nosaltres, tot a punt, tot preparat. Un dia més, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 11 de maig, de les efemèrides musicals, el temps, la previsió de Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Primer tram del programa ja començat. Doncs vinga, a partir de 2:15, espai d'actualitat del Calafell Matí en aquest dilluns. Parlarem de la visita el passat divendres del president de la Generalitat, en Salvador Illa, per inaugurar les 110 vivendes de lloguer assequible de Calafell. En temps d'actualitat ens ho explicarà la Mireia Romaguera. A les 10 arriba Sabel Gámez amb Altres Ulls, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell. Aquesta setmana, doncs, sempre també acompanyant-nos, i ens parlarà dels pressupostos participatius en un capítol titulat Construint Calafell. També tindrem l'espai de vida saludable. Ens acompanyarà l'Arnau Sadurní, que és fisioterapeuta de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Amb ell parlarem de l'artrosi. A partir de 11:15, espai d'ofertes laborals i de formació amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11, el temps, i tot seguit, Espècies i paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. Parlarem de l'obesitat a partir de 11:15, l'espai de salut amb la metgessa Lourdes Alonso, i a les 12, l'Spoiler amb la Elo. I al tram final del programa, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs un programa força complet per començar la setmana, avui dilluns, des del Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, som-hi. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a conèixer el que celebra en aquest dia 11 de maig de 2026 pel que fa a dies mundials o dies internacionals, i en dies que celebrem un munt de coses. Avui la veritat és que aquests dies mundials o internacionals, doncs, no tenim constància de cap celebració. El que farem és recordar que un 11 de maig com avui, però de l'any 330, atenció, any 330, la ciutat de Byzantium va ser rebatejada com a Nova Roma durant una cerimònia de dedicació impulsada per l'emperador Constantine the Great. Tot i que aquest nou nom oficial, la ciutat va continuar sent coneguda popularment com Constantinople, que acabaria imposant-se com la denominació més habitual durant segles. És una de les efemèrides d'aquest dia que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. També recordarem que del 11 de maig del 2011, a la regió de Múrcia, Espanya, es va produir un terratrèmol de magnitud 5,1 a l'escala de Richter. La ciutat més afectada va ser Lorca, on el sisme va causar danys materials importants i diverses víctimes, convertint-se en un dels episodis sísmics més rellevants de la història recent d'Espanya. Efemèrides del que va passar un 11 de maig com avui, però tenim també efemèrides musicals i celebracions musicals d'artistes que avui, doncs, celebren el seu aniversari. Començarem per la Sophie B. Hawkins. Va néixer l'11 de maig del 1964. És una cantant estadounidenca de música pop-rock, coneguda pels seus èxits als anys 90, sobretot. Va tenir molta popularitat, però una popularitat centrada en aquell moment. Avui la Sophie B. Hawkins celebra 62 anys.

I qui també va néixer un 11 de maig, però en aquest cas del 1941, va ser Eric Burdon, cantant britànic de música rock, líder de The Animals, una banda clau del British Invasion. Una figura molt influent del rock dels anys 60, avui compleix 65 anys, Eric Burdon.

I la tercera i última de les efemèrides musicals d'aquest dilluns, dia 11 de maig, és per Sabrina Carpenter. Va néixer l'11 de maig del 1999. Avui celebra 27 anys aquesta artista nascuda a Pensilvània, que s'ha convertit en un fenomen global gràcies a èxits com Espresso o aquest Mindchild. Després d'haver començat la seva carrera com a actriu Disney, doncs en el 2026 continua plenament d'actualitat. Fa només unes setmanes va sorprendre en el festival Coachella, compartint escenari amb la Madonna amb una actuació molt comentada. També ha estat una de les protagonistes de la Met Gala, on va rebre homenatge, va retre homenatge al cinema clàssic, i també a Audrey Hepburn. Ho va fer amb un espectacular vestit inspirat en la pel·lícula Sabrina. Doncs la Sabrina Carpenter, una de les estrelles del moment, una d'aquestes artistes que avui, concretament avui, 11 de maig, fa 27 anys. És moment de recordar-la, d'escoltar-la amb una de les seves grans cançons. És aquest Espresso, en què va tornar la popularitat i no fa gaire temps enrere. Amb això et diem bon dia i bona hora. Gràcies per estar a l'altre costat. No,

0: Calafell Matí. Amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
1: Engegat el programa, hem arribat a les 9 i 10 minuts al matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs bé, anem per la meteorologia, anem a conèixer quina és la previsió que en fa en Josep Miró, el nostre home del temps, per aquest inici de setmana pel que fa a la meteorologia. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta, i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica, i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixar loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maró.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambiental és de 17 graus centígrads i ara mateix tenim el sol doncs una mica ocult darrere d'aquests núvols que envaeixen el cel de Calafell.

0: Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull a les furtades, als continguts dels diferents diaris digitals en aquest cap de setmana, a les últimes hores. Avui començarem per la fura del Penedès.cat. Parlem de la visita de Salvador Illa aquí, a Calafell, el passat divendres a la tarda. Una visita en la que Salvador Illa beneeix els nous pisos de lloguer assequibles de Calafell, ja acabats. Calafell ha inaugurat aquest divendres la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït entre el nucli del poble i el nucli de la platja. Es tracta de la primera promoció d'habitatge públic que es fa al municipi des de fa més de 40 anys i arriba en aquest moment de forta necessitat de pisos amb lloguer que estigui a l'abast de recursos de la població. La inauguració s'ha fet amb la presència del president de la Generalitat, com dèiem, Salvador Illa, que ha beneït la iniciativa calafellenca. I tal com ha recordat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, els 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers de Priorat i de Jaume Pallarès. La construcció es va començar a fer el 2024 i el seu cost de 14 milions d'euros s'ha finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom depenent de la Generalitat, que va prestar els diners al grup Rubau. Els fons Next Generation també han permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. Anem a diari de Tarragona.com. A la secció Costa parlant en plena de successos de 8 ferits en un accident a la C31 a Cubelles. Una de les víctimes ha estat en estat crític i va ser evacuada a l'Hospital de Bellvitge. Vuit persones van resultar ferides de diversa consideració en un accident a la carretera C31 a Cubelles. Un dels ferits es troba en estat crític, 5 més en estat greu i 2 persones han patit ferides menys greus. L'accident es va produir a les 6 de la matinada, aquest diumenge, a l'altura del polígon de les Salines. El sistema d'emergències mèdiques es va desplaçar amb 10 ambulàncies fins a la zona per atendre els 8 ferits. Un d'ells, un home en estat crític, va ser evacuat a l'Hospital de Bellvitge. La resta van ser traslladats al centre sanitari de Sant Camil, a Vilafranca, al Joan 23, a Santa Tecla i a la Vall d'Hebron. Canviem de rotatiu, anem a eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Detingut un home i una dona que transportaven 30 quilos d'aixís de Tarragona al Vendrell. Les detencions s'emmarquen dins del dispositiu de prevenció Campa i Pista que la policia catalana desplega a l'AP7. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dijous un home i una dona de 29 i 21 anys que transportaven uns 30 quilos d'aixís entre Tarragona i el Vendrell. Les detencions s'emmarquen, com dèiem, dintre d'aquest dispositiu Campa i Pista que la policia catalana té desplegada a l'AP7 per combatre el tràfic de drogues i altres activitats delictives. Una patrulla de paisà va detectar a l'autopista en sentit nord a l'altura de Tarragona a 2 vehicles que circulaven a gran velocitat i que intercanviaven posicions de manera sospitosa. Els agents van alertar la sala de comandament regional que va coordinar l'actuació amb patrulles del Vendrell. Poc després, un dels vehicles va ser aturat al quilòmetre 209 de l'AP7, tot i l'escorcoll no s'hi va trobar cap substància il·legal. En canvi, el segon vehicle va ser interceptat a la sortida de l'autopista a l'altura de Vilafranca, on viatjaven els dos detinguts. Al maleter del vehicle, els agents van localitzar 3 bosses amb 60 embolcalls de substància vegetal premsada, presumptament aixís. El pes total del decomís és d'uns 30 quilos amb un valor estimat en el mercat il·legal de 60.000 euros. La bona coordinació de les comissaries del Vendrell i Tarragona va ser clau per la detenció immediata dels sospitosos que estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Els dos detinguts han passat ja a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de Vilafranca del Penedès. I Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest dissabte i avui dilluns, primer dia feiner, amb un 96% del servei recuperat i després de 3 mesos de gratuïtat. Els usuaris reclamen millores abans de recuperar les tarifes i continuen denunciant incidències al servei. I a la ciutat del Penedès, Fernand del Vendrell, que estrena una nova eina per agilitzar i simplificar els tràmits urbanístics. L'Ajuntament presenta la nova ordenança Orpime i una plataforma digital per facilitar llicències, obres i inversions al municipi. I també que rotatiu titula que la filla estrena la primera promoció d'habitatge social des del 1982. Són 110 pisos de 2 i 3 habitacions. Una iniciativa que ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Calafell, l'Institut Català de Finances i l'empresa Rubau i els fons Next Generation. I el Vendrell crea una guia amb ajuts, serveis i avantatges per la gent gran. L'Ajuntament distribuirà un document en espais públics i als centres sanitaris perquè les persones grans tinguin tota la informació en un sol lloc. També ens parlem de l'alerta al Vendrell. Un home armat provoca una gran actuació policial. Els agents van vigilar l'entrada al bloc d'edificis després de comprovar que l'home de 54 anys tenia una arma curta de foc i munició. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb aquestes notícies hem arribat a les 9 i 19 minuts del matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: I Will Love Again, aquesta cançó, ella tornarà a estimar, ens ho deia l'any 2000, és la Lara Fabian, així la vam conèixer, eh? Cançons que van desfilant per la nostra antena al llarg del matí, al llarg d'aquestes 4 hores, tenim cançons d'actualitat, força recents, també clàssics de la història de la música.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: És la nova cançó de l'Alex Warren, això que acabes d'escoltar, que sona ja com una de les cançons de l'actualitat, és el Fever Dreams de l'Alex Warren. Hem arribat a les 9:28 minuts del matí. Anem a l'avanç informatiu.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: moment de les notícies d'aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant, molt bon dia.
1: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Calafell ha inaugurat aquest divendres la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït entre els nuclis del poble i de la platja. Es tracta de la primera promoció d'habitatge públic que es fa al municipi des de fa més de 40 anys. Arriba en un moment de forta necessitat de pisos amb lloguers que estiguin a l'abast dels recursos de la població. La inauguració s'ha fet amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha beneït la iniciativa Calafell. Escoltem les seves declaracions on el president de la Generalitat, a banda dels 110 pisos de lloguer assequible de Calafell, on s'entregaran les claus aquest estiu, també ha parlat del pla de barris de Calafell al nucli del poble. Salvador Illa.
2: Lliurament de claus és el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Quan li dius, vostè passa de ser invisible a ser visible, ara ja té papers per poder treballar, no ha de patir, com passegi pel carrer, o, com li dius, vostè aquí té les claus d'un habitatge amb un lloguer, un habitatge protegit, amb un lloguer per temps, ja, no ha de patir, ja té un habitatge. I a més, hem visitat, vostès ho han pogut veure, són edificis, són habitatges de molta qualitat, 110, amb tots els condicions, amb espai, amb confort, amb criteris de sostenibilitat, molt ben ubicats. No sé si hem tingut ocasió de sortir al balcó i ho heu pogut fer. Això és magnífic. Venen ganes de venir a viure a Calafell. Uns equipaments al costat. Diu, home, tinc el camp de futbol, no? I el CAP, no? I la piscina, no? I el pavelló poliesportiu. Ho té tot. Ho té tot. I el mar a tocar. Per tant, en fi, això és el país que volem. És això. Molt a prop d'on estem en aquest moment, en aquest edifici de 110 habitatges de protecció, doncs hi haurà una transformació increïble en el barri de Bubabà. Per què? Perquè l'Ajuntament de Calafell va fer els deures, ha presentat una proposta magnífica en el Pla de Barris, a la primera convocatòria del Pla de Barris, se n'han presentat 83, n'hem seleccionat 20, quines les 20 millors? Entre elles, de l'Ajuntament de Calafell. I, per tant, hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bubabà. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si hi posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri. Per tant, els ciutadans que rebin les claus com les rebin d'aquí saben també que a banda de tots els equipaments que tenen veuran una transformació important. 20 milions d'euros deixen petja en un municipi per transformar el barri de Bubabà, que no sé si en forma part d'això, però en tot cas està tocant aquí. No? Aquest és un exemple de tot el pla 50.000, de tot el pla 214.000 per classificar més sòl, per poder fer més habitatge públic i de protecció, d'una aplicació de la llei d'habitatge que dona resultats a Catalunya. Sentiran, dona resultats a Catalunya, el preu ha baixat a Catalunya de lloguer. Diu, no, perquè hi ha menys lloguers. No és veritat, es posen més lloguers, simplement regularitzem, intervenim al mercat per dir cap on ho podem direccionar, que és cap a garantir que aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya puguin tenir un accés a un habitatge digne, que és el que estem garantint, per exemple, amb aquesta obra d'avui en dia.
1: A continuació els oferim també les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Moltes gràcies, honorable president de la Generalitat. També hi ha aquí representants de l'empresa Rubau, que és la que ha fet possible doncs, aquesta promoció, i també Sogeviso, a través de Llogaralia, doncs, que farà també després el lloguer i la distribució també d'aquests habitatges i la selecció de tota la gent. Regidors, regidores, també hi ha el delegat del govern, l'he deixat, Xavi Amor, també. I bé, doncs, avui és un gran dia per Calafell. Avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no?, aquestes polítiques, i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final

0: fructificaven o no. I estem contents també doncs, perquè el president Illa ha fet d'aquesta política d'habitatge la seva bandera. I creiem doncs, que és potser el fet més destacable no, d'aquest mandat, l'impuls que s'ha fet en la promoció de l'habitatge públic. I aquesta promoció, tot i que no ha entrat dintre del pla dels 50.000, creiem doncs, que és una promoció que demostra això, l'aposta que hi ha hagut ferma i decidida en aquest país per poder fer habitatge públic, impulsar habitatge públic, i en un lloc on cal fer-ho, on el preu de l'habitatge van viure el boom immobiliari en el seu moment, l'especulació urbanística també, a finals dels 80, principis dels 90, i després hem vist també com el preu del lloguer i el preu de compra d'habitatge doncs, va creixent de manera exponencial cada any. No? Per tant, és important que hi hagi una promoció com aquesta que equilibri la demanda d'habitatge públic i d'habitatge de lloguer assequible en el municipi i que d'aquesta manera doncs, també puguem doncs, donar sortida a persones que no hagin de sortir, de marxar d'aquest municipi a buscar un habitatge més econòmic en un altre. Agraïm la inversió que s'ha fet per part de Rubau perquè costa moltíssim que una empresa catalana i que una empresa doncs, aposti de manera decidida invertir 14 milions d'euros, que és el que van en aquests edificis, en un municipi com el nostre i que després tingui un retorn a 30 anys. Costa moltíssim trobar empreses així i a vegades no li donem valor, però jo crec que avui li hem de donar el valor que toca, no? Perquè després, sí que és veritat que després es va aconseguir una generation que es va donar la Generalitat de 3 milions i mig d'euros i també és important el paper que hi ha jugat l'Ajuntament al darrere perquè ha avalat el préstec per fer els 11 milions restants, doncs també ha fet un aval a l'Ajuntament perquè sigui viable aquesta operació i per tant crec que ens hem de felicitar tots per haver-ho aconseguit, per haver-ho fet possible i que avui doncs, puguem estrenar-lo i que puguem doncs, obrir a portes aviat i donar les claus doncs, més aviat.
1: Els 110 pisos s'han fet en uns terrenys de titularitat municipal situats entre els carrers del Priorat i Jaume Pallarès. La construcció va començar a fer-se el 2024. El seu cost de 14 milions d'euros s'ha finançat gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances, organisme autònom dependent de la Generalitat. Va prestar al grup Rubau. Els fons Next Generation també han permès cobrir 3 d'aquests 14 milions. Els interessats s'han inscrit a una borsa d'habitatge i ara s'hauran de començar a fer les adjudicacions per a totes aquelles unitats familiars que compleixin els requisits fixats, que se seleccionaran per ordre d'inscripció. Des de l'Ajuntament de Calafell han explicat que es prioritzaran les unitats familiars que portin més de 2 anys amb els seus membres empadronats al municipi. Un altre dels requisits que han de complir els que vulguin accedir-hi és que el lloguer ha de representar més del 30% dels ingressos de la unitat familiar, amb uns mínims obligatoris de 21.000 euros bruts anuals.
2: Tota l'actualitat al

0: Eren cançons que, per molt que passi el temps, sempre venen de gust escoltar-les. Com és el cas d'aquesta que acabem de recuperar, que ja publicàvem fa uns anys enrere, l'Abraham Mateo amb la col·laboració de la malaguenya Ana Mena. Els andalusos cantaven juntets això, Quiero decirte. Cançó que hem compartit aquí a la nostra selecció musical començant la setmana, en aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026, 9:43 minuts.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I des del nou treball del Joan Dausà Immortals arriba aquesta, la nova cançó.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Una cançó és una de les noves cançons del Joan Dausà. Això que acabes d'escoltar és una de les, com deia, noves cançons de l'Immortals, que també té la col·laboració de l'Antonio Orozco. Doncs vinga, arribem a les 9:47 minuts. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Fins a una compartint aquest dilluns, avui dia 11 de maig de 2026, amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Anem camí de les 10, moment que arribarà Sabel Gámez amb altres ulls, avui amb el capítol titulat Construïm Calafell. També l'espai Vida Saludable, avui amb el fisioterapeuta, l'Arnau Sadurní, que ens parlarà de l'artrosi. A 10:45, l'espai d'ofertes laborals i de formació, a les 11 al temps, i tot seguit amb la Núria Martínez, Espècies i Paisatges de Calafell. També l'espai de la salut, amb la Lourdes Alonso, a 11:45, l'espoiler amb la Elo, i l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, abans d'arribar al final del nostre programa. Tot això i molt més, aquí, en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I ara amb Coldplay i els BTS My Universe.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
3: Sí, si no, ja arribem a les 10 del matí. En un moment arriba Sabel Gàmez amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell aquesta setmana amb el capítol Construïm Calafell, parlant dels pressupostos participatius. Tenim música, tenim actualitat, entreteniment, tot això al llarg de 4 hores. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia. Tenim el Tototoró del Sutherland. És una de les cançons en català més radiades d'aquests dies. Tototoró, Sutherland.

0: en el Calafell Matí amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Construïm Calafell. Hi ha decisions que no fan soroll, però que acaben canviant la vida d'un poble. I els pressupostos participatius de Calafell són exactament això. Una oportunitat silenciosa perquè la veu dels veïns deixi de ser només conversa de carrer. Una petició feta en veu baixa. Una proposta que tots veuen però que ningú plasma en una realitat. Com la falta de papereres, de més zones per gossos, de més neteja diària. Les necessitats de Calafell són les necessitats de tots. Des del passat 4 de maig i fins al 19 de juny, la ciutadania podrà tornar a presentar propostes per decidir com invertir una part del pressupost municipal del 2027. Pot semblar només un tràmit administratiu, però en el fons és molt més. És la possibilitat que una idea nascuda en una plaça, en una conversa entre famílies o en la preocupació d'un barri acabi transformant-se en una millora tangible per a tothom. Calafell manté el mateix model dels darrers anys, projectes assumibles, realistes i executables dins del mateix any. Potser no són grans obres faraòniques ni titulars espectaculars, però sovint són aquestes petites actuacions les que fan més humana una ciutat. Un parc arreglat, un espai públic més digne, un equipament que torna a tenir vida, petites coses que en realitat parlen de convivència i de futur. I després arribarà el moment de votar. Entre setembre i octubre, els veïns decidiran quines propostes mereixen tirar endavant. Perquè participar no és només opinar, és implicar-se, sentir que el municipi també és responsabilitat nostra, ser part del projecte, ser part de l'execució i, sobretot, ser part del resultat. En temps en què sovint es diu que la política viu lluny de la gent, iniciatives com aquesta recorden una veritat molt senzilla. Els pobles només avancen de debò quan la ciutadania deixa de mirar des de la barrera i s'atreveix a construir, idea a idea, el lloc on vol viure. Com? Amb els ulls del cor. Amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Amb Sabel Gàmez.

0: Ferran Boquer. Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui volem parlar de l'artrosi. Ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
0: Doncs molt bé, encantat. I parlar d'aquests temes de salut que segur que els interessa als nostres oients. Avui volem parlar de l'artrosi. Per què creus que és important parlar de l'artrosi?
1: L'artrosi, Ferran, és una de les malalties més prevalents actualment a la societat. És una condició molt comuna on, sobretot, tenim molts mals entesos. Tenim moltes idees o molts conceptes que ens van passant com a herència a companys i companyes, o veïns, veïnes, etc. I no acabem de trobar el concepte real o ben bé el que és. Per tant, avui anem a solucionar, anem a veure...
0: Desmitificar, potser, no? Una miqueta aquestes creences que tenim sobre l'artrosi. Com definiries el que és l'artrosi?
1: Bé, defineixo més aviat com la sentim, no? Saps aquella sensació de quan et lleves i et sembles com un robot de fusta o un personatge de Mago de Oz? Que et sentes com encarcarat, no? Que costa caminar-te, que costa... Dius, què passa aquí? Falta com oli a les articulacions. Que necessitem més o menys 15 minuts, una cosa així, per començar a escalfar. Doncs això podríem definir l'artrosi. És la manera més senzilla i que més comúment ens trobem cada dia. Bàsicament és que el cartílag necessita un oli, escalfar l'oli a l'articulació. Per això ens costa molt moure'ns al llit. Primerament, crec que hauríem de parlar del tema de desgast. Tothom té entès que l'artrosi és un problema de desgast de l'os, quan realment no és així. L'artrosi és un problema de desgast del cartílag, del que recobreix l'os. Tenim el líquid sinovial i tenim el cartílag. Això, molts cops, ja comença a tenir el mite, no?, de si tinc els ossos debilitats o tinc els ossos fluixos, ja tinc un problema d'artrosi. No és ben bé així, sinó que això és més aviat d'osteoporosi, no estem parlant d'artrosi, és un problema del cartílag. Bàsicament, és el que ens separa una articulació, un os de l'altre. Si té un problema al cartílag, un os xoca amb l'altre. Llavors ja comença a crear aquesta sensació de dolor o de rigidesa, que és ben denominat l'artrosis. Diferenciem també artrosis d'artritis. Són malalties diferents.
0: Són coses diferents.
1: Sí.
0: Avui estem parlant de l'artrosi, una malaltia, podríem dir, que s'associa, moltes vegades es vincula a una certa edat, sobretot als avis, a les persones grans, podríem dir. No sé si això és cert, perquè ens deies, tenim a vegades la sensació de que ens costa engegar, posar en marxa la maquinària dels ossos. Clar, tenim una edat que no estem vinculats amb els avis, però també podem tenir aquesta sensació, no?, que ens pot passar.
1: Sí, exacte. Tothom, si parlem d'artrosis, ens ficaríem al cap un avi o una àvia o persones majors que ja els hi costa caminar. Doncs bé, hem d'entendre que l'artrosi és la causa número 1 de discapacitat d'adult gran. És cert. Però et faig una pregunta, Ferran. Tu creus que l'artrosi tothom acabarà patint-la o simplement és un problema puntual que passa perquè, mira, m'ha tocat?
0: A veure... No sé què dir-te, potser sí que potser tots arribarem en major o menor grau a patir aquesta artrosi. No sé si m'equivoco o no, tu em diràs.
1: Al final, l'artrosi és un procés natural de la malaltia del nostre cos. Nosaltres, cada cop que ens fem més grans, el nostre cos, diguéssim, que no crea tant com el que arriba a destruir. M'explico. Tenim una cosa que es diu osteoblast, que són els que creen l'os. Llavors, què passa? Que molts cops... quan mesura que ens fem més grans, sobretot a partir dels 40-50 anys, anem reduint aquesta creació, que alhora acaba afectant en la qualitat de l'os i alhora acaba afectant el líquid sinovial i el que denominem artrosis, que és l'espai entre els dos. Què acaba passant? Doncs que més o menys un 30% de les persones de 60 anys acaben tenint símptomes d'artrosis. Què vol dir? Que tothom manté cada com en tenim més, perquè cada com en ser més grans. Però només el 30% es presenta aquest dolor, que és molt diferent a dir que tothom en té, però no tothom pateix el mateix dolor. M'explico?
0: Doncs en major o menor grau doncs podem arribar a patir aquestes conseqüències de l'artrosi. Però què és el que ocasiona, no?, que podem patir-lo o no? Què és el que condiciona doncs, el tenir aquests dolors o no?
1: Vale. Tenim diversos factors. Un d'ells són les lesions prèvies, per exemple, si vas trencar un menisc o si vas trencar un lligament quan ets més jove, aquella articulació té més risc, perquè té menys substent que no la normalitat. també el sedentarisme, quan l'articulació no es mou, l'articulació no es nodreix. Per tant, aquest líquid que tenim entremig no funciona tan bé com hauria de ser. El sobrepès, i només, no només pels quilos, sinó també el teixit gras, que llevarà substàncies que ataquen el cartílag, no? Que són substàncies inflamatòries. I finalment, la genètica. També influeix molt, més que res, perquè és un factor determinant sobre els hàbits que tenim i sobre com estem composats.
0: Podríem plantejar un dubte que potser se'ls hi presenta a molts oients, que poden tenir un mal dels genolls a l'hora de caminar. Doncs moltes vegades el que fan és doncs, quedar-se a casa, asseguts, reposant, no fer gaire moviment per no provocar encara més dolor. No sé si aquesta actitud, aquesta decisió és correcta o no, Arnau.
1: Doncs és el més comú del món. Sempre que ens ve qualsevol persona que tingui artrosis, què faig? Els consells que ens donen o el que vam arribar a sentir és descansa, no forcis, intentem que aquesta articulació no vagi pitjor. Doncs bé, és totalment al revés. Si nosaltres deixem de fer, cada cop farem menys. És una realitat. Per tant, la frase el moviment és el greix d'articulació és el que tenim de tindre més en el cap. El cartílag no té vasos sanguinis. Es nodreix gràcies a la compressió i descompressió que passa quan ens movem. Si no ens movem, no es nodreix. Així de fàcil. Per molta nutrició que tinguis, no arriba al punt que nosaltres volem que entri dintre el cartílag aquesta nutrició. Per altra banda, la musculatura cada cop s'afeblirà i cada cop serà menor. Per tant, quan hi ha menys musculatura, hi ha menys sostén dintre l'articulació, per tant, acaba impactant os amb os. Una articulació forta són uns músculs forts.
0: Aquí entraria ja la feina dels fisioterapeutes, amb la pràctica d'alguns exercicis, de tenir activitat, doncs per millorar aquest dolor i aquesta artrosi.
1: Sí. Sobretot, els fisioterapeutes actuem molts cops com els que traiem la por al moviment. No? Quan tens artrosis, quan tens un dolor, el teu cos ja directament t'indica de deixar de fer coses. De fet, potser si tirem la vista fa 20 anys, sí que recomanava, no? De, tens una lesió, no et moguis, estiguis en repòs, etc. Ara, si vas al metge, et dirà, intenta fer un repòs relatiu, que se li diu, no? Continua caminant, continua fent el teu dia a dia, però sense forçar. Doncs bé, els fisios, com jo i els meus companys, dissenyem un pla de força, un pla adaptat, on, per exemple, si tens artrosis de genoll, parlarem molt de com fortificar aquest genoll. Treballar molt el quàdriceps i, per exemple, el glúti, que són estabilitzadors de la marxa. Si aquests músculs són més potents, absorbeixen l'impacte i l'articulació descansa. També podríem fer terapia manual per alleujar el dolor puntual, però el protagonisme sempre, sempre, sempre és l'exercici. Quan més exercici, més forta estarà l'articulació.
0: Quan parlem d'artrosi, ho vinculem al dolor. No sé si sempre és així, que una cosa comporta l'altra.
1: Com he dit prèviament, a majors de 60 anys només hi ha un 30% que presenta dolor. Però, en canvi, com també he dit, acabarem patint més o menys un grau d'artrosis, perquè és un procés fisiològic normal del nostre cos. Per tant, si tu ara mateix, per exemple, vas a fer-te una radiografia, trobaríem un grau d'artrosis. Més o menys gran, però trobaríem un grau d'artrosis. Però, en canvi, no vol dir que tinguis dolor per aquest grau d'artrosis. Simplement és perquè és un procés natural i passa sempre. Per tant, el dolor, diguéssim que és un sistema d'alarma del cervell. A vegades, l'alarma està més sensible. I el nostre objectiu com a fisios és abaixar aquest volum d'alarma, dir-li que és normal, que estem en normalitat, i treballar a partir de la confiança en el moviment per millorar.
0: Per entendre una miqueta més exactament què és l'artrosi, com funciona, el que provoca, posa'ns un cas real, Arnau.
1: Vale. Doncs pensarem en la Maria. Crec que tothom coneix més o menys una Maria.
0: Exacte, algú tenim a prop una Maria, doncs...
1: És molt comú. Li diuen que té artrosis de maluc. També aquí, quan diuen que alguna persona té artrosis de maluc, també pensaríem, ui, potser s'ha fet una pròtesi. No sé si ens sona aquest concepte. Com li fa mal, deixa de caminar amb les amigues i deixa anar a buscar els nets a l'escola. Deixa d'anar a comprar tan freqüentment i va un cop a la setmana o dues. Al cap de 3 mesos, la cama està més fluixa. També té por de caure i el maluc li fa més mal que mai. Fins i tot al llit. A fisioteràpia vam començar a fer exercici de força asseguda. Després, a pujar graons i finalment a caminar distàncies curtes. Exercici moderat, adaptat a ella. I, tot i que pot haver una mica de molèstia, el que anomenem dolor segur o dolor que alleugera l'articulació, la musculatura treballa i l'articulació guanya vida. En 2 mesos, la Maria torna a caminar amb les amigues i deixa de tenir tant de dolor. Molèstia. és probable que en tingui. Però el dolor ja no és incapacitant, ja li deixa fer el seu dia a dia, la seva vida normal. Simplement amb una teràpia adaptada a ella.
0: Moltes vegades associem aquest dolor, el podem minimitzar, el podem pal·liar. A vegades tenim dubtes si hem d'aplicar fred, si hem d'aplicar calor. Què ens dieu des dels fisioterapeutes del Cap de Calafell?
1: Molt bona pregunta. O fins i tot alguna persona pregunta per l'electricitat, pels tens, que són aquells parxes que es posen per alliberar el dolor. No és tan comú, no? Calor, fred o electricitat, què fem? Com l'artrosi és un procés crònic, és a dir, és durant molt de temps, la calor sol anar molt bé per relaxar la musculatura i alleujarà la rigidesa del matí. En canvi, el gel el deixaríem només si fos una cosa puntual o un dolor agut on el fes molt de mal. Per tant, el resum seria fàcil. Per començar a moure's, que l'articulació funcioni, calor. Si ens fa molt de mal, llavors posaríem fred. Calor pel matí i fred a la nit en cas de dolor extrem o dolor més agut.
0: Pot semblar una contradicció, no? Perquè són dos extrems, no? Calent o fred, però en qualsevol cas, depèn de la situació, doncs
1: És més adient.
0: Doncs anem tancant aquest espai avui amb l'artrosi com a protagonista d'aquest espai Vida Saludable. Amb què ens quedarem? Fes-nos un repàs, una conclusió del tema d'avui, Arnau.
1: El gran resum seria que l'artrosi no és el final de la teva vida activa, sinó l'inici d'una nova manera de cuidar-te. No et quedis aturat o aturada, no et deixis de moure't. Al revés, recorda que el repòs oxidarà la teva articulació, en canvi el moviment et cuidarà. Menys por, menys sofà i més vida activa. La teva articulació no és una màquina dissenyada per moure's, no deixis que es freni, perquè un cop es frena no hi ha possibilitat de tornar-hi, a no ser que tornis a fer esport, a tenir una vida activa, així de fàcil.
0: Doncs avui hem entrat en l'artrosi, hem parlat doncs d'això, d'aquesta malaltia. Podríem dir que és una malaltia, l'artrosi.
1: Sí, és una malaltia.
0: Doncs hem també deixat ben clars aquests punts, hem desmitificat algunes de les creences sobre l'artrosi i ens ha acompanyat en aquest espai de vida saludable de Calafell Ràdio, l'Arnau Sadurní. És fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tu igualment.
2: Aquí també els clàssics, els essencials de la teva vida.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Doncs ara mateix, en 30 segons, arribem al punt de 11:15 del matí. Molt bon dia. Dilluns, dia 11 de maig de 2026, en directe a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, i aquest és el programa que us acompanya de dilluns a divendres, entre les 9 i la 1, amb actualitat, entreteniment, la bona música, i els dilluns, a partir d'aquesta hora, amb l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, és l'espai d'ofertes de formació, ofertes també laborals. I moment d'entrar, com sempre, al web, al portal web treball.calafell.cat. És el web de l'Ajuntament i també, de fet, de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, volíem dir. Doncs vinga, primer de tot, ens fixem amb aquestes ofertes. Avui molta atenció perquè en tenim moltes de noves i algunes d'elles també actualitzades. En tenim una llista molt gran. Anem per la primera, va. La primera de les ofertes que us expliquem avui és la que es vol trobar una persona, un administratiu o administrativa, per fer l'atenció al client i la gestió comercial en una empresa de segur de Calafell. Per realitzar les funcions d'atenció telefònica i presencial a la botiga, gestió administrativa, seguiment d'incidències, el contracte amb proveïdors i clients,

Allà i l'anglès. Demanen experiència en tasques administratives, atenció telefònica i a la botiga, un bon tracte amb clients i proveïdors, la capacitat de resolució d'incidències, un anglès parlat i escrit, gestió de xarxes socials, entre d'altres. Com dèiem, està buscant, assegut a Calafell, un administratiu o administrativa per fer l'atenció al client i la gestió comercial. Per treballar assegut a Calafell. Anem per més, anem fins a Cubelles. Allà estan cercant un comercial de venda de vehicles i recanvis per fer la captació de nous clients, l'atenció al client, el control d'estocs i per treballar en horari de 9 del matí a 2 del migdia i des de les 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència en el sector de mínim de 3 anys. També, com a mínim, també demanen una formació en grau mitjà de màrqueting i comerç, que disposi del permís de conduir bé, que domini català i el castellà, imprescindible també francès o àrab, competències digitals i office, una persona que tingui un bon tracte amb el públic, que sigui puntual i que sigui, doncs, una persona amb esperit comercial. És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades a Calafella Cunit o a Bellvei. Com dèiem, busquen aquest comercial de vendes de vehicles i recanvis per treballar a Cubelles. Més ofertes de feina, busquen per treballar assegut a Calafell un conserge de nit per una recepció d'hotel. Per treballar en horari d'entre les 11 de la nit i les 7 del matí, de la matinada, en jornada laboral intensiva. És un tipus de contracte de duració determinada a temps complet, el sou entre 1.600 i 1.800 euros bruts multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria per al pròxim mes de juny. En formació, doncs demanen com a mínim el certificat d'escolaritat, però aquesta persona ha de parlar el català, el castellà i l'anglès i es requereix experiència d'un any en un lloc similar. Demanen aquest conserge per treballar de nit en una recepció d'hotel, aquí assegut a Calafell. No ens movem del municipi, estem a Calafell. Aquí necessiten un ajudant de cuina, ajudant o ajudanta de cuina, per fer les tasques pròpies d'ajudant de cuina, com és el suport en cuina, plats freds, neteja, etc., per treballar caps de setmana i festius. Per tant, és jornada laboral parcial. Són 20 hores setmanals. El tipus de contracte, de duració determinada a temps parcial, el sou orientatiu serien aproximadament uns 750 euros nets mensuals, multiplicat per 12 pagues. La incorporació immediata, experiència demanant mínim d'un any, en estudis, el certificat d'escolaritat demanen com a mínim i que dominin el català i el castellà i demanen en experiència un any en un lloc similar. Com dèiem, demanen un ajudant o ajudanta de cuina per treballar a Calafell, al municipi de Calafell. Anem ara fins a Vilanova i la Geltrú. Aquí urgeix trobar un auxiliar de serveis amb tasques de consergeria per treballar a Vilanova i la Geltrú. Per fer el servei de consergeria, el control d'accessos, la revisió d'instal·lacions, en horari diurn, en jornada laboral completa. La incorporació seria immediata. L'oferta diu que el sou orientatiu seria de 11 euros bruts l'hora. Experiència demanen de 6 mesos, el certificat d'escolaritat com a estudis mínims, que es domini el català, el castellà i l'anglès. I com dèiem, és aquesta oferta per treballar a Vilanova i la Geltrú com a auxiliar de serveis amb tasques de consergeria. Sortim de Vilanova, anem cap a Cunit. Aquí necessiten personal de manteniment de piscines. Per realitzar aquest manteniment i per treballar entre les 8 del matí i les 4 de la tarda en jornada laboral completa. El sou entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. No demanen estudis. Això sí, que tingui coneixements bàsics del funcionament d'una piscina. El permís de conduir bé, que disposi d'ell, que tingui bona presència, actitud i puntualitat, es valorarà coneixements d'idiomes.
És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus

per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, a Cunit o a Bellvei. Necessiten personal de manteniment de piscines per treballar a Cunit. Tenim més ofertes, eh? Anem al Vendrell. Aquí necessiten 3 monitors o monitores per casals d'estiu d'infants. Entre les funcions, planificar, preparar i avaluar les activitats d'educació en el lleure, dinamitzar les activitats i vetllar pel seu desenvolupament, assegurant-se el correcte seguiment per part de totes les persones participants, educar en valors convivencials i relacionats amb el lleure, coordinació amb l'equip de monitors i monitores i tenir cura dels infants. Per treballar entre les 9 del matí i la 1 del migdia, però amb possibilitat d'ampliació de la jornada fins a les 4 de la tarda, per tenir jornada laboral parcial de dilluns a divendres. El tipus de durada del contracte entre 1 i 3 mesos, el sou orientatiu 800 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. És imprescindible el títol de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil com a monitor monitora de lleure i que tingui inscripció en el ROPEC. Anem a Sant Jaume dels Domenys, a una d'aquestes ofertes que està ara mateix actualitzada, en la que es demanen operaris, operàries de taller de fusteria d'alumini. Per treballar a Sant Jaume dels Domenys, és una fusteria d'alumini amb més de 40 anys d'experiència en el sector. Estan especialitzats en la fabricació i muntatge de tot tipus de peces d'alumini i busquen, doncs això, un operari o una operària per al taller, per fer les tasques del taller i el reforç en la fabricació de tot tipus de peces d'alumini. Per treballar entre les 7 del matí i 3:45 de la tarda, en jornada laboral completa, el tipus de contracte indefinit i el sou orientatiu entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals. Com a mínim, en formació, demanen el certificat d'escolaritat. Diu l'oferta, diu, oferim un aprenentatge acurat que vagi en consonància amb la forma de treballar detallista i precisa de l'empresa. La finalitat és trobar una estabilitat i que aquesta persona estigui amb nosaltres tant o més que la persona que ha deixat per motius personals la plaça vacant després de més de 20 anys a l'empresa. Doncs busquen aquesta persona, aquest operari operària de taller de la fusteria d'alumini per treballar a Sant Jaume dels Domenys. Tornem a Calafell. Avui en tenim moltes ofertes, eh? Això ens alegra. Més possibilitats de que les persones en situació d'atur trobin feina. A Calafell demanen un dependent o dependenta per treballar matins o tardes i caps de setmana partit. En jornada completa són 40 hores setmanals. El sou orientatiu entre 1.200 i 1.400 euros bruts mensuals aproximadament, incorporació immediata i en estudis demanen mínim el títol de graduat escolar. Que es domini el català i el castellà. I és una oferta subjecta als requisits de contractació d'aquest programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, a Cunit o a Bellvei. Es valorarà l'experiència i que tingui, com això que dèiem, català i castellà parlats correctament i valorarà, que es valorarà molt el que es conegui el francès o també l'anglès. Doncs, amb incorporació immediata, demanen aquest dependent o dependenta per treballar a Calafell. Encara en tenim més. Actualitzada la demanda, l'oferta d'un director o directora per un casal d'estiu a Calafell per fer la gestió i coordinació de l'equip de monitors i monitores, organització del material, activitats programades ambientades al món del circ i la coordinació de les activitats segons la planificació del casal. Per treballar pels matins en jornada laboral parcial, és una jornada entre 25 i 27 hores i mitja setmanals. El contracte d'entre 1 i 3 mesos, sobretot els mesos de juliol i agost. I el sou entre 1.156 euros i 1.272 bruts mensuals. En formació demanen mínim el títol de graduat escolar, però sí que és veritat que demanen imprescindible el títol de director i directora de lleure. Es valorarà nocions de gimnàstica artística, circ o mim o teatre. Experiència valorable en casal d'estiu.
També tenim actualitzada una altra oferta que demanen monitors, monitores pel casal d'Esteo per treballar a Calafell. 5 places disponibles per treballar, doncs, amb aquest casal d'Esteo dedicat al món del circ. I també, per últim, us diem que estan cercant urgentment un paleta per treballar a Calafell. Oficial de primera o de segona, paleta amb experiència demostrable en el sector per realitzar les funcions d'enrajolat, desolat, d'aixecar envans, impermeabilització de terrasses, treballs amb tela asfàltica i muntatge d'estructures. Per treballar entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, en jornada laboral completa, has de demanar, doncs, una experiència demostrable de mínim de 2 anys i el sou, diu l'oferta, és de 23.000 euros bruts anuals. Doncs teniu totes aquestes ofertes, que són moltes avui, al web, al portal web treball.calafell.cat. A l'ocupació trobareu totes aquestes ofertes. Vinga, anem per la formació. Demà dimarts, dia 12 de maig, es farà la xerrada per famílies, la primera experiència laboral. Serà a les 6 de la tarda al casal jove de Calafell per acompanyar els joves a la recerca de feina. En modalitat presencial són 2 hores d'aquesta xerrada en català entre les 6 i les 8 de la tarda al casal jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu, sense número, de Calafell Platja. Doncs teniu ja la inscripció oberta, últimes places per poder participar. I aquest dijous, dia 14 de maig, Connecta Networking, nova jornada, parlant de l'explotació de les xarxes socials. És una xerrada col·laborativa que es realitzarà, com dèiem, aquest dijous, dia 14 de maig, 2 hores amb modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. Es farà aquí a Calafell, a la Masia Vilarenc, aquest dijous, a partir d'un quart de 10 del matí fins un quart de 12 del migdia. I l'última de les ofertes de formació que us expliquem és una formació presencial, un taller per trobar feina a l'Esteo. Es farà el dia 26 de maig, entre les 5 de la tarda i les 7, al casal jove de Calafell, per joves en situació, doncs això, de cerca de feina per aquest estiu. A modalitat presencial i en català es farà aquesta xerrada i la preinscripció també és oberta. Taller, trobar feina a l'estiu, que, com dèiem, es farà al casal jove de Calafell el dia 26 de maig per la tarda. Tota la info a treball.calafell.cat. Doncs vinga, us expliquem ara com podeu contactar amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ja sabeu, es troben al passeig de la Unió sense número de Calafell, a la Masia Vilarenc, passeig de la Unió sense número de Calafell. També podeu contactar a través d'un correu electrònic, treball@calafell.cat, treball@calafell.cat, a través d'una trucada al 977-69-90-09. 977-69-90-09 és el telèfon de l'Ajuntament. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I com us dèiem, tota la info a treball.calafell.cat, treball.calafell.cat.

0: És la nova cançó del Miqui Núñez, el Terrassenc, que ha tornat amb aquesta proposta que té oloreta ja estiu, eh? Encara que avui dilluns faci un dia rúfol, i és que tenim l'estiu a tocar. El bon temps, en 4 dies el tenim aquí. I també cançons d'aquestes que ens engeguen amb tota l'energia del món.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Doncs la nova del Miqui Núñez que acabes d'escoltar sona molt bé i es titula Un altre cop. I tenim més cançons, més música. Camí de les 11 del matí. Amb Alok i Khalid, això que es diu Dive into me.

0: Déu-n'hi-do, quins records, eh? Hem marxat amb els Modern Talking fins al 1985. Brother Louie, la cançó que arribava aquell any 1985 amb el Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Els Modern Talking des d'Alemanya. Aquestes bandes que van triomfar en el seu moment amb cançons com aquesta ens van fer ballar moltíssim. Cançons que, evidentment, ja formen part del passat, però que recuperem de tant en tant aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí. Dels 80, vinga, tornem a l'actualitat. Ara fem una pausa i en un moment la crònica del temps amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Doncs vinga, som-hi. 2 minuts i arribem a les 11 del matí. Anem pel temps, ens actualitzem en directe, com sempre, a aquesta hora, quan arriba a les 11 del matí, amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia. Doncs, a veure si t'escoltem ara. Josep, bon dia.
12: Hola, bon
0: ara
12: dia.
0: Ara sí, ara sí. Bon dia. Perfecte. Doncs un dia que no estem veient gaire el sol, eh? Tenim el cel una miqueta així tapadot, podríem dir.
12: Sí. Hem començat el dematí que els núvols eren majoritaris, de tipus mig i baix, i en comptes d'anar a menys, han anat a més. Són força presents, estaríem ja fregant gairebé el cel ennubulat, hi ha una ullada de cel blau, però vaja, tot i així, doncs, la il·luminació és bastant tèrbola avui, bastant esmorteïda. Hi ha una mica de resol, però vaja, poqueta cosa. Però anirà més, eh? Esperem que... Són bandes de núvols mitjos i també amb alguns núvols baixos associats que la tendència és que a mesura que avanci el dia, al voltant de dia, vagin a menys i es vagi imposant el sol, especialment a partir de migdia, i amb un cel més clar, no clar del tot, però sí molt més clar i amb més sol de cara a la tarda, amb una temperatura que avui doncs, ha pujat de nit, ha estat més alta, s'ha situat en els 16 graus de mínima, mentre que ara en tenim 20 i esperem que la màxima pugui pujar fins als 21 o 22 amb una humitat moderada. Vent sembla de ponent, tot i que la tendència és que vagi girant cap a Garbí amb alguns cops moderats al migdia i fent que la mar continuï moguda amb una mica de maror tot el dia. Per demà esperem un temps més canviant. Sí que potser encara farà més sol que avui al matí, amb sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de migdia creixeran nuvolades que taparan el cel a la tarda i fins i tot podrien deixar alguna pluja o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poqueta cosa en conjunt. La temperatura baixarà una mica i es mourà entre els 14 o 15 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat més alta que avui, sobretot a la tarda. Vent feble i variable amb cos moderat, de xaloc al centre del dia i fent que la mar continuï mogudeta entre marejol i maró amb onades que poden estar al voltant d'un mig metre la major part del dia. En canvi, dimecres tornaríem a tenir un temps més estable, dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix a primera hora i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta de nit, però es mantindrien de dia i estarien entre els 12 i els 21 graus. Aquesta setmana, en conjunt, el temps serà força estable, només esperem aquestes pluges de cara a demà, i potser a partir de divendres canvi una miqueta el temps, i sobretot amb unes temperatures que poden pujar una mica dimarts, dimecres i dijous, però després tornarien a baixar.
0: Doncs tenim aquesta variabilitat molt típica de la primavera.
12: I només de maig, sí, no tenim la pluja cada dia un raig, però sí que ha anat plovent, ja ens ha plogut molts més dies i més quantitat que en tot el mes d'abril.
0: Tens raó. Doncs a l'Espai del Temps amb Josep Miró. Demà a aquesta hora tornem a parlar. Josep, gràcies, bona setmana, que vagi bé. Fins demà.
12: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Dilluns, dia 11 de maig, hem arribat a les 11 i 2 minuts del matí. Vinga, seguim amb moltes més coses. Ara sí, ja sonant la sintonia de l'espai Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria. La Núria Martínez, que ens acompanya els dilluns a aquesta hora, ja la tenim davant del micròfon número 2. Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs?
1: Doncs estic molt bé.
0: Molt bé?
1: Sí.
0: Doncs genial, escolta'm, jo que ho celebro.
1: Espero que tu també.
0: Estem bé, estem bé. Sempre costa el dilluns una miqueta, potser.
1: Sí?
0: Et costa tu també els dilluns? No.
1: No.
0: No, a mi sí que em costa. Depèn del cap de setmana, sí, com hagi estat.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, anem a parlar de... Una altra vegada tenim aquí...
1: Una altra vegada.
0: El... Com li diem això?
1: El mico pelat.
0: El mico pelat, això no em sortia. Anava a dir el simi pelat. No, el mico pelat, que portem setmanes ja parlant.
1: Sí, sí, sí.
0: I avui
1: però
0: tornem a parlar.
1: Avui parlarem millor d'ell.
0: Ah, millor? Fins ara hem parlat malament o què?
1: No, pobret meu, no, no, no.
0: Doncs vinga, per on començarem?
1: Doncs mira, primer cal recordar que som una espècie que acabem d'arribar, com aquell que diu, i en l'episodi anterior vaig posar un exemple en tants percents de temps, però podem fer una mica més senzill. Si la història de la vida a la Terra fos un dia de 24 hores, la biosfera, aquesta capa de vida que envolta el planeta, hauria existit durant gairebé tot el dia sencer sense nosaltres, que tot just vam aparèixer en els últims segons abans de la mitjanit. Fa uns 300.000 anys que som aquí, una gota a l'oceà del temps.
0: Això t'anava a dir, poden semblar molts anys, 300.000 anys d'història, de l'humà, però, clar, aquí davant de l'univers, doncs poqueta història.
1: Molta.
0: En poc temps hem fet moltes coses, no et sembla?
1: Doncs sí. Per això avui mirarem la primera part, la més llarga d'aquest viatge vertiginós que ens va portar fins aquí, però no ho farem amb una llista de dades avorrides, sinó com una gran aventura de supervivència i superació. Des dels primers fòssils que trobem al Marroc fins al moment en què aquells caçadors, recolectors, decideixen entrar a la profunditat de les coves.
0: 300.000 anys sembla molt, però en termes geològics som uns nouvinguts, com era la vida d'aquests grans primers sàpiens. No tenim escriptura, no tenien ciutats, les pintures rupestres són molt curioses, però com sabem que pensaven o com sentien?
1: Doncs mira, Ferran, aquesta és la màgia de la paleoantropologia.
0: Paleoantropologia. Sí, ho has dit molt bé, Jo no sóc capaç de dir-ho així de carrer.
1: Sí, segur que sí. Ho dius...
0: Paleoantropologia, vinga, m'hi llenço.
1: Doncs els fòssils ens mostren l'esquelet, però els rastres del que feien ens parlen de la seva ànima. Imagina't, aquests avantpassats a l'Àfrica eren pocs, potser uns quants milers en tot el continent. La seva tecnologia era la pedra, però no feien servir pedres i ja està. Les van convertir en rascadors, en puntes de llança i altres eines simètriques que, per fer-les, havien de veure la forma dins de la pedra abans de començar a colpejar per extreure-la. Això ens diu que tenien una capacitat d'abstracció mental idèntica a la nostra.
0: Se'ls considera homo, per tant, humans com nosaltres, i amb totes aquestes eines per caçar i preparar la carn, també haurien començar a cuinar-la.
1: Exacte, Ferran. Aquí entra el factor clau, el foc, perquè el foc va ser fonamental. No només els permetia cuinar, també es protegia dels depredadors. I al voltant del foc, en aquestes fredes nits, s'aplegaven fent germanor. Quan el sol s'amagava, el grup es reunia al voltant de la flama. I és aquí, en la seguretat de la foguera, on la majoria d'experts creuen que el llenguatge va fer un salt de gegant. Ja no es tractava de fer senyals i sorolls per caçar. Es tractava de transmetre idees concretes com on trobar aigua, com evitar un perill i també donar-li estructura a les seves emocions i sentiments.
0: En algun moment aquests grups decideixen abandonar l'Àfrica, potser no sé si perquè se'ls queda petita o què, però es desplacen, no?
1: Doncs sí, Ferran, no ho sabem concretament per què, però segurament un cúmul de circumstàncies i canvis climàtics van empènyer aquells homo a trobar nous territoris amb millors condicions de vida. Fa uns 70.000 anys es produeix un dels fets més èpics de la nostra història. el podríem dir la gran migració dels sàpiens. Grups reduïts de persones van començar a creuar el Mar Roig i comencen a estendre's per tot el planeta. No era un viatge amb objectius de conquesta, simplement buscaven millors condicions de vida. I el més fascinant és que en arribar a Europa ens trobem amb altres humans que ja portaven centenars de milers adaptats al fred glacial del nord.
0: Doncs, curiosament, com van poder arribar aquesta gent que feia tant temps vivint al nord i d'on van sortir, no?, aquests europeus?
1: Doncs recordeu que a l'episodi anterior van dir que l'Homo erectus va ser el primer aventurer que va sortir d'Àfrica a recórrer el món i que va començar a jugar amb el foc fa entre 2 i 1,8 milions d'anys? Doncs aquest homo es va expandir per Àsia i part d'Europa i va donar lloc a altres espècies. Potser a l'homo antecessor de fa uns 800.000 anys, trobat a Atapuerca, que sembla un ancestre tant dels neandertals com de nosaltres, els sapiens. Però va ser, de fet, un altre homo, el Heidelbergensis, el que es va assentar fa 600.000 anys a Europa i va evolucionar en el clima extrem de les glaciacions del Pleistocè, fins a tenir un cos ample i robust i extremitats més curtes per conservar la calor. És a dir, un homo neandertalensis, un neandertal.
0: O sigui, que l'homo que es va quedar a l'Àfrica va evolucionar cap a nosaltres, mentre que els que van marxar molt abans van donar lloc als neandertals, eh?
1: Exacte, Ferran. I durant molt de temps es va pensar que nosaltres els vam acabar exterminant. Però les anàlisis d'ADN van dir una cosa molt més poètica. Ens vam barrejar. Mira, Ferran, si et fessis una prova d'ADN, veuries que portes entre un 2 i un 5% de gens de Neandertal.
0: I físicament, com se'ns nota això, potser?
1: No. De fet, aquesta barreja, però els sàpiens érem diferents. Fa uns 40.000 anys ens assemblàvem molt en tot el que fèiem. No tant en l'aspecte, bueno, l'aspecte també, però eren bastant diferents. Però mentre ells es van extingir, la nostra espècie va experimentar una mena d'explosió creativa. Ja no n'hi ha prou amb trobar millors territoris. Ara volem representar el món. Perfeccionem les eines, l'ornament corporal, fent doncs, collarets més complexos amb les fibres vegetals i les petxines, i finalment entrem a la foscor de les coves.
0: Per deixar els morts, com vas explicar l'episodi de la cova foradada, o per viure dins?
1: Bona pregunta. En realitat, no vivien a la profunditat de les coves com pensàvem abans. La ciència ens va desvetllar que vivien a l'entrada, on hi havia llum, i per pintar s'endinsaven centenars de metres en zones perilloses i húmides dins la cova. Potser per ells era com un santuari, el lloc on el món físic i el món dels somnis es tocaven. Quan veiem una mà en negatiu a la paret d'una cova, estem veient un jo hi era aquí, que ens crida a través dels milers dels mil·lennis d'anys. Estaven gravant la seva pròpia història a les coves i aquell mico es va despullar intentant mostrar-nos tant com era en realitat, tractant d'entendre qui era el seu lloc a l'univers.
0: De fet, aquests avantpassats nostres van deixar molts rastres al món, inclús aquí a Calafell, però potser també altres indrets del Mediterrani, oi, Núria?
1: Doncs sí, Ferran, perquè el nord d'Europa era com un bloc de gel, mentre que les costes mediterrànies eren molt més temperades i els millors llocs per viure-hi. Imagina't, on avui veiem els banyistes, en aquell temps hi havia planes herbàcies on pasturaven cavalls salvatges i molts altres herbívors. A més de Calafell, tenim jaciments amb restes de neandertals i sàpiens a la cova del gegant a Sitges i a la cova del rinoceron a Castelldefels, on es van trobar també molts restes d'elefants, rinocerons i cèrvols, a més d'eines de pedra dels nostres avantpassats, que caminaven per aquestes terres, seguint les estacions, caçant, pescant a les llacunes litorals i buscant sílex pels voltants per fer les seves eines.
0: Pot semblar increïble, no?, pensar que sota les nostres peus hi ha aquesta història tan antiga i alhora tan propera, però arriba un moment en què tot canvia, oi? Passem de formar petits grups nòmades a agrupar-nos i relacionar-nos amb el medi d'una manera diferent.
1: Doncs sí, cap al final del Paleolític, fa uns 12.000 o 15.000 anys, quan el clima comença a escalfar-se i els gels retrocedeixen, ens fem sedentaris i comencem a conrear la terra. Però ja abans de deixar de ser caçadors-recolectors, la nostra espècie va arribar a un nivell de sofisticació espiritual i artística impressionant. Els paleoantropòlegs ens diuen que al final del Pleistocè l'estructura social dels nostres avantpassats ja era molt complexa. Tenien música, s'han trobat flautes fetes d'os de voltor, eines complexes i feien inclús cures mèdiques. Si mirem les pintures de les coves de fa entre 10.000 i 3.000 anys, com les que trobem a tot l'art mediterrani, que és l'art rupestre, que és patrimoni de la humanitat, veiem que ja no només pinten animals com a la cova de Chauvet a França, de fa 36.000 anys, o les d'Altamira, que jo ja voldria fer-ho així de bé. Comencen a pintar escenes i veiem caceres, veiem danses, veiem persones recollint mel. Per primer cop, el Mykonu està narrant la seva vida quotidiana.
0: Però això té alguna cosa a veure perquè engegui l'agricultura i ens tornem sedentaris? No sé si sabem del cert perquè deixem de ser aquells nòmades de les coves.
1: Per una barreja de necessitat i èxit. El clima va canviar i almenys els ecosistemes, la fauna i altres espècies, i vam haver de reinventar-nos. Vam començar a observar que les llavors de les plantes que queien a terra tornaven a sortir i que alguns animals es mantenien a prop nostre. Però tot això, Ferran, és important destacar que quan comença l'agricultura no ens convertim en una espècie nova. Seguim sent aquells mateixos éssers que van migrar de l'Àfrica. El nostre cervell, que tu i jo estem fent servir ara per parlar, està dissenyat per viure en aquells grups petits prehistòrics. Som caçadors-recolectors vivint en un món de ciment i potser per això, quan anem a la muntanya o mirem al mar, sentim aquesta pau. És la nostra essència reconeixent la seva llar.
0: És fascinant pensar que, en el fons, som els mateixos que sota la nostra roba i la nostra tecnologia batega el cor d'aquell Mykonu que recorria aquestes mateixes platges. Quina lliçó ens deixen aquests 300.000 anys d'existència de la nostra espècie, Núria?
1: Doncs mira, Ferran, la lliçó és que estem dissenyats per a la supervivència a través de la col·laboració entre individus de la nostra espècie i alhora depenem del medi i d'altres espècies. Sovint ens observem al mirall i ens veiem com a éssers moderns, molt diferents a aquests avantpassats, però el llegat que ens van deixar ens diu que en el fons som iguals. Ells ens van transmetre la capacitat de somiar, de crear art i de cuidar-nos els uns als altres quan les coses venen mal dades. Cada vegada que sents curiositat per aprendre una cosa nova, cada vegada que somrius en un desconegut o que t'emociones mirant el cel estrellat, estàs expressant el mateix que milers de generacions abans de nosaltres. Som els fills d'aquells que no es van rendir, que van creuar deserts i oceans armats només amb pedres i històries compartides al voltant del foc.
0: Doncs queda clar, que som els mateixos que fa 300.000 anys, pel que ens expliques, i el que ha evolucionat doncs, són les nostres societats i les tecnologies, sobretot. Doncs abans d'acabar, alguna cosa més a explicar, Núria?
1: Doncs només que dilluns vinent seguirem explorant les espècies i paisatges, que tot venint cap aquí,
0: sí.
1: Ja tinc la idea del que faré, però de moment no la desvello.
0: Ah, val. O sigui, ja ho tens ja mig pensat, però encara sí. no està preparat i per ser el cas no.
1: Ja us explicaré l'encontre que he tingut amb un animaló mamífer petit molt maco.
0: Deixem el mico pelut,
1: sí. Entretant, només cal recordar que no som quelcom fora de la natura, ni àngels ni dimonis, però sí som dignes de respecte, ja que avui en dia som l'últim capítol d'una epopeia increïble de 300.000 anys. Bona setmana a tots, Ferran.
0: Que vagi molt bé, Núria Martínez, Espècies i Paisatges de Calafell. Gràcies.
1: Fins dilluns.
0: Bona setmana.
1: Bona setmana.

0: Mica a mica anem coneixent aquesta artista que arriba des de Illes Balears, que molt bé, és la Maria Jaume, amb això que es diu Sant Domingo Forever. Música en la nostra llengua, música en català, per acompanyar-te també en la nostra selecció musical en aquest dilluns, dia 11 de maig de 2026. Des de l'emissora municipal de Calafell, molt bon dia. Què tal, com esteu? Fins la una, al Calafell Matí, amb espais d'actualitat, entreteniment, bona música, camí de 11:15, moment que arribarà l'espai de salut amb la Lourdes Alonso. I segueixen desfilant grans estrelles, grans veus del panorama musical espanyol i també català, perquè, recordem, ella és catalana. Arriba a l'antena de Calafell Ràdio, l'Aitana.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: I això segur que ho coneixes, és Superestrella. Superestrella.

Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 i mig i arribem al punt de 2:15 del matí. Dilluns dia 11 de maig de 2026 i aquestes són en titulars les notícies més destacades que a partir de 2:15 ens expliquen a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat la promoció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. L'entrega de les claus d'aquests habitatges es farà aquest estiu. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat, ha tingut lloc aquest passat dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. En parlarem de com ha anat a l'informatiu. Un xoc entre dos cotxes a la C31 a Cubelles deixa 8 ferits, un de crític, 5 greus i 2 menys greus. El sinistre es va produir de matinada aquest diumenge i va mobilitzar fins a 10 ambulàncies del SEM. Els Mossos d'Esquadra detenen un home i una dona que transportaven 30 quilos de haixís de Tarragona al Vendrell. L'Ajuntament de Cunit treballa per la millora i el manteniment de la via pública. Durant aquestes setmanes es revisa i s'atenen les incidències comunicades, intervenint de manera progressiva per garantir uns carrers més segurs i accessibles, segons apunten des de l'Ajuntament cunitenc. El Vendrell acollirà el 21 de maig la presentació de la petita història de Marta Mata. Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica de Catalunya és d'energia solar. I la Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament tarragoní du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafella menorquina manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició. Però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals. Al bloc esportiu d'avui escoltarem un avanç de la tertúlia amb el Josep Guinovart, col·laborador de Calafell Ràdio, i el Javi Luna, president del Club Patí Calafell.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ja sabeu que el dilluns podríem dir, aquí en el Calafell Matí, és el dia de la salut. Tenim a primera hora aquest espai de salut, vida saludable, amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell, però també a partir d'aquesta hora xerrem una estona de diferents temes amb la metgessa, amb la doctora Lourdes Alonso. La tenim jubilada, però molt activa aquí a Calafell Ràdio. Molt bon dia, doctora.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, Lourdes? Com estàs?
1: Bé, sí, sí. Tu també?
0: Sí. De primavera ja, esperant que arribi el bon temps. I ara que parlem del bon temps, arriba l'hora de posar-nos robes més lleugeres, el banyador. I a l'hivern, doncs, bé, hi ha coses que no tenim en compte. A vegades l'alimentació, doncs, no la cuidem, potser tant com a l'estiu, que ens volem veure millor. I és per això que arriba el moment de perdre algun temps, ai, algun pes, i de fer bondat, a l'hora dels àpats, perquè arriba l'operació en biquini, que diuen molts.
1: Sí. Per això avui en parlarem, Això que dius, han fet excessos, sí. Tots Sants, Nadal, sí. Pasqua, i ara arriba l'estiu i volem recuperar l'aspecte físic. I està bé sempre intentar cuidar-nos, sempre amb seny, no? És bo per la nostra salut. El motiu per voler tenir menys greix al cos hauria de ser per voler estar més sans i no tant per voler lluir un cos prim, però si serveix per això, doncs endavant. Però cal acceptar el nostre cos tal com és, perquè les modes van canviant i tot seguint la moda, no?

0: tenir excés de greix al cos realment sí que no ens va gens bé. Ens porta problemes. Artrosi de genoll, de genolls, diabetis, hipertensió, ofec, cansament, risc d'accident vascular cerebral. Els plecs del cos se'ns irriten, se'ns hi fan fongs i disminueix la qualitat de vida i també l'esperança de vida. I ara hi ha un canvi en tot això, de que ja no parlem de sobrepès, ara parlem d'excés de greix al cos. I això està basat en que el pes ara es veu que no és un bon indicador. Pot variar si tens més o menys múscul o més o menys calci als ossos. Si tu tens osteoporosi, peses poc, però això no és bo. Si tens uns ossos forts, peses més. Si has acumulat líquid, si se t'estan fent edemes, peses més. Per tant, el pes no és un indicador de la quantitat de greix que tens al cos. I s'utilitza més actualment per saber si les persones que tenen insuficiència cardíaca o problemes renals estan començant a retenir líquids. Aquests sí que es van mirant el pes sovint. I també veiem, doncs, per exemple, una persona atleta, un atleta que està bé, no està gens gras, pesa molt, perquè té els ossos forts, té els músculs forts. I una persona de la mateixa alçada i el mateix pes, però que no són esportistes, doncs és molt possible que tingui molt de greix i que no estigui sa, molta panxa i molt... I no és una persona que estigui sana. Per això ja no ens centrem en els resultats, en el pes.
1: I en què ens hauríem de centrar i basar per saber quina és la nostra situació?
0: Doncs, bàsicament, per saber si anem bé, ens fixarem en que reduïm la circumferència de la panxa, augmenta la nostra energia, vitalitat, millora la qualitat de la son, per exemple, es ronca menys quan s'està més prim, si tenim més benestar emocional i si millora la salut, com per exemple que redueix la hipertensió, en els diabètics es baixa el sucre, en general millora els nivells d'analítica, per exemple les persones que tenen triglicèrids alts o que tenen colesterol alt, els hi millora. Això són indicadors de que anem bé. Si nosaltres aconseguim reduir aquest greix que ens sobra, en general tota la nostra salut i guanya molt.
1: Perdre greix del nostre cos, hi ha moltes maneres. Quin seria el més ideal que hem de fer, doctora, per reduir el greix d'aquest cos?
0: A veure, bàsicament sempre és menjar sa i moure's més. Això és per a tot, sempre. Menjar de forma, la quantitat correcta, que és saludable, i moure's de forma natural, evitar el sedentarisme. No hem de voler fer dietes miracle ni perdre'l massa de pressa, i com qualsevol canvi, és un canvi d'hàbits, un canvi de costums, requereix temps i constància. I pensar que t'estàs donant coses bones a tu mateix si són coses que engreixen vol dir que no, potser no està ben orientat al tema, perquè potser t'estimes més si et dones a tu mateix coses bones, coses sanes. I sobretot no ens hem de deixar vèncer pel desànim, el que dèiem, evitar dietes molt restrictives, perquè a més fan un rebot, i a lo millor encara el que fas és saber, perquè quan tu fas passar gana de cop d'una forma molt forta el cos necessita energia i li és més fàcil cremar múscul que cremar greix, que és més difícil, més complicat. Llavors agafa el múscul i se te'l crema i tu penses, ai, estic baixant pes perquè el múscul pesa molt. Caram, quan deixes la dieta tens el greix o una part del greix i has perdut múscul, és a dir que i de seguida fas un rebot, no? Per tant, s'ha de fer de forma ordenada, a poc, i s'ha de... Cada persona, a més, sap quines són les coses que li fan, que fa que podria millorar. Hi ha persones que són de menjar molt de plat, menjar tot hora, hi ha persona que pica molt, hi ha persona que és de dolços, hi ha persona que no es belluga. Doncs una mica un mateix es pot... Ara hi ha persones que diuen, no, jo pel que menjo, no, jo estic molt més gras perquè jo és que es veu que ho assimilo. A veure, en qualsevol cas, si sobregreix, és que s'està... consumint menys energia de la que s'està cremant menys energia de la que s'està ingerint, per entendre'ns, i aquesta persona doncs ha de veure què pot fer per bellugar-se una mica més de forma natural i per evitar els dolços, els greixos, perquè sempre allò de per un no passa res, doncs un ara, un després i un altre demà i un altre, i clar, si tu t'engreixes, això alguna vegada ho havíem dit, si

0: t'engreixes 10 grams, ja anem al pes, eh? Si tu t'engreixes 10 grams de greix al dia, al cap del mes són 300 i al cap d'un any són 3 quilos 600 i en 10 anys són 36 quilos i dius,
1: si jo faig bondat.
0: Clar, sí. Entens? Jo pel que menjo no és. Doncs, doncs és això, és una mica prendre-s'ho amb calma i pensar que t'estàs cuidant i estimant més a tu mateix donant-te coses sanes que no menjant porqueries.
1: I si de tant en tant tenim un caprici, si ho contrarrestem fent una activitat, home, també ens mereixem un homenatge de tant en tant,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: Bueno, doncs aquell dia caminaràs més o aniràs al gimnàs més estona i llavors ho contrarrestes d'aquesta manera. Perquè hem parlat d'hàbits saludables, però sí, cal recordar quins són aquests hàbits, oi, Lourdes?
0: Sí, el primer és sempre l'activitat física, exercici, moure'ns. Cadascú segons el que pugui fer i a poc millorant perquè comences una miqueta i després vas fent una miqueta més. Cadascú segons el que pugui, el que també no ens hem d'amargar, hem de fer alguna cosa que ens agradi, que ens faci feliç, però ens hem de moure. Això és que em va passar un dia, no, jo no t'ho vaig comentar, un dia sortint de la ràdio vaig anar al súper i a la cua del súper una senyora gran me va demanar si podia passar, dic sí, sí, passi, passi, i ella va passar i llavors va començar a rondinar i jo havia parlat d'aquestes coses, de com conservar-se bé quan et fas gran i aquestes coses, i la senyora va començar a dir, ves, ara volen que la gent gran ens moguem, que caminem i que anem en bicicleta, va dir. I bueno, va dir uns quants insults, es va dir, diu, va acabar dient comunistes i tot, va acabar dient,
1: vaja,
0: sí, sí, sí, i jo amb uns ulls com a plats i com a taronges, i bueno, vaig, per això penso, no recalco, eh, cadascú el que li agradi, el que pugui anar fent, anar-se movent, perquè moure's és molt bo pel cos. I, clar, què es recomana en general per la mitjana de la població? Moure's uns 30 minuts, almenys 5 vegades a la setmana. Adaptat, ja ho diem, a la capacitat de cadascú. També es recomana fer un exercici més intens, sumat tota la setmana, 75 minuts. Però això hi ha persones que no ho poden fer. Però els que ho poden fer, doncs sí, que pot córrer, ballar sardana, és un exercici potentíssim d'esquena, eh? És molt recomanable el ballar sardanes, i ho fan al cinema Iris, eh? Country, saltar la corda, pujar escales, això són coses per les persones que poden fer més. I, bueno, incloure exercicis de força, perquè la força ens n'oblidem i hem de cuidar la musculatura, però sempre cadascú, segons el que pugui.
1: Clar, dintre dels hàbits saludables està l'exercici físic, però també, molt important, el que dèiem, l'alimentació. Malgrat que de tant en tant algun capritxet ens puguem portar,
0: sí,
1: la boca, eh?
0: Sí. Es recomana menjar de forma equilibrada, variada i suficient, sense excessos, sense passar-te, beure aigua, 1,5 litres, 2 litres d'aigua al dia, o, a veure, aigua o infusions, eh? Utilitzar oli d'oliva verge extra, això com a greix principal, posar-hi més fibra als àpats, i això vol dir verdures cuites o crues, llegums, cereals integrals. Llavors, fer coccions senzilles com bullir, planxa, brasa, forn, microones, papillota, coses senzilles. Perquè, per exemple, a vegades quan fas un estofat i vas afegint més greix i més, i llavors hi ha una mica de tocinet i una mica no sé què, i clar, al final tot això és molt
1: bé. Jo que li dóna sabor, però a vegades compte que també ens aporta altres coses.
0: Sí. I llavors hi ha un mètode que se li diuen el mètode del plat, per saber una mica les proporcions. Es diuen, si el teu àpat és un plat, el que menjaràs en un plat, la meitat ha de ser, diguéssim, verd, eh? Verdura, hortalisses, i de l'altra meitat és una quarta part, és un quart del plat és proteïnes, i un quart són hidrats de carboni. Què vol dir? Això vol dir arròs, patata, pasta, eh?
1: Llavors tenim una alimentació completa, sí, i variada, eh?
0: Sí.
1: Amb aquestes quatre parts d'aquest plat que ens, sí, deies, d'aquest mètode. Clar, important incorporar aliments saludables, però també eliminar de la nostra dieta d'altres que no ens aporten coses bones.
0: Sí, hi ha aliments que els tenim molt incorporats i que no són sants. Per exemple, el sucre. Sucres afegits. La mel, el sucre, confitures, caramels, begudes ensucrades, sucs de fruita, brioixos, pastissos, tot això. Després, totes les formes d'alcohol. Les formes d'alcohol fan acumular greix, vi, cervesa, combinats, etc. Els greixos animals, greix de la carn, hamburgueses industrials, frankfurts, greix del pollastre o del tocino o embotits. Després de la part dels làctics, doncs la nata, els gelats, els iogurts grecs, que són iogurts enriquits amb nata, formatges greixosos. I llavors pensem, això que dèiem, acumular una miqueta d'aquest greix, al cap del temps no sabem ni com, n'hem acumulat molt. I per tant, doncs, al contrari, reduir una miqueta cada dia doncs, també pot anar bé. I es tracta de menjar aliments més naturals, també. Reduir tots els aliments d'origen animal, el que es pugui, no, jo no dic treure-ho de tot, però el que es pugui, i augmentar més els d'origen vegetal.
1: Mm-hmm. Jo sempre penso i dic que per no tenir aquesta tentació, millor que aquests aliments, que no són gaire recomanables, no entrin a casa. És a dir, que a l'hora d'anar a comprar, doncs a la nostra cistella doncs ja no cal introduir aquests aliments. No hi ha algun consell en aquest sentit a la compra, Lourdes?
0: Sí, hem de planificar els menús del que menjarem abans de pensar el que comprarem. I llavors fem una llista del que tenim a casa i pensem què podem fer amb el que, i llavors, amb el que tenim i a partir d'aquí què ens falta i anar a comprar. També es recomana, això s'ha dit moltes vegades, anar a comprar sense gana, perquè si tu vas amb molta gana i desesperat, tot et sembla interessantíssim i imprescindible. Amb una llista tancada, tu compres la teva llista i fora, i és igual tot el que et van posar endavant, les ofertes, el no sé què. Procurar agafar aliments de temporada, que a més és que són més econòmics i més frescos. També si pot ser de proximitat i el que tu dius, no tenir a casa coses que hem decidit no menjar.
1: Uh-huh. Parlàvem abans del mètode del plat, però quins tipus d'àpats ens poden anar bé si volem baixar una miqueta aquesta quantitat de greix?
0: A veure, seguint aquest mètode del plat, podríem fer uns exemples d'àpats. Per exemple, un seria la meitat del plat un saltat de verdures, una quarta part del plat pollastre a la planxa i a l'altra banda un flam d'arròs integral, o sigui, amb tomàquet, i després acompanyat una fruita, per exemple. O, per exemple, també hi ha una altra opció, que seria espinacs amb panses i pinyons, t'ocupa la meitat del plat, peix a la planxa un quart i una patata al forn, i de postre un iogurt. Mm. I després també dius, una versió vegetariana doncs seria amanida variada, un 50%, llegum un 25% i arròs integral un 25%. Perquè els vegetarians el que fan per tenir la proteïna completa és menjar llegum i cereal integral, si pot ser en un mateix àpat, però com a mínim en un mateix dia, perquè al llegum li falta un aminoàcid per ser complet i al cereal integral li en falta un altre. Per tant, si els menges sencers, tenen tots la proteïna de la carn. No té el ferro, ni la vitamina B12, però sí que té tota la proteïna. I de postre, doncs, una fruita.
1: Mm-hmm. Doncs sí, anem seguint aquestes recomanacions. No caldrà que esperem a la primavera per fer aquesta operació biquini, sinó que anirem doncs, regulant el nostre cos i perdent aquest greix al llarg de tot l'any, sí. I així ens trobarem millor. Sé que és molt fàcil dir-ho.
0: Sí.
1: Sé que a l'hora d'arribar a casa tens gana. A vegades, mentre prepares el dinar o abans de sentar-te a taula, piques alguna cosa. O el diumenge fas aquella copeta de vi,
0: sí.
1: Aquell combinat si surts el dissabte amb els amics a prendre alguna coseta, alguna copeta, vull dir, que, és, que sí, que dius, és que tinc tota la setmana treballant amb el sí. ritme de vida, un caprici de tant en tant, però bueno, la finalitat sí. és també millorar la nostra salut, aquesta vida saludable, i al final, doncs, tot porta a això, a no tenir tant greix i a millorar sí. la nostra salut.
0: És, sí. és... Si vols, quan arribes a casa amb molta gana, comença a menjar amb fruita. I et menjaré el postre, la fruita
1: si
0: primer.
1: Si agafo una pastanaga... Que ens...
0: Sí, perquè quan treballes arribes a casa mort de gana. A vegades hi ha persones que quan treballen el que fan és que es porten un tàper i a la sortida de la feina, abans de sortir, se'l mengen i arriben a casa i ja no arriben a aquella desesperació.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que cadascú ha d'anar trobant solucions perquè sí, és cert, estàs molt cansat i l'únic que vols és sofà, comandament a distància i picotejar, però no pot ser, ens hem d'estimar més i cuidar-nos més.
1: Doncs al final aquests consells per millorar la nostra qualitat de vida, la nostra salut, en aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso, la metgessa que ens acompanya tots els dilluns a aquesta hora en el Calafell Matí. Lourdes, ho deixem aquí, molt bona setmana i fins dilluns vinent.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.

0: Ara feia temps que el teníem retirat del panorama musical internacional. És el DJ productor Bob Sinclair. Ha tornat al costat d'aquesta veu, Keisha, amb això que es diu I Can't Wait. Música de l'actualitat, novetats musicals que també desfilen per la nostra antena, però també moment de mirar enrere en el temps.
1: Aquí els clàssics.
0: Què us sembla si marxem cap al 1987 per recordar aquesta gran peça dels White Snake? Això que es diu Is This Love, una gran balada d'aquestes que et posen la pell de gallina, la gallina de piel, que diuen alguns. Cançons per mirar molt enrere i també per recordar els grans clàssics en el Calafell Matí.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ja tenim sonant la sintonia de l'Spoiler, els dilluns aquí, en el Calafell Matí, amb la Elo. Molt bon dia.
2: Què tal? Avui faig tard.
1: Avui fas tard? Sí, has fet tard? Bueno, cap problema. Hem engegat l'espai una miqueta més tard. Com estàs? Com has començat el dilluns, la setmana? Corrents, imagino.
2: In extremis, eh? No, corrents per la carretera.
1: No pot ser, no pot ser. I menys per la P7, que no es pot córrer a cap carretera i menys per la
2: P7. Molt bé.
1: Què farem avui? De què parlarem?
2: Doncs mira, el passat 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i jo crec que és molt important parlar-ne no només aquests dies commemoratius, sinó tots els dies, ja que és un tema doncs, que avui dia encara és un tema tabú. Cal trencar amb aquests prejudicis i sobretot recordar que la salut mental és una part integral del nostre benestar i que no és un problema aïllat.
1: Mm-hmm. Doncs avui a l'Spoiler parlem de salut mental.
3: Quan parlem de salut mental, parlem d'estar bé emocionalment amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. És un estat que ens permet sentir, viure i relacionar-nos des d'aquest benestar i que fa que puguem gestionar les tensions normals de la vida. Vol dir ser capaços d'anar a l'escola, d'ocupar-nos de les nostres responsabilitats, gaudir i tenir una bona vida, però també poder sentir-nos tristos, enfadats, preocupats o espantats en algun moment.
4: És completament normal sentir-se així de tant en tant, però quan aquests sentiments no desapareixen i comencen a impedir-nos de fer el nostre dia a dia, és quan hi pot haver un problema i quan hem de demanar ajuda.
3: Quan ens constipem o ens trenquem un braç, és evident que ens passa alguna cosa. Quan tenim algun problema amb la nostra salut mental, pot ser que ningú no se n'adoni perquè les emocions i els pensaments són invisibles, però els efectes són tan reals com un braç trencat, tot i que no hi hagi un guix que ho demostri.
1: I quin seria l'origen? Per què se celebra aquest...
2: Doncs mira, primer de tot, parlar una mica del que és la salut mental, no? Perquè molta gent encara no ho té clar. Mira, segons el canal Salut, a la pàgina de GenCat, defineix la salut mental i el benestar emocional com que és un concepte molt ampli i es troba relacionat amb la manera de com ens sentim, com hem escoltat abans, pensem o actuem en el nostre dia a dia. Llavors, es pot definir com un estat d'equilibri i benestar en què una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats cognitives i emocionals i viure en societat i satisfer adequadament les seves demandes de la vida quotidiana. Per tant, la salut mental és un element bàsic pel funcionament de les persones i de la societat en general, perquè sense salut mental, doncs, òbviament, no podem tenir un bon estat de salut en general, no? Que és el que deia abans de tenir una salut íntegra, física i mental. Llavors, per què se celebra aquest dia, no? Doncs el Dia Mundial de la Salut Mental és una iniciativa promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, que va néixer el 1992, doncs per equiparar la salut mental amb la salut física, i es celebra doncs, a més de 100 països. En tot aquest dia doncs, es celebren doncs, moltes activitats, diferents actes, entre d'altres coses, a càrrec de moltes associacions relacionades amb el tema. Segons la Confederació de Salut Mental d'Espanya i el canal Salut de GenCat, l'objectiu d'aquesta commemoració doncs, és sensibilitzar la societat sobre els trastorns de salut mental, visibilitzar la situació de moltes persones i les seves famílies i, sobretot, reivindicar els drets d'aquest col·lectiu de persones que ho pateixen. No? Cada any hi ha un tema específic que ho proposa l'OMS i les organitzacions s'organitzen i llavors fan diferents activitats relacionades amb aquest tema. No? I aquest any doncs, es parlava una mica de l'accés als serveis de salut en moments d'emergència o catàstrofes i dels efectes psicològics que provoca aquest tipus de situacions en la vida de les persones.
5: Mm-hmm. Indudablemente ha afectado a la calidad de vida y ha afectado la salud mental de las personas afectadas, damnificadas. No solamente fueron pérdidas de casa, lo que se produjo aquí, sino también pérdidas vitales.
6: Recuerdo como un día largo, el tiempo pasó muy despacio, porque en mi caso, como en el de muchas otras personas, fue una certidumbre muy grande en verte perdido, por no saber dónde ibas a refugiarte.
5: No podemos olvidar, y es una frase que siempre utilizo, que durante el COVID teníamos casas de las cuales no podíamos salir, y tras la erupción del volcán no teníamos casas a las cuales volver.
1: Testimonis, no? Depèn de la situació de diverses persones, doncs, com han gestionat diferents casos i que els ha tingut conseqüències, no?, en la seva salut mental.
2: Sí. Anem a donar algunes dades perquè, doncs, aquest tema és bastant actual i també greu, no?, les dades que ens trobem. O sigui, a nivell mundial, segons un article de l'OMS del 2 de setembre d'aquest mateix any, s'estima que més de 1.000 milions de persones pateixen trastorns de salut mental. La depressió i l'ansietat han incrementat i generen, doncs, enormes costos humans i econòmics, i són trastorns molt freqüents en tots els països i en grups de població, independentment de les seves edats i dels seus nivells ingressos econòmics, és a dir, que li afecta a tothom. Segons dos informes del World Mental Health Today i en Mental Health Atlas 2024, doncs es revelen importants deficiències a les respostes dels sistemes públics enfront a aquest tipus de situacions. I el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort entre la gent més jove. Pel que fa al tema específic d'aquest any, no, del tema de l'ajut psicològica en moments de catàstrofe, un article del World Economic Forum del 2022 explica que després de la pandèmia moltes persones asseguren que el seu benestar emocional va empitjorar, i altres que és el primer cop que experimenten aquest tipus de problemes, no? Si anem a dades a Espanya, segons l'últim estudi internacional de salut mental d'AXA 2025, que es va realitzar a més de 17.000 persones, Espanya situa entre els països amb major prevalença de trastorns de salut mental, que això és bastant heavy, no? Uh-huh. 23% de la població a Espanya reconeix que té ansietat, un 48% declara que té depressió i un 59% estrès. D'altra banda, el 25% de les persones entre 18 i 24 anys diu que es troba en un estat de depressió, i el 70% d'estrès. En general, el 41% de les persones entrevistades a Espanya va dir que algun cop va haver de demanar ajuda professional amb medicació. Després de la Dana, no, que hem escoltat alguns testimonis de persones, no, segons l'informe de Médicos del Mundo, el principal símptoma de la gent afectada patia ansietat, després de malestar, preocupació i molta tristesa, no? I aproximadament el 60% va dir que tenia problemes d'alimentació, falta d'apetit, no? que estaven provocades per aquest estat d'ansietat. El 65% han vist afectada, doncs, la seva capacitat per dur a terme activitats quotidianes, no? Després d'aquesta catàstrofe. I un 46% dels pacients van reportar, doncs, haver quedat malmesos d'alguna manera, tant a nivell físic com a nivell mental. L'11%, doncs, va sofrir algun tipus de defunció de persones pròximes, i això, doncs, òbviament va causar un trauma, no?, després d'aquest desastre.
1: A mi m'esgarrifa les dades que donaves a nivell espanyol, no?, que deies que 23% de la població d'Espanya reconeix tenir ansietat, un 48% la depressió, sentir, doncs, depressió, i un 59% estrès. Són xifres, dades molt, molt brutals.
2: Sembla ficció, però no ho és. És molt real el que està passant. Uh-huh. Sí.
0: Dime, cariño.
7: Mamá, necesito que te vuelvas a quedar con Diego.
0: ¿Otra vez, hija?
7: Otra vez, sí. Y tengo que ir rápido a la oficina a mirar un informe en que debería haber estado hace un mes, pero no está. Otra vez.
0: ¿Ya? ¿Qué pasa?
8: Siguiente. El alquiler serían 1.350 euros al mes. Hay que pagar los dos primeros meses por adelantado y dos meses de fianza, aparte del contrato fijo y el aval.
9: ¿Pero dos meses de fianza y aval?
8: Piénsatelo y hablamos.
10: Daniel, hoy te vi raro. ¿Qué te pasa?
1: Aquest és un tros d'un fragment d'una campanya del Ministeri de Sanitat, sobre diferents casos que es poden presentar i que pateixen moltes persones, que es veuen reflectides, no?, en aquests casos que ara mateix reproduïa aquesta campanya. Evidentment, són ficció, però... La campanya, però, és una tota basada en fets reals, no? És tota una realitat.
2: Sí, exacte. Aquesta campanya, doncs, mostra alguns factors que poden provocar, doncs, aquest tipus de trastorns i que la gent pateixi pues, depressió, ansietat, no? Llavors, què influeix en que les persones ens trobem millor o pitjor a nivell de benestar emocional, no? Per una banda, doncs, hi ha factors psicològics i biològics a nivell individual que no podem negar que ens poden afectar, pues, com les habilitats emocionals que tingui cada persona, si una persona fa abús d'algunes substàncies o per genètica, doncs això pot afectar, no? I fa que unes persones siguin més o menys vulnerables a aquest tipus de trastorns. Però la salut mental no és només un tema individual de cada persona, sinó que també és un tema que té importància col·lectiva, i això sempre ho remarco molt, perquè també hi ha molts factors socials, econòmics i estructurals, com hem escoltat als àudios, no? Doncs l'exposició a circumstàncies socials, econòmiques, geopolítiques, ambientals desfavorables, fa que una persona pugui tenir més o menys benestar, no? Doncs la pobresa, la violència, la desigualtat, canvi climàtic... Doncs tot això augmenta el risc de que puguem patir problemes. La soledat, per exemple, amb la gent gran, la precarietat laboral, la inestabilitat social, tot aquest tipus de crisis que estem vivint i que podem viure són alguns factors estructurals i sistemàtics. Per una altra banda, doncs, la salut mental no es considera una prioritat, no?, per a la nostra salut a nivell de les institucions. Ni tan sols sabem el que implica. Sobretot la gent més gran, a partir dels 40 anys, doncs, no ho té com una prioritat o no ho considera com un tema, o sigui, ho considera més un tema secundari a la seva salut. I ho relacionen tot amb problemes físics, només amb aquesta esfera. Llavors, això també és un problema. No? La gent jove, en canvi, doncs, cada cop més és més conscient, i per això és molt important reforçar, crec jo, les polítiques públiques d'educació, no? Doncs que des de ben petits a les escoles es pugui educar en temes de benestar emocional, i també, per una altra banda, als adolescents. I també, òbviament, reforçar els recursos a nivell sanitari, no? Que hi hagin recursos de psicologia, no? D'acompanyament, tant exacte, individual com grupal.
1: L'altre dia parlava amb una professional de la sanitat pública, que és psicòloga, i li preguntava, escolta'm, clar, de psicòlegs, a vegades, depèn del cas, no tenim accés, doncs, a poder accedir amb un professional. I en el cas de poder, doncs, tens una llista d'espera, doncs, de molts mesos, per la qual cosa que quan arriba el moment que et puguin atendre, que no sempre arriba, doncs han passat molts mesos i s'ha agreujat la teva situació. No?
2: És que de vegades no tens ni l'opció. No existeix ni l'opció de tenir una cita amb un psicòleg o una psicòloga. No existeix, de vegades, aquest recurs. De fet, jo m'he trobat, no, amb aquesta situació i directament dir-me, no tenim aquest recurs, si tu pots pagar...
1: Exacte, hauràs de rascar-te la butxaca. Privat.
2: I què passa, no, amb aquesta gent que no té recursos econòmics? Ups. Doncs és un problema.
1: Vaja, què acaba de sonar per aquí?
2: L'Àliga.
1: L'Àliga. Entrem ja a l'espai purament spoiler, Anem a per la recomanació audiovisual de la setmana. I aquesta recomanació l'escoltem ja al tràiler, et sembla?
2: Sí, perquè... anem al tràiler directament.
1: Vinga, anem al tràiler directament.
10: Aquí Alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
11: ¡Yupi!
10: ¡Y aquí está Tristeza! ¡Aquí viene Ira!
12: ¡Dejádmelos a mí!
13: ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
10: ¿Miedo?
14: ¡No! ¡Ese no es el nuestro!
10: ¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
14: ¡Lo siento!
13: Todo debería ir rodado a partir de...
10: ¡Hola! ¡Ah! Soy Ansiedad.
11: ¿Dónde dejo mis cosas?
12: ¡Una emoción nueva!
11: ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
15: ¡Eh! ¿Cómo que todos?
12: ¡Yo soy envidia! ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo!
15: ¡Ni lo sueñes, mona!
12: ¡Esa es en mi...
15: ¿En qué?
16: Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento.
17: ¿Tú quién eres, grandullón?
11: ¡Él es Vergüenza!
18: ¡Bienvenido a la central, Vergüenza!
19: ¿Choque de puños? No, ¿lo único? ¿Cómo te suda la mano, amigo?
1: Seguim parlant de salut mental, però en aquest cas traslladada al cinema. Quina seria la primera de les recomanacions cinematogràfiques d'avui?
2: Doncs mira, us recomano Inside Out 2 de l'any 2024 i la teniu disponible a Disney+. És una pel·lícula que m'agrada molt, d'animació, i aquesta pel·lícula doncs, ens convida a entrar a dintre del cervell d'una noia adolescent, la Riley, i a la primera part vam conèixer les 5 emocions més bàsiques, la alegria, la tristesa, la por, la ira i el fàstic, i en aquesta segona part, doncs la protagonista entra a l'adolescència i el seu cap doncs sofreix una mica de una reforma, no? Entra una emoció nova, que és l'ansietat, que hem parlat també abans, i llavors no ve sola, li acompanya l'enveja, la vergonya i l'avorriment. Aquest film mostra com aquestes emocions intenten guiar la protagonista mentre enfronta aquest canvi tan important a la seva vida, que és la pubertat, no? Aquesta pel·lícula doncs, ens recorda una mica que cuidar la salut mental no és eliminar les emocions, sinó doncs, aprendre a escoltar-les, entendre-les i a conviure amb elles. I aquí el tema que he comentat abans, no? La prevenció i la importància de parlar i educar en el tema del benestar emocional des de la infància amb l'objectiu d'entendre'ns, que és el més important. La prevenció i sensibilització com un element principal doncs, per combatre aquest estigma i intentar disminuir aquests tabús entorn la salut mental.
1: Doncs recordem, aquesta cinta, aquesta pel·lícula, que és d'animació, és de Disney, que es pot veure a Disney+, Inside Out 2, de l'any 2024. Tenim més cinema, no?, per recomanar.
2: Sí, tenim una anem
1: per la, segona pel·lícula. No direm encara el nom, el títol, perquè la Elo vol això.
2: M'agrada més posar el tràiler.
1: I a veure què ens depara aquesta cinta.
20: John Nash was one of the most brilliant minds of his generation.
21: Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein?
22: Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter.
20: He saw the world.
23: And where is Nash? Out there, looking for...
1: Si no tenim gaire domini de l'anglès, no ens entrem de res.
2: No.
1: És que estava buscant amb la versió original, o sigui, la versió doblada.
2: Saps què passa? Que no he... O sigui... No hi ha hagut manera de trobar la versió
1: en castellà.
2: Doblada, sí. O sigui... Vull dir... Bueno, aquí fem un exercici de molt de llengua, eh?
1: Sí. A veure, aquest tràiler que segur que molts no ens hem entrat de res, pertany a la pel·lícula...
2: De Una mente maravillosa, A Beautiful Mind, del 2001. Aquesta pel·lícula...
1: Clar, Una mente maravillosa.
2: Una mente maravillosa.
1: Ho diem tot en anglès, A Beautiful Mind.
2: A Beautiful Mind.
1: Vinga, va.
2: Llavors, aquesta pel·lícula és dirigida per Ron Howard i protagonitzada pel famós Russell Crowe, guanyadora de 4 Oscars, i la teniu disponible a Netflix. Aquest film és un drama bibliogràfic que està basat en un llibre que té el mateix nom i que ens explica la història real del John Nash, que darrere del seu talent matemàtic doncs, amaga un greu problema de salut mental. Té esquizofrènia paranoide. Aquest film narra com en John és un noi molt estrany i solitari, el qual només el comprèn el seu company d'habitació, d'universitat, i llavors crea una revolucionària teoria que aconsegueix guanyar un lloc com a professor al Massachusetts Institute of Technology i a partir d'aquí doncs, desenvolupa una carrera brillant ajudant durant la Guerra Freda contra la Unió Soviètica i va guanyar un Premi Nobel d'Economia el 1994. Aquesta pel·lícula és superemotiva, és superbonica i reflexa doncs, el sofriment que pateixen moltes persones davant d'aquest estigma, no?, que hi ha de dels trastorns de salut mental, també es parla, doncs, del paper tan important que juga, doncs, que la gent tingui suport emocional de les persones que té al seu voltant, ja que gràcies a aquest suport, doncs, qui ho pateix aprèn a viure d'alguna manera amb aquests problemes, no? Per una banda, Inside Out, doncs, ens ensenya una mica a abraçar aquests sentiments i entendre una mica les nostres emocions i d'alguna manera igual que aquesta pel·lícula, no?, que ens ensenya una mica com d'important és també el suport de la gent que tenim al nostre voltant.
1: Uh-huh. Doncs aquestes són les recomanacions cinematogràfiques que ens porta l'Elo avui en aquest spoiler. Hem parlat de salut mental, de salut emocional i acabarem posant-li més música.

0: Si diem el títol de la cançó, de segur que tothom entendrà el vincle, no? La relació entre el tema d'avui de l'Spoiler i aquesta cançó. Ell és Bruce Springsteen.
1: Sí.
0: I la cançó es diu...
1: This Depression.
0: This Depression.
1: Sí, em va sobtar, no?, perquè jo no sabia, no?, que ell, aquest àlbum, d'alguna manera, o inclús aquesta cançó, doncs explicava la seva pròpia experiència, no?, que ell va patir depressió i això... Doncs està molt bé que dintre del món de l'art i de la música hi hagi gent que surti a expressar que també han patit aquest tipus de situacions, perquè crec que molta gent es pot veure reflectida, no? I llavors, per això recomano aquesta cançó, no? Perquè crec que és ideal pel tema.
0: Doncs amb aquest This Depression, que diu, així ho diu la Elo.
1: This Depression.
0: This Depression, del Bruce Springsteen. Ens quedem en aquest Spoiler que els dilluns ens acompanya amb la Elo aquí a Calafell Ràdio. Ens emplacem el proper dilluns a compartir, doncs, més Spoiler amb altres temàtiques, i que tinguis molt bona setmana.
1: Molt bona setmana, Ferran.
0: Adéu-siau.

t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: car, now I drive alone past your street.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
14: Calafell
5: Ràdio, 12:32.
2: Calafell Ràdio, abans informatiu.
5: Doncs vinga, anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dilluns, notícies que